0: quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre quin és, què és la policia i quina és la seva essència.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
1: Per què?
2: Ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique,
1: hi ha pique. I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, va, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent hi havia fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes al sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? Totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes, en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Albert Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Hons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma que
2: hi ha... Era de sometent i no era de sometems, no?
1: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: Ah, l'origen de la policia el trobem en l'era de l'Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que futur, que promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com
2: sí.
1: M'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó. Per què Pound Gang a les portes de Troia?
2: Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos.
1: La policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple.
1: Molt bé, doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que,
1: esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos, que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està ben, molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, que potser m'he inventat això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Ah, això està clar.
0: Bueno,
1: dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això... Quan...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno, advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No, obri. Rescolta't el programa.
0: Exacte. Vale. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan es redescobreix el terme en la Il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diuen una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és: la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les... Les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. Sinó, i per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, bueno, i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars, però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat i també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, en les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí.
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. El que et vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí, són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
0: És raro.
1: Que en principi són coses que hauríem de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només a cos de policia.
0: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot en el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
0: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí, sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem, la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres palas.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Perdó. Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc.
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó. Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això va anar a la cançó de Pound Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale vale i el que no municipal. Sí.
2: Bueno, a mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: sent jo. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades... El que vale,
2: és una venjança.
3: A sociales...
2: És una venjança.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. Però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte, potser, als Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no?, per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí, el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un... des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però...
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan... Sabeu que Europa és els únics llocs on la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan, en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem identificar...
3: És el que fem contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves. I que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat de humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: No? Cap a xau.
3: Bueno, pues cap
1: a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim, s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
3: Molt bé. I hem de dir que sempre saluden. Són molt educats.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: un côté, de l'autre côté.
1: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb Baba Mal, un dels músics més importants del Senegal que està tornant a publicar singles. Aquest que acabem de sentir té apenas uns dies i és Baba Mal amb el raper Didier Abadi, un dels integrants d'aquell duo que es deia Positive Black Soul, que va popularitzar el hip-hop fet a l'Àfrica, fet a Dakar, al Senegal. Baba Mal, com hem dit, és un dels músics més importants al Senegal, més coneguts, potser no tan fora d'allà com ho és Youssou N'Dour, però Baba Mal, doncs, això, té una carrera darrere molt important i doncs, està tornant a publicar música, està tornant a publicar, en aquest cas,

0: Aquest nou single de Bahama Mal està anunciant el seu proper disc. Es publicarà el dia 31 de març, proper 31 de març, i es dirà Bing 100. I d'alguna manera, després d'haver participat en la banda sonora d'una pel·lícula mainstream com Black Panther, doncs Bahama Mal torna a les arrels, torna a la seva regió del Podor, del riu Podor, al Senegal, i aquest disc Bing, doncs és això, és un retorn a les arrels. Hem sentit aquest single, Agreement, però un altre, és com si tingués dues cares, com abans, els singles, doncs es publica amb aquest Yerimayo Celebration, Bahama Mal.
1: Bimi julam non gurtego yule deji salikam jabade balam taki hudum henge nyunya napiri kudel de ngu yejimi bimi julam gade non gurtego

0: acabava mal és com hem pogut comprovar en aquests singles que anuncien el seu proper disc, un dels músics africans de l'avantguàrdia africana, doncs, que millor transitat cap a nous sons vanguardistes futuristes. Baba Mal. Aquest proper disc Bing, doncs, serà el primer des de fa 7 anys. L'anterior disc es va dir The Traveler i doncs és de 2016, per tant fa 7 anys. I en aquell Traveler que vam sentir aquí al Mixtures llavors, el 2016, doncs hi havia aquest extraordinari Fulani Rock.
1: Alors, Kunomi Demga.

Fulani Rock. Això està en el disc The Traveler, Baba Mal. I perquè puguem sentir aquest músic extraordinari, aquest Baba Mal, en un registre diferent, que també es podríem anar a buscar qualsevol dels seus discos inicials de la seva llarga discografia i descobriríem un músic amb arrels africanes molt profunds, però el que fem és buscar en les seves aparicions més recents, també en el disc Voices of the River, Pathways to Peace, un projecte de músics africans en cerca de la pau, en aquest cas al Senegal, al sud del Senegal. Baba Mal, Dara Ji, Fatoumata Diawara, Noura Min, Seymali, Sekou Kouyaté, etc. Sentim l'aparició de Baba Mal per tancar aquesta primera part del Mixtures dedicada a això, a aquest músic senegalès. Baba Mal.

0: Oye.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquest projecte dels germans Alejandro i Víctor Hernández. El projecte recupera, o el projecte projecta el folklore de l'horta murciana a través d'aquest instrument tradicional, d'aquesta castanyeta, aquest instrument de percussió fet amb canya i els sintetitzadors. La producció, i això gairebé es podia endevinar, de Raúl Refri. Ells es fan dir Maestro Espada. Hem sentit aquesta murciana i ara sentirem Estrellica. I realment és una de les propostes des del món del folk que més interessants d'aquests últims mesos. Ells seran també al Tradicionarius el diumenge 26 de febrer. Maestro Espada, Estrellica.

recuperem aquest disc que Mulatto ha estat que va gravar amb la banda londinenca de Heliocentrics. Perquè Mulatto ha estat que serà aquest mateix dijous, dia 9 de febrer, a l'Apolo, a Barcelona. Mulatto ha estat que i el seu vibràfon, la seva manera de fer aquest etio jazz, aquest jazz fet des d'Etiòpia. Mulatto ha estat que a punt de complir 80 anys, doncs segueix de gira i passa per Barcelona aquest mateix dijous, dia 9. I si mirem una mica més lluny, en aquest cas mirem cap a Perpinyà, al Teatre de l'Arxipel a Perpinyà, doncs actua Dafer Youssef, un mestre del oud, del llaüt, que acaba de publicar un disc interessantíssim, doncs, que es diu El carrer de les mesquites, dels minarets, perdó, El carrer dels minarets, i Dafer Youssef, doncs, que sona així. Un autèntic mestre de la música amb també reminiscències àrabs. Dafer Youssef a Perpinyà, el divendres, dia 10.

nostre record és per aquesta cantant intèrpret africana que ha mort el passat 20 de gener, Stella Chiwese. Aquesta dona, doncs, s'ha convertit en la referència de les intèrprets femenines de la mambira, que és aquest petit instrument de 20 i tantes làmines metàl·liques sobre un ressonador de fusta, a vegades dins d'una carbassa, que li dona encara més, li dona encara un so, doncs un ressò més important. Aquest petit instrument africà ancestral, doncs, és l'instrument més important de la cultura Shona. Això és a Sud-àfrica. I aquesta dona va néixer i va viure a Rhodèsia, que actualment Zimbàbue, un dels països que més tard va aconseguir la independència després d'una guerra de 15 anys i que després va patir una llarguíssima dictadura de Robert Mugabe durant, bueno, 30 no sé quants anys. Per tant, aquesta senyora Stella Chiwese, que ha mort a Alemanya on vivia exilada, doncs és una de les poques, això, músiques, dones que tocava aquest instrument, i a més ho va començar a fer en un moment en què el règim colonial prohibia qualsevol expressió musical tradicional com aquest petit instrument. Per tant, Stella Chiwese, una resistent del folklore, en aquest cas a Zimbàbue, i d'aquest poble Shona, un poble gran, és una gran ètnia al sud de l'Àfrica. Stella Chiwese, i l'hem sentit aquí al programa més d'una vegada, però avui, doncs, ara que ha mort amb 76 anys, doncs és el moment de tornar-la a sentir, de tornar a anomenar aquest país, Zimbàbue, i alhora tornar a sentir la mambira. I tots els seus discos són realment una petita meravella, inclús té algunes remescles i algunes interpretacions, doncs, algunes noves interpretacions per altres músics. El que fa, doncs, això, que ella sigui una autèntica referència entre les dones, músiques i cantants a l'Àfrica. Stella Chiwese, i hem sentit aquest tema, doncs aquest Nujusu, que està en el disc Ambuya, potser seria la referència més, la primera que hauríem d'anar a buscar, però per exemple aquest altre disc, Talking Mambira, doncs és encara més, doncs, intimista. Gràcies per escoltar el Mixtures una setmana més. Avui marxem amb Stella Chiwese. Fins la setmana que ve.

0: FlixCat ha reunit més de 200 professionals de la salut per mirar de millorar l'atenció a famílies amb nadons hospitalitzats d'orígens culturals diversos. Actualment, 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies amb contextos culturals diversos i és per això, per aprofundir més també doncs, en aquests nous protocols que ens acompanya la Dolors Esteban, que és adjunta de la unitat de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Per començar, què ha significat no, per a vosaltres aquesta jornada, obrint la mirada, i quin era el seu principal objectiu?
1: Doncs per nosaltres aquesta jornada ha estat molt important perquè ens ha donat eines pels professionals per poder treballar amb les famílies de nadons d'origen cultural diferent, entendre les diferents cultures, sempre mirant la particularitat de cada família, perquè cada família és un món i no podem fer estereotips, i el nostre objectiu és tenir l'excel·lència en la cura d'aquests nadons.
0: Hi ha una dada que crida l'atenció, no? Una dada que de fet és un reflex de la realitat de la societat, que és que 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies d'orígens culturals diversos. Com impacta aquesta realitat en el dia a dia d'una unitat neonatal?
1: En el dia a dia impacta en tot, el vincle que fan les famílies amb els seus nadons, la cura del nadó, la lactància materna, que depèn de la cultura és diferent, l'apego, les visites a familiars. La veritat és que hi ha moltes diferències i per això és tan important saber-ho, no? El poder-nos amoldar a cada família i a cada necessitat cultural.
0: De fet, en situacions d'ingrés neonatal, no? L'impacte emocional per les famílies doncs, també és molt intens, no? Són moments importants d'aprenentatge, no? També d'afrontar noves realitats. Segurament necessiten les famílies un suport emocional també doncs, més acurat. No? Com supereu la barrera lingüística, si és que en alguns casos es dona, no? Sent famílies també d'altres procedències, per poder acompanyar-los en aquest procés?
1: Clar, imagina't el que és, no? Tenir un familiar hospitalitzat i que sigui el teu nadó, no? El teu nadó, el que tu esperes és que estigui amb tu i de cop està hospitalitzat, no? Llavors, sí que és veritat que nosaltres tenim la figura dels mediadors culturals, que se'ls diu agents comunitaris, ara que fan una mica de pont, no?, entre la societat i els serveis de salut. És molt, molt important, però ja no només a nivell cultural, sinó a nivell general, la comunicació no verbal, vale? Perquè això, realment, quan tu vas al metge, et quedes amb un 20% de la informació i només una mirada, un somriure, un acompanyament, això per les famílies és molt important. I després, si no disposem del mediador cultural, podem buscar famílies de confiança, però és molt important que ens van dir aquesta jornada que no podem fer servir els seus fills grans. Els seus fills grans sí que saben el català, no? Molts saben català, però els donem una responsabilitat que ells no estan preparats per això. Llavors hem d'intentar buscar algun familiar adult i sobretot això, la comunicació no verbal és essencial.
0: I es forma el personal de la unitat de neonatologia en aquesta comunicació no verbal?
1: Cada cop més. La comunicació no verbal és molt important i als residents els hi diem molt i cada cop estem fent més cursos, més ensenyament perquè és molt important, no? Jo crec que la carrera cada cop també es fa més, però és un tema relativament nou i molt important per la comunicació de tot, de males notícies, de la cura del nadó, de tot el que ens envolta.
0: La jornada posava també el focus en el paper fonamental, no?, de les famílies en el tractament del nadó. Abans parlaves de l'apego, no?, d'aquesta proximitat. Per què és tan important que família i professionals treballin com un únic equip, no?, que malgrat aquesta doncs, barrera idiomàtica en alguns casos, no sé si mal dir-li cultural també en d'altres, doncs és important que la presa de decisions sigui conjunta, que la informació arribi sense, diguéssim, equivocacions possibles, no?
1: Clar, nosaltres tenim una filosofia que no és només el nadó, no? És el nadó i la seva família. La família és la cuidadora principal, seran els que són els cuidadors d'aquest nadó. Llavors és molt important que aquesta família prengui les decisions conjuntament, que no es vegin coaccionats, que ho entenguin bé, i per això és molt important que nosaltres, aquella figura antiga del paternalista, del metge, que donava la informació i la família acceptava això, ja és una cosa que està totalment passada, som un equip, i anem tots a la una per cuidar aquell nadó i que, sí, que estigui el millor possible.
0: Mm-hmm. Quan parlem d'ampliar la mirada, no? des del respecte, d'oferir una atenció que estigui doncs, lliure de judicis o de prejudicis, d'aquests estereotips, no? Que ens deies que

0: cada família és un món. De què parlem exactament? Quines diferències pot haver rituals pel que fa doncs, als rituals, a l'atenció al nadó, pel que fa a l'alimentació?
1: A nivell concret hi ha moltes particularitats, sempre dient, no?, que cada família és un món, que el que no podem fer és estereotips, no?, d'aquest, pues, la cultura musulmana, tal, no?, però que realment, per exemple, un exemple és el nom del nadó, no?, aquí a la cultura occidental, una persona es queden embarassats i ja busquen un nom pel seu fill, filla. Llavors això sembla que sigui com una part de l'apego, del vincle. I hi ha cultures que no ho escullen fins la primera setmana de vida, perquè depèn de l'horòscop, perquè és l'imant que ho decideix, poden canviar el nom, i això, com a la cultura occidental, penses que no hi ha vincle amb aquest nadó, i és que és així, no? O, per exemple...
0: Això suposa...
1: Problemes?
0: No, un terrabastall pensava més aviat a nivell administratiu. Sí, administratiu, de tràmits per registrar la criatura i, a més, com a mínim, a l'hospital, no? Vull dir, mentre no té un nom, que tampoc pot ser tan problemàtic, però potser sigui s'identifica aquella criatura com a través d'un codi de...
1: O fill de... O realment tens temps per inscriure el nadó, no ha de ser immediat. I llavors sí que és veritat que antigament dèiem com pot ser que no tingui nom, o insistíem, no? Però que ara realment pues, li pots posar fill de o nadó, o pots tens altres recursos i després ho canviaràs.
0: I no es pensa en aquesta manca de vincle, perquè el vincle pot ser... existeix de totes
1: però
0: maneres, malgrat no hi hagi...
1: Exacte.
0: Un nom, no? I pel que fa a l'alimentació, parlaves de la lactància. Hi ha alguna comunitat, diguéssim, que sigui reàcia a la lactància materna?
1: La lactància materna en general està ben acceptada, però sí que és veritat que el calostre, que és la primera llet, hi ha alguna cultura, per exemple la cultura musulmana, que a vegades pensen que no és del tot bo, saps? I del tema de lactància materna en nens prematurs, que és molt important, nosaltres tenim la llet materna de banc, que és de mares donants que donen aquesta llet. Això és com un medicament, és molt bo pel nen prematur, i hi ha algunes cultures que no poden acceptar aquesta llet perquè si reben llet d'una mare d'un nen de sexe diferent, pot ser que en el futur es casin, i això no està ben vist del tot. De tota manera, al final ho acaben acceptant. Com tot, explicant-ho bé, i al final les famílies ho acaben acceptant.
0: Perquè entenc que el calostre té uns beneficis.
1: El calostre té uns beneficis brutals.
0: I a més és la primera presa de contacte que no retardes, diguéssim, aquest alletament, no? Que sempre afavoreix... Doncs,
1: té propietats immunològiques, té propietats al sistema digestiu, és...
0: Pel que fa a les cures, vull dir, la implicació també de l'altre membre, no?, del pare de la criatura. No sé si es treballa de manera diferent segons també l'origen cultural de cada família hospitalitzada.
1: No és tant l'origen cultural com la particularitat de cada família. Perquè sí que és veritat que hi ha pares que ja tenen el rol de portaveu de la família, però no es dedica a les cures. I en altres pares que, tot i que siguin d'una cultura determinada, ja estan més implicats. Sobretot és el respecte, no? El no jutjar aquell pare que no vol canviar un bolquer, perquè potser és la seva manera de pensar, no? És la mare la cuidadora i és el pare el que porta el portaveu de la família.
0: A nivell emocional, com viuen les famílies migrades l'ingrés d'un nadó? Ho dic pel fet d'estar lluny també de la seva xarxa de suport, no? Xarxa familiar, en alguns casos...
1: Clar, hi ha situacions molt complicades, perquè també s'ajunta el dol migratori, no? Són famílies que estan lluny de... O sigui, són dones que estan lluny de la seva família, a vegades el
0: que
1: pare...
0: Que troben a faltar en un moment com aquest, clar, també, diguéssim, el tenir una mare o un pare a prop, no?
1: O fins i tot el pare del nadó, no? La seva parella està en un altre país. Llavors se senten soles, per això és molt important preguntar qui et pot acompanyar, aquí tens per fer-te recolzament, no, una miqueta a veure la realitat de cada família.
0: Hi ha algun tipus de voluntariat en aquests casos?
1: De voluntariat, clar, nosaltres tenim famílies de nadons prematurs que venen, que és l'associació de Som Prematurs, que ells també fan un acompanyament a totes les famílies, no? Això és molt important, perquè són pacients experts, no? Perquè han tingut el seu fill ingressat a neonats i després els poden ajudar. I també una miqueta els ajuden per buscar acompanyament, per ajudes socials, per...
0: No sé si ha estat necessari, no?, en alguns espais que puguin ser compartits, que tampoc és que siguin molts a l'hospital, no? Però ara pensava, potser hi ha dones que estan molt habituades, no?, o cada vegada estem més habituats a veure una dona alletar el seu nadó en espais també compartits, no? No sé si heu hagut d'adequar alguns nous espais perquè les mares puguin extreure's llet amb més intimitat, en aquest sentit, perquè potser hi ha persones que són més reàcies.
1: Sí que és veritat que hi ha mares que tenen pudor, però és molt important que l'extracció de llet ha de ser al costat del seu nadó, perquè així augmenta la producció. Llavors, el que fem nosaltres és intentar habituar biombos o buscar intimitat. Hi ha hospitals que tenen habitacions individuals, però sempre l'extracció de llet i l'amamentament ha de ser al costat del seu nadó.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Dolors Esteban, adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat a conèixer també aquesta realitat d'una unitat com la vostra.
1: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
0: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
3: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer, tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no?, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no? Uh-huh. Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt. Uh-huh. Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no?, o l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
0: Totes les conspiranoies possibles,
3: sí,
0: no?
3: Sí, que és molt americà, no? Molt, molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
0: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem dir.
3: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve, doncs, l'hivern, no?, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
0: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc.
3: Clar, en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estan enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no?, un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tampoc així especial.
0: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també, d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
3: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
0: Per tant, aquí hi ha una mentida...
3: Enorme. Sí.
0: Uh-huh.
3: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són, són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, clar, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena. A més, veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge, en les dues pegis, no, diguem-ne, perquè, clar, ella ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys,
0: clar,
3: tampoc...
0: La gent no viu habitualment.
3: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present, i és una filla que passa de desconfiar, doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora d'aleshores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
4: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant-se que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
0: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
3: que
0: en comunitat.
3: Que sí, és complicat, no? Per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
4: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedaran ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bon, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
0: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament, doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint, doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
3: Segurament ho fem així els pares, no?, i suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, el seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final, no?, tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa por reflexions, no?,
0: reflexió,
3: prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
0: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
3: Fins que vagi
0: molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ens acompanya aquesta vegada la Rosa Sánchez, a aquesta hora del matí. Ja sabeu doncs, que amb ella donem pas a la secció de petjades i avui ho fem després, un dia després, Rosa, d'aquesta passada de Sant Antoni Abat a la ciutat de Badalona.
5: Exacte, molt bon dia, Núria. Doncs sí, aquest diumenge, o sigui ahir, va tindre lloc la passada de Sant Antoni a Badalona, una de les tradicions més arrelades del nostre poble i antigues, que ho van remarcar molt. Però no he vingut a parlar de la passada en si.
0: Avui no sé si se sent bé, la Rosa? Sí?
5: Sí?
0: Va, et sentia molt fluixeta i tenia el dubte.
5: Val.
0: Digues, digues.
5: Avui posarem el focus en tots aquells animalets que amb les seves famílies esperen pacientment al marge del carrer. Gossos, gats, conills, ocells, el que vulguis. Mirades nervioses, cues que no paren de moure's i braços que els abracen fort mentre passen els cavalls. Sobretot jo, que la meva petita, quan sent els tambors, treu un Doberman de dintre i se'ls menjaria a tots. Tots ells tenen un objectiu comú, arribar fins al mossèn perquè els beneixi. Un moment breu, però molt especial, perquè moltes famílies és un gest de protecció, estima i tradició, i una manera de reconèixer que els animals formen part de casa.
0: Amb la canalla, amb els nens i nenes, anem a veure la cavalcada de Reis i amb els animalons... amb els animalons, la passada de Sant Antoni Abat.
5: Exacte. Per això avui he convidat a mossèn Andreu Uller, arxiprest de Barcelona i rector Insolidum de Badalona Centre, i el Jordi Carreter, actor de teatre i col·laborador de la casa, entre altres seccions del Badalona Matí.
0: Uh-huh. I un apassionat dels gossets.
5: Exacte. Exacte.
0: Que hi té passió pels passió. Gossos.
6: I tant, molt bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts.
7: Hola, bon dia.
0: Molt bé. Doncs, primer de tot, expliquem què se celebra per Sant Antoni Abat, no?
7: Sant Antoni Abat ve el 17 de gener, que és un dia especial que l'Església recorda aquest sant, que va ser un sant eremita, que va estar molt a prop de la natura i dels animals, i se'ls va estimar molt. Llavors, cada any aquí a Badalona hi ha aquesta tradició de que, ara ho deia aquí, que es fa el segon diumenge de febrer, es fa la passada. Uh-huh. Suposo que també per repartir-se amb altres ciutats i pobles, que alguns cavalls, alguns van passant per diferents llocs. I aquest segon diumenge de febrer toca aquí a Badalona. Uh-huh. Llavors es celebra aquesta passada de Sant Antoni Abat, que és una tradició molt antiga aquí. I ho deien que és la més antiga de Badalona com a festa popular.
0: Uh-huh. L'any que ve celebren les 150 edicions, ja, 150a edició, i ja ens parlaven també des de l'organització de la passada, aquesta setmana passada que en fèiem la prèvia, que estan doncs, mirant de fer alguna col·laboració amb el museu, a veure si es podria fer alguna exposició i alguna activitat, diguéssim, doncs, expressament per aquesta celebració, que 150 anys no es fan cada dia,
5: no.
0: Déu-n'hi-do.
5: No, no.
0: I també parlaven d'aquesta sincronia que hi ha, diguéssim, amb altres municipis, no?, que com que hi participen uns 150 cavalls, una quinzena de carruatges, ben bé, no? Doncs van passant de municipi a municipi i per això la passada, diguéssim, de Sant Antoni, tot i que Sant Antoni Abat se celebra el 17 de gener, doncs s'allarga ben bé un parell de mesos, eh? Mm. Què representa, no?, un dels actes segurament, diguéssim, més significatius de la passada, que és aquesta benedicció, mossèn?
7: Sí, jo crec que representa que estimem els animals, que i avui més que mai fan un gran bé de companyia, d'estar al nostre costat, amb moltes persones, les llors ve molt soles, i un animalet d'aquests, un gosset, un gat, doncs li dona vida, no? Per tant, representa un moment d'encontre i de valorar-los, estimar-los molt, no? I reconèixer que ens fan un bé, fan un bé a les persones, i ens ajuden a tot, i la benedicció vol dir això, beneir vol dir que fa bé, i fa la seva missió, no?, que és fer-nos companyia, ajudar-nos, estimar-nos, estar per nosaltres, vull dir que jo crec que... I després uneix tradició, i uneix la tradició d'aquí catalana, que és reconèixer també la feina que han fet tots els animals, les bèsties de càrrega, en el món de la feina, del treball, que aquí hi ha aquesta tradició dels tres toms, però aquí a Badalona té aquesta particularitat que es diu passada, passada de Sant Antoni Abat. Per tant, és una tradició molt catalana i molt, molt nostrada.
5: I com viu vostè, veient tantes famílies que venen tots amb els seus animalets perquè vostè els beneixi? O en aquell moment...
7: Però amb il·lusió, perquè allà on hi ha vida, on hi ha estimació, on es valoren les coses, i les coses de la creació, de Déu, no? Jo soc un dels més que pateixo, no?, per totes les coses que hi ha avui en el món contra la natura, no?, i la malversació de béns i recursos, no?, i pateixes, no?, i és un dia, no?, de dir, mira, per fer homenatge a la natura i fer un homenatge a tota aquesta realitat, no?, que tenim al nostre costat, no?, i donar gràcies a Déu, no? Jo he vist des de la meva fe, de que Déu, pues, ho ha fet tot i ens ha donat tot perquè ho administrem bé i perquè fem, ens faci bé. Uh-huh. I, per tant, ho agraeixo. I, a més, agraeixo, pues, això que deia abans, no?, aquesta tradició, no?, que és catalana. Jo tot el que és català m'agrada molt i ho hem de potenciar i ho hem d'animar, perquè se'ns venen moltes coses de fora i se'ns emporten. I els catalans, a vegades, són una miqueta maldestres amb això, eh? Vull dir, estem abandonant les
0: nostres
7: tradicions.
0: No sabem cuidar, cuidar el que tenim.
7: A vegades no cuidem prou les coses nostres.
0: Jordi, tu a casa tens 5 gossos.
6: 5 gossos, tinc.
0: I fa molt que els beneïu?
6: Pues fa ara, clar, és a dir, el primer que teníem, sí, que vam començar amb un, doncs sí, fa 5 anys. Després, l'altre any, que en teníem 2...
0: Cada any ha anat caient.
6: Cada any, i ara ja en són 5. Sí. No, llavors, per mi, aquest dia, vull dir, és... aquí ho sento molt davant del mossèn de dir que nosaltres som ateus, no creiem, sí, però, clar, aquest dia el vivim com molt especial, no? Perquè és un dia on els protagonistes no som nosaltres, sinó són les nostres mascotes, tant siguin gossos, gats, ocells, conills, el que siguin, no? I, clar, és un dia que, encara que tu no siguis creient, és un dia on tu vas a donar com les gràcies a la teva, les teves mascotes, per el que deia el mossèn, no?, per la companyia que ens donen, per l'estima que ens donen, perquè, clar, som part de la nostra família. I poder tenir un dia on ells són els protagonistes, doncs això és molt maco.
0: Per tant, es viu més des de l'agraïment que no pas des de anem a demanar una protecció pels nostres animals.
6: Clar, jo en el meu cas és el que et dic. Per mi és un agraïment, no? Anar a portar les meves mascotes per dir gràcies per tot el que ens doneu a nosaltres.
5: Creus que aquesta tradició s'hauria de cuidar, mantenir i, sí, vam potenciar molt més?
6: Sí, sí, sí. A veure, jo he tingut la sort, no, que he nascut en una família on hem sigut molt de tradicions. Vull dir, a casa meva totes les tradicions es fan, totes. Vull dir, fins i tot havíem anat a Vilanova i la Geltrú a veure els Tres Tombs, no, al principi, que allà també és molt important. Llavors, clar, aquesta tradició no s'ha de perdre, perquè arriba un punt que el món va tan ràpid, vull dir, passa tot tan ràpid, que tenir aquestes tradicions, que és aquell moment que estàs amb tot el veïnat de Badalona, amb tota la gent... Mira, hi ha una parella que tenen un galgo que només els veiem el dia de la passada de Sant Antoni.
5: Sí, hi ha gent que només la veus
6: aquest dia.
5: És fort,
6: perquè són de Badalona, són del centre, i durant tot l'any no els veus. Però, en canvi, aquell dia, vull dir, els trobes. I, clar, és un moment on et trobes tota la gent, el veïnat... Vull dir, és un moment que dius que fa poble, perquè per mi Badalona encara és un poble, no? Llavors, clar, totes aquestes tradicions, com deia el mossèn, catalanes, no es poden perdre. Vull dir, al contrari, s'han de fer perquè la més gent vingui, per el que et deia, perquè passa el món tan ràpid que aquests moments et fan desconnectar.
0: Mossèn, quin paper tenen els animals, no?, en els passatges de la Bíblia? Ho dic perquè aquest matí pensava i dic, mira, la serp, no?, una mica el sinònim també, doncs, que encarna, doncs, aquesta maldat, no?, aquesta... Ara no em surt la paraula, aquest...
5: El pecat.
0: Ja sortirà, el pecat, exacte, el pecat, eh?
5: El pecat.
0: I alhora, gràcies, Rosa, i alhora, doncs, no sé, el colom, no?, amb l'esperit sant, perquè tenim de totes bandes.
7: Sí, sí, bé, els animals sempre han tingut aquest sentit simbòlic, no?, dels seus trets característics i, doncs, ens han recordat, doncs, valors, no?, valors i coses que contràries, no?, a la vida, no?
0: Serveixen com alegories.
7: Sí, com alegories, sí, sí, sí. A la Bíblia, a veure, el gran text és del Gènesis, no?, que reconeix, no?, que tot és bo, no?, i Déu va fent tota la natura i tot és bo, no?, i els animals, i per tant estan fets tots a fi de bé, eh?, i tots van néixer en Déu, tots els animals, es diu això, no?, per què van néixer en Déu? Perquè fan allò pel qual estan fets. Fan, els animals són aquells que fan allò que és cuidar-se, lluitar per la vida, alimentar-se i estar al servei de la humanitat. Fan el bé, els animals. Els que fem el mal som els homes. Som nosaltres els que fem el mal. Els que no fem allò que pel qual estem fets, que és per estimar. Estem fets per estimar. I llavors ens demana que venim Déu estimant, ajudant i col·laborant, no? Sí. És la nostra missió. En canvi, els animals estan cridats a fer el que pel qual estan fets. Per això beneixen Déu i els beneïm, donant gràcies a Déu perquè fan una labor. La seva labor, la fan bé, que és estar al nostre costat, ajudar-nos i seguir els seus instints també, no?, de supervivència, de lluita...
0: I quin protocol, si és que hi ha un protocol, no?, diguéssim, adient per la benedicció dels animals el dia de la passada, es du a terme? Es fa lectura d'algun passatge, algun verset de la Bíblia que faci referència?
7: Sí, aquí... anem unitat per feina aquest dia, no?, perquè hi ha moltes coses i a mi m'agradaria fer més protocol, eh? Vull dir, ja fes per mi, dones idees, eh? Si jo vinc d'una missa, també, a la missa ja ho tenim present, i és com un colofó de la missa després, que hem fet abans, i alguns venen de la missa amb mi, m'acompanyen, eh? Per tant, vaig invitar el gra i dic unes paraules, no?, per animar la gent a donar gràcies a Déu pels animals i per ajudar-nos a viure-ho, no? Ahir vaig recordar aquest tema del baptisme, no?, que els animals ens recorden, que hem de recuperar també aquesta tradició, no?, de baptejar els infants, que ho tenim una perduda. Aquí al centre de Badona, aprofito per dir-ho, no?, hi ha una baixada molt forta, no?, de batejos, no? Abans la família era un moment de trobada familiar, de batejar l'infant, inclús els fills, encara que a vegades no fos massa creients, ho valoraven, no? Bé, ho vaig aprofitar per dir, bueno, pues, tot ens ajuda, no? I per tant el protocol és simplement és a vegades fer una lectura i tal, i després a continuació van ahir els animals, no?
0: De fet, és un dia en què hi ha, diguéssim, molt d'ambient al carrer. Ja no només, diguéssim, pel brugit, no?, de les pròpies carrosses o dels cavalls, sinó també per tota la gent que surt a esperar, com jo feia abans, a similitud amb la cavalcada, no?, pel soroll. No?
5: I Jordi, com reaccionen els teus gossets enmig de tanta gent i tant de soroll?
6: Clar, és que és molt fort, no?, perquè, clar, diguéssim, tenim-ne cinc, i a part tres, que són germans, que vol dir nascuts del mateix dia, vale? És molt fort veure diferents caràcters de cada gos, no? Vull dir, a veure, el que sí que aquí m'agradaria dir, que un moment jo entenc, vale, que passi una orquestra i facin timbals,
5: sí,
6: però això, clar, no sé si es podria suprimir, perquè la part dels timbals,
5: buah,
6: pobres, es tornen bojos.
5: Sí.
6: Vull dir, a veure, quan passen els cavalls, els carros i això no, però la part, de moment, dels timbals és sí, que és horrible.
0: O sigui,
6: horrible.
0: Que en aquell tram de la plana, aquest és un suggeriment, no, Jordi?
6: Sí.
0: El soroll es minimitzés.
6: Sí. Sí, perquè veus molta gent que agafa el gos i se'n va corrents cap enrere, cap a altres carrers, perquè sí, el pobre
0: es
6: torna boig. I l'altra banda, llavors, clar, hi ha moments, no? Jo en tinc un, que és en Pep, vale? Que aquell pobre tota l'estona l'has de tenir braç, vale? Perquè està espantat i va com... Va com, ostres, no sap on està. Però jo tinc la Lilian, que és la boja, i aquella va saludant a tothom. Aquella la podria deixar i se n'aniria amb tothom, perquè aquella va xafardejant a tothom. I llavors, clar, l'Oriol és aquell que, saps, va saludant i tot, però és el més...
0: Clar, en un moment en Jordi ha dit els noms dels seus gossos, sí, i a mi m'ha fet pensar en el meu cunyat i en el d'una volta. Tinc un Oriol i un Pep. I he pensat, clar, què deu estar pensant el mossèn, que el veia també que anava obrint els ulls. D'aquesta, al final, certa humanització, sí, no?, que segurament es veu molt durant la passada dels animals de companyia.
7: Sí, sí. A veure, és una realitat actual. Aquest any també hem tingut l'anècdota que el dia de Sant Antoni Abat, jo mai m'ho havia trobat, eh? Van estar tot el dia trucant gent i preguntant-me quin dia seria la benedicció dels animals, no? A quina hora seria? I va dir, no, aquí a Badalona, explicant la tradició. Hi ha la tradició de beneir-los el segon diumenge de febrer, que aquest any serà aquest dia i tal, no? Però, bueno, sí, hi ha una sensibilitat, no? Ha pujat la sensibilitat cap als animals.
0: Per tant, bategem menys els nens, però som més sensibles amb els animals, eh?
7: Sí. Hi ha un moment així, i bueno, hi ha menys infants. Aquesta és la realitat, no? Aquí al centre, sobretot, ha baixat molt la natalitat, els també. Infants...
6: Ara, també et diré una cosa. Sí. Vull dir, és un dia que quan estem allà amb tots els gossos, després, amb tota la tarda, és com si no tingués gossos.
5: Sí.
6: Vull dir, es passen tota la tarda dormint. Sí. Perquè, clar, després d'estar allà amb l'energia, l'adrenalina que treuen amunt i avall, i veuen tanta gent, tants gossos, després no existeixen els gossos, queden morts.
7: Sí. Mm-hmm.
5: Creu que aquesta benedicció també té un valor emocional per les persones? O sigui, hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu, però emocionalment...
7: Evidentment, jo crec que sí, és molt emocional. Vull dir, et dona molta força, no? I aquest moment, no?, de reconèixer que aquell animalet té un valor. Jo crec que li dona el valor que té, no?, que d'estimació i de col·laboració a casa, d'ajuda, de companyia, no? I per tant, jo crec que la gent surt molt animada i molt emocionada, no?, vull dir, d'aquell moment, no?, vull dir que l'ajuda molt. Vull dir que el poses molt en el centre de la teva vida, que veus que no és un objecte, sinó que és un algú en tu, no?, que t'ajuda, no?, a viure, no?
6: Sí, sí, exactament, és el que jo també he dit al principi, no?, que jo, tot i no ser creient, per mi aquest dia és superemocionant i supermaco. I quan veus, diguéssim, el meu marit i jo amb tots els gossos, i que el mossèn ens va beneint, ostres, és un dia molt emotiu, més que res pel que et dius, perquè tu dones les gràcies a les teves mascotes, no?
5: Mm-hmm. Donar les gràcies doncs... és bo.
6: Sí.
0: Jordi Carreter, mossèn Andreu Uller, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i compartir amb nosaltres també com es viu, no?, des de dins aquesta passada de Sant Antoni Abat. I Rosa, moltíssimes gràcies també a tu. Acabem molt ràpidament amb la curiositat de les petjades del dia.
5: Doncs sí, el 14 de gener va ser el dia del gos vestit. Un dia ideal per recordar que darrere d'aquests jerseis, abrics i fins i tot impermeables, no és tot postureig que cani. Els gossos petits, amb poc pèl, la roba els ajuda de veritat a passar millor el fred. I l'atenció, perquè alguns gossos ja ho tenen claríssim. Si veuen l'abric, saben que toca passeig, igual que quan veu les corretges. Mm-hmm. I ho viuen amb entusiasme. Ara bé, res de disfresses impossibles. La roba ha de ser còmoda, deixar-los moure bé i fer un pipí amb dignitat. Perquè sí, a la moda d'hivern, però sempre en respecte pel benestar i orgull del gos.
0: Per tant, un Pep, un Oriol, vestits ben encamisats, però alhora còmodes, eh?
6: Tots. Això sempre.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Adéu,
0: per
5: venir. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I ha arribat el moment, amb aquesta sintonia, ja ho haureu intuït, de donar la benvinguda a en Jordi Martí. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, bona hora, content d'estar aquí.
0: Com va? Vinga, situem-nos al març del 1924. Fem-ho?
1: Sí. Avui farem una repassada del que haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia qualsevol d'ara fa 100 anys, del març de 1924.
0: Doncs, sens dubte, haguéssim parlat de la crisi que es vivia a l'Ajuntament de Badalona, perquè el director militar de Primo de Rivera va canviar el mes de març de 1924 els regidors del plenari badaloní. Era el quart govern que tenia la ciutat en només un any.
1: Va, situem-nos amb el temps. Estem parlant del que passava a Badalona al març de fa 100 anys. Espanya estava immersa en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, i des de Madrid, des del directori militar, es feia i es desfeia els ajuntaments. Quan un govern municipal no els agradava, senzillament el canviaven. A Badalona, el mes de març de 1224, va haver-hi un canvi de govern. Era el quart govern en un any. L'editorial de l'Eco de Badalona era molt dura amb el canvi de regidors. Escoltem.
2: Por diversas circunstancias, han desfilado por la casa consistorial cuatro ayuntamientos. O sea, la friolera de 92 ciudadanos dispuestos a sacrificarse por el bien común. Debemos lamentarnos de ese continuo ajetreo en el que parece se tienen en cuenta muchas cosas, menos una. El supremo interés de Badalona, la pobre cenicienta que no gana nada con este trajín.
1: El nou alcalde de Badalona va ser Pedro Sabater. L'alcalde i els regidors van ser designats pel governador civil i sota la presidència del delegat governatiu, un militar, el comandant González Mora. L'editorial de l'Eco era pessimista en relació al nou govern de Badalona.
2: El ayuntamiento que acaba de tomar posesión por mandato gubernativo tiene un camino bastante espinoso a seguir si es que quiere servir de veras a la ciudad, la cual, a pesar de no haber elegido ni haber podido escoger, tiene el derecho a exigir se la atienda leal y fielmente.
1: Però atenció, molta atenció. El més important va ser el discurs del nou alcalde quan va prendre possessió del càrrec. Escoltem-lo.
2: El señor Sabater pronunció frases de agradecimiento por su elección, manifestando que el ayuntamiento que se acababa de constituir laboraría en pro de la ciudad, haciendo obra puramente administrativa y dejando la política aparte, con el objetivo del bien de Badalona.
1: Ho hem escoltat bé. El nou Ajuntament de Badalona només faria obra puramente administrativa y dejando la política aparte. La dictadura de Primo de Rivera en ple apogeu.
0: I ja que estem parlant de política, no deixem aquest tema perquè la dictadura de Primo de Rivera va decidir clausurar el centre regionalista de Badalona per, senzillament, donar un objecte guarnit amb una bandera catalana.
1: La repressió de tot allò que era catalanista desfermava, com veiem, les ires del directori militar de Primo de Rivera. En tenim un exemple amb el que va passar en aquest centre regionalista de Badalona. L'Eco explicava la situació perquè la dictadura decidís clausurar-lo.
2: El martes a l'anochecer, mientras se celebraba un baile en el centro regionalista, fue clausurado por orden gubernativa la referida entidad, con motivo de ser repartido a los socios el típico vals de quintus, que eran unos bibelots adornados con cinta catalana. De la clausura se encargó la policía y la Guardia Civil.
1: A veure, una cosa tan innocent com repartir les butlletes per sortejar els vals de quintus i que aquestes butlletes portessin enganxada una bandera catalana, doncs això va ser motiu suficient per clausurar el centre regionalista de Badalona. Aquest era el clima polític que es vivia a la ciutat al mes de març de fa 100 anys.

0: Recordo, Jordi, que ja al mes de gener vas parlar de la greu crisi també de feina que vivia Badalona. Tres mesos després sembla ser que la situació havia encara empitjorat, si és que podia, i a Badalona el març del 1924 hi havia més de 1.000 obrers sense treball.
1: I aquests 1.000 obrers, Núria, eren només de les fàbriques més importants, les més grans de Badalona. No hi havia demanda de productes i, per tant, les màquines es passaven moltes hores aturades. Com a conseqüència de tot plegat, els obrers hi havia dies que no anaven a la feina i que, per tant, no portaven tot el jornal a casa. A la portada de l'Eco se'n parlava amb aquests temes.
2: La crisis actual. Un millar de obreros sienten en esa ciudad las consecuencias de la crisis. Actualmente son 628 los obreros badaloneses que trabajan jornada reducida, o sea, 3 o 4 días semanales, y 315 más los que se encuentran en paro forzoso por falta de trabajo, haciendo un total de 943 obreros los que notan las consecuencias de la crisis actual.
1: El directori militar va obligar totes les empreses a informar mensualment quants treballadors estaven sense feina o amb jornada reduïda. El més preocupant de tot, però, és que no es veia una sortida imminent de la crisi.
2: La crisis presente, de la qual per ara no se ve el término, hace ser anotada por todos. Ojalá se pueda pronto volver a la normalización absoluta de trabajo por el bien general.

0: Ara fa 100 anys era normal el treball infantil. Nens i nenes treballant a les fàbriques, una realitat de 1924 que avui ens sembla doncs esgarrifosa, però això era considerat una bona notícia, que una fàbrica dediqués temps a donar classe a aquests infants.
1: El 1924 el treball infantil a les fàbriques estava molt estès, especialment a empreses tèxtils o cordeleries, que a Badalona n'hi havia. El març del 24, la cordeleria Francisco Marc va crear una escola dins mateix de la fàbrica. Així ho explicava El Eco.
2: Como consecuencia de los trabajos y escrupulosidad demostrada por el auxiliar de la Inspección de Trabajo de esta ciudad, en lo que se refiere al trabajo de menores, en la cordelería de don Francisco Mar se acaba de establecer una escuela donde se da una hora diaria de clase a los muchachos que trabajan en aquel establecimiento industrial.
1: Aquesta cordeleria seguia els passos d'una altra gran empresa de Badalona, Cordeleries Domènech, que ja feia uns mesos havia creat una escola dins de la seva fàbrica. Ara bé, d'acabar amb el treball infantil, a Badalona ni enlloc ningú en deia res. En fi...
0: Recuperem un altre tema que ja vam anunciar el mes passat. Es tracta del projecte de construcció d'un segon tren que uniria Barcelona i Badalona i que tenia previst travessar Cel Obert als barris ja ordenats de la ciutat.
1: I la novetat aquest març del 24 va ser que el ple de l'Ajuntament s'hi va mostrar totalment en contra. El curiós del cas és que el projecte el presentava un ciutadà particular. Des del setmanari El Eco, el projecte es va considerar inadmissible per la destrossa que faria de la xarxa urbana. L'Ajuntament també s'hi va oposar frontalment. Així ho explicava El Eco.
2: El Ayuntamiento de esta ciudad acordó por unanimidad oponerse a tal proyecto del nuevo ferrocarril. Acuerdo que también ha adoptado el Ayuntamiento de San Adrià del Besòs.
1: Expliquem que a Badalona ja hi havia un tren que anava de Barcelona a Mataró, el tren que passava per la costa i que és el que avui funciona. Aquest segon tren, que mai es va construir, uniria la plaça de Catalunya i el barri del Clot de Barcelona de manera subterrània. Però a partir del Clot, i venint cap a Sant Adrià i Badalona, ja ho faria a cel obert, travessant el que avui seria l'Avinguda Alfons XIII i trinxant la trama urbana del barri del Progrés. El Eco va fer una campanya en contra d'aquest tren, una campanya duríssima.
2: Nosotros no dudamos que el gobernador civil resolverá conforme demandan los intereses generales de las poblaciones afectadas, las cuales ven en este asunto una maniobra para adquirir ciertos derechos que puedan hacerse valer el día de mañana con otra empresa.
0: Curiós, perquè la història doncs ens ensenyaria anys més tard que davant d'aquesta negativa que hi va haver per un segon tren a la ciutat de Badalona, que la travessava doncs, partint també la ciutat en dos, no hi hauria aquesta mateixa oposició frontal pel que fa a l'autopista C31, actualment doncs, encara en vigència. I seguim parlant del tren de Badalona, però del que ja funcionava i que fa 100 anys ja passava pel mateix lloc que avui.
1: I en parlem perquè cada cop eren més els badalonins que el feien servir per anar a Barcelona. L'estació s'havia quedat petita i el servei també, perquè no s'hi podien posar més trens o trens més llargs, vaja, perquè el pont del riu Besòs no hauria aguantat el pes dels combois. Per això, El Eco de Badalona, del març del 94, parlava de millores de l'estació i del reforç del pont sobre el riu.
2: Están muy adelantadas las reformas que se realizan en la estación del tren, con objeto de intensificar el servicio entre esta ciudad y la vecina capital. Actualmente se trabaja en cubrir los nuevos andenes destinados exclusivamente a los viajeros de Badalona a Barcelona, así como se realizan los trabajos previos para ensanchar el puente sobre el Besòs.
0: I seguim amb el que era notícia ara fa 100 anys a Badalona, i ho era la construcció del cementiri nou de Sant Pere, una construcció que no parava de topar també amb problemes. En aquest cas era la presència d'una mina d'aigua que passava pel mig dels terrenys d'aquest futur cementiri.
1: Situem-nos 100 anys enrere. A Badalona hi havia el cementiri vell, el cementiri de Sant Crist, el que avui tenim situat al costat del parc de Can Soleil i que en aquella època ja s'estava quedant petit. I per això fa un segle s'estava començant a plantejar i construir un nou cementiri en terreny rural. extracte del cementiri nou o cementiri de Sant Pere, que hi ha avui sobre el barri de Pomar. La seva construcció va topar amb el recorregut d'una mina d'aigua situada a 20 metres de fondària i que servia per regar horts i camps de la zona. L'Eco explicava així la notícia.
2: Enojoso asunto el de la mina, que pasa a una profundidad de 20 metros por el subsuelo de los terrenos adquiridos para el cementerio. Los técnicos han intervenido en el asunto y entre ellos ha habido también disconformidad, pues mientras unos sostenían no haber peligro alguno poniendo las cañerías conductoras de agua en determinadas condiciones, mantenían otros su criterio de que siendo aquel terreno una zona de captación de aguas, el peligro era siempre inminente, salvo en el caso de hacer unas obras costosísimas.
1: El tema d'aquesta mina d'aigua no era gens menor. Aquella zona de Badalona, la muntanya on avui hi ha el barri de Pomar, era una zona agrícola molt fèrtil i necessitava l'aigua de la mina, sempre l'aigua. D'altra banda, hi havia el perill que el pes de les construccions del nou cementiri enfonsés el terreny.
0: I amb tot, quina va ser la solució?
1: La solució va ser, com faríem avui, el 2024, no ens enganyem, crear una comissió de seguiment consistorial.
0: Aquestes que serveixen de tant.
1: Exacte. Una comissió per estudiar el tema i buscar una solució. A la comissió hi hauria l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys afectats. Esperem que els propers mesos que ens porten de notícies per saber si aquesta comissió va servir d'alguna cosa o no.
0: Vinga, i obrim ara un capítol destinat al que en podríem dir fets i gent, és a dir, coses que passaven a la nostra ciutat al març del 24, del 1924. Així que comencem parlant d'una nevada al municipi.
1: Sí, perquè a finals de febrer es va produir a Badalona una nevada de considerables dimensions. No deixa de ser curiosa la manera com l'Eco va presentar el tema en la seva edició del dia 1 de març.
2: El miércoles 22 de febrero amaneció nevando. El espectáculo era hermoso, más aún por no ser aquí corriente. La nieve fue cayendo alcanzando un palmo de altura. A consecuencia de la nevada, se produjo más tarde un barro asqueroso, convirtiendo nuestras calles en barrizales.
0: I una explicació més gràfica, impossible, ho hem vist. També reanudaven les obres de la nova església de Sant Josep.
1: I la novetat és que després d'un temps aturades aquestes obres, el capellà de Sant Josep, mossèn Rifé, sí, el mateix que avui dona nom a la plaça que hi ha davant de l'església, la plaça del doctor Rifé, doncs aquest mossèn va dir que els treballs es reanudarien. Potser la raó de tornar a començar les obres de l'església va ser la següent.
2: El digníssimo prelado de esta diócesi, doctor Guillamet, ha donado 10.000 pesetas para las obras del nuevo templo parroquial de San José.
0: I 10.000 pesetes l'any 1924 eren moltes i moltes pessetes. No m'estranya que també reanudessin les obres de l'església de Sant Josep. I també acabem aquest apartat de fets i gent parlant d'un rellotge.
1: El que es va situar a la façana de l'Ajuntament. Quan avui passem per la plaça de la Vila, tots tenim tendència a aixecar el cap i mirar quina hora és el rellotge de l'Ajuntament. Doncs heu de saber que fins al març de 1924 no hi va haver cap rellotge a la façana de l'Ajuntament. L'Eco ho explicava així.
2: En la fachada de la casa consistorial ha sido colocado un reloj, mejor a esta que ha sido recibida con agrado por el público.
0: I parlem ara d'un badaloní il·lustre. Es tracta de l'actor Enric Borràs, que el mes de març va agafar un vaixell i va partir cap a Buenos Aires.
1: Sí, efectivament, el dijous 6 de març, el vaixell de vapor Tomaso di Savoia va sortir del port de Barcelona en direcció a Buenos Aires. Entre el passatge hi havia un viatger il·lustre, l'actor badaloní Enric Borràs. Enric Borràs marxava a passar 9 mesos a l'Argentina i al Brasil, representant diverses obres de teatre. Així va relatar la seva partida l'Eco.
2: Después de realizar una brillante campaña en Barcelona, anteayer por la tarde, embarcó para Buenos Aires el vapor Tomaso de Savoia, nuestro paisano, el ilustre actor español don Enrique Borràs, quien actuará en uno de los principales teatros de aquella ciudad y luego de otros de diversas ciudades argentinas. A mediados de noviembre regresará a España después de haber dado una serie de representaciones en el Brasil.
1: Enric Borràs va néixer a Badalona el 9 de setembre de 1863. Va fer carrera teatral a Barcelona i a Madrid, interpretant els grans clàssics catalans, espanyols i de la literatura universal. Enric Borràs, badaloní universal i il·lustre, va morir el 4 de novembre de 1957.
0: d'Enric Borràs, un altre nom en lletres majúscules de la música catalana que no ha tingut mai el reconeixement que es mereix. Parlem de la guitarrista Rosa Lloret.
1: Quants dels nostres oients han escoltat ara, fa un instant, de veu de la Núria, per primera vegada el nom de Rosa Lloret? De ben segur que molts. Doncs hem de saber que Rosa Lloret, nascuda a Barcelona el 1909, ha estat una de les grans concertistes de guitarra de Catalunya. Tot i això, se li perd la pista l'any 1934 i ni tan sols se sap quan va morir. Rosa Lloret va venir a Badalona el març de 1224 i va oferir un concert privat i íntim. Així ho va explicar l'Eco.
2: En la morada de nuestro distinguido convecino, don Francisco Galera, dio un recital de guitarra la jovencita Rosita Lloret. De la niña Lloret no sabemos qué ponderar más, si su técnica, mecanismo y escuela, o su seriedad de estilo, su fidelidad de interpretación y su temple que la coloca con justicia en lugar distinguido. Rosita Lloret se revela una artista excelente.
1: Rosita Lloret, de la que també en parlarem el proper mes d'abril. I amb el record d'aquesta concertista de guitarra, Rosa Lloret, de la que Badalona en va poder gaudir, si més no en aquest concert, doncs acabem, Núria, el repàs de les notícies més destacades que es van produir a Badalona el mes de març de 1924.
0: Ha estat un plaer, com sempre, Jordi, fins al abril de 1924.
1: Gràcies.
0: Ens retrobem.

0: Ens acompanya una artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, el nostre programa inspiracional. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria. Uh-huh. Venies de Mura, el teu primer disc, sí. I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: A Mura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que sobretot els meus amics, els meus familiars em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? O has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera, és com a Mura, em recorda una mica sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que he necessitat escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten a les cançons, i vaig necessitar, doncs, entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Mm. Llavors, aquest EP parla, de fet, de pare, de dol,
1: sí,
2: de com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: Totalment.
2: I ens porta, no? A no parar mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Mura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com: ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh? Mm-hmm. I llavors aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí, no? sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir: ostres, és que Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estic intentant, doncs, fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona, doncs, els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic, i tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius: a veure, Laura, per què estem fent tot això? Mm-hmm. I llavors aquesta parada, una mica abans de treure entre parèntesis, va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, mm-hmm, saps? I llavors per això crec que entre parèntesis, jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar, no?
1: Sí.

0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Com ha sigut trobar també una banda? Per clar, començar a escriure, sí, formar els teus, el teu primer disc, sí, i dius, i buscava una banda, com es fa això?
0: Sí, pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc, de cop vam formar una banda. I el que eren abans les meves cançons, no?, que les tocava, pues, això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir, doncs, un ritme ja més, bueno, pues, el que va ser Amura, o el que és ara entre parèntesis, no? Al final va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
1: aquest disc. O sigui que podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura, sí, més consolidada.
0: Sí, absolutament.
1: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
0: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no?, doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere, o sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar, que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no?, de que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia: no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, no... O sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat.
0: Exacte.
2: No? I aquesta experiència,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
0: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí. A veure si et ve alguna cosa. A veure...
0: A veure, sensibilitat, jo crec molt. Veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat. I... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
0: Sí, així. Sí, escoltant-les.
2: Després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, i llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir.
1: Que ens ajudi, no?
2: L'estil.
0: Molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí. Uh-huh. Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
0: Sí.
2: Ja veurem quina és la tercera.
1: Es quedarà la tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
0: Sí.
1: T'agraden aquests directes? Aquests?
0: Què
1: és? Com ho vius?
0: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan, o sigui, quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, parlar, parlar, llavors els sons de la banda com que a vegades em tallen una mica, com dient: vinga, Laura,
1: canta.
0: Sortim. Sí, sí, canta. Llavors, crec que sóc, mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir: ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia: jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també,
0: sí,
2: oi?
0: Sí, i llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó, i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent, i ara estic aprenent a abraçar això de dir: ostres, pues sóc així, i la gent, si li agrada la meva música, disfrutaran veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid, o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però
2: normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que tu escoltessis que t'inspirés i tu diguessis: uau, jo vull fer això?
0: Uf, moltes. I moltes artistes. Per exemple, Morgan, no sé si l'heu escoltat mai. Morgan és un grup espanyol i jo estic obsessionada amb la veu de la Nina, que és la cantant, és espectacular. I hi ha una cançó que és Sargento de Hierro, que me recordo que es va fer molt famosa a Operación Triunfo, però en plan, jo la coneixia quan tenia super poques visualitzacions i va ser com, ostres, ara de cop al món a descobrir aquesta cançó, llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim. Judith Nederman, bueno, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
1: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir... La Laura
0: musicalment.
1: És musicalment semblant a...
0: Bueno, no ho sé,
2: Em recorda, sí. No? A vegades ho fem molt, això, no?
1: Hi ha moltes dones...
2: Em recorda...
1: Hi ha moltes dones autèntiques, ara, al món musical.
0: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una cantant i música que és aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular, m'encanta la seva música.
1: I ara parlaves que has tocat a la sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
0: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
1: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
0: Sí.
1: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
0: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer, Eufòria, em vaig presentar i vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre... No ho sé. Crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Llavors, no sé si m'acabo de veure en aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí, des de l'Inspira, hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
1: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
0: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar... O sigui, m'agradaria tocar en general, o sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb... sobretot o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així, o bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar-hi, llavors qualsevol festival jo m'hi veig, de veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc aquí de fons i surten moltes paraules, tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps... descans, podríem desgranar aquestes paraules?
0: Sí.
2: Culpa?
0: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era, jo és que no, bueno, estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses... Per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors pues, entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Però que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera, oi?
0: Sí, sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
0: Sí, i també lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol. Sí. Per què aquest dol?
0: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. De cop. O sigui, era com... Estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal. Va ser una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors, va haver-hi molt de dol també durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
2: Sí, sí, un còctel, no? Com deies, un còctel aquí de paraules, de sentiments, de sensacions.
0: Sí.
1: I ara parlaves de crisi artística. Mm-hmm. T'has plantejat fer versions i acompanyar el teu repertori d'una altra...
0: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat. O sigui, potser tenia, doncs, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, em va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja, doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar, doncs, en el meu projecte.
2: Aquí també indaguem molt l'inspirat, que ens agrada molt, parlant de paraules, no?, sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
0: Sí.
2: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, inseguretats.
0: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. La direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de pie.
2: Jo t'ho escria.
0: Sí, ellos se junten. Llavors, m'agradava molt la seva música, per havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista i vaig dir, bueno, doncs jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, doncs, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
1: això
0: tornem.
1: Això en altres èpoques es deia el trueque. Mm-hmm. O sigui que,
0: pues, sí, jo faig molt de trueque.
1: Tornem a posar-lo de moda, perquè realment...
2: Molt de cultures que es viuen encara amb aquest sistema. Sí.
0: Pues això em sustenta moltíssim.
1: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però on et podem trobar?
0: Sí, bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar, i després també tenim 4 videoclips a YouTube.
1: Mm-hmm. Jo acabaria, a part de que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
0: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
1: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Sí, ens imaginem a la Laura Benet?
2: Volem treure-li,
1: presentar-la.
2: Som insistents.
1: Li farem de padrines, a més. Hosti, a quina sala t'agradaria?
0: Home, pues un ras d'un Apolo seria brutal.
2: Aquí, vinga, ja ho tenim.
1: Ho projectem?
2: Projectem.
0: A la petita, no cal.
1: Però ara sí, si passa, el primer lloc.
0: Home,
1: aquí,
0: volem imitacions. Està claríssim.
2: Total.
0: I tant.
2: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això, a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, la que et vingui, la que et vingui així primera. A veure, des de la banda tècnica, sí, eh? Deixem que la Laura...
0: Un moment.
1: Si és espera. Possible.
2: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço. Però és que és molt bonica la música,
1: sí, sí,
2: també, a capella, sense instruments, així la veu com...
1: Mira-la, està com...
2: Fresca,
1: està
2: com...
0: Estic pensant quina.
2: Sí, sí.
0: Vale.
1: En la que et sentis més còmode.
2: La. Vale. Mentrestant, provarem la tècnica. Sí. Sí, sí, sí. Que no emboliquéssim massa la troca avui. Ja.
1: Mira, ja l'has liat tu, eh? És que hem de dir que avui tenim el Joel a l'altra banda, a la peixera, que
2: Està
1: fent-nos avui un programa molt especial. Pues vinga,
0: sí?
1: Que diu que sí.
0: Vale.

0: Ai, veus? És que no és marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéu, saps?
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però no, això no vol dir que no professional, eh?
0: No, no,
1: un artista com la copa d'un pino, eh?
0: Sí, sí.
1: Com diria el Justo Molinero.
0: Justo Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: moltíssimes
1: aquí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda, d'aquí un any ens
2: tant
1: veiem.
2: Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, i tant, aquí, ja saps on trobar-nos.
2: Sí, sí, els
0: dimarts
2: sí, sí.
0: A la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades, l'Estel Mai Lluís.
1: Doncs, inspirats, inspirades, us deixem
0: amb un tema.
1: Amb un tema de la Laura Benet.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Les persones que fem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fa uns dies que presentem els mateixos símptomes. Hem començat a estornudar, tenim els ulls plorosos, picors variades a diferents parts del cos. No hi ha dubte, ha arribat la primavera. I estem encantades de la vida perquè ens agrada que la natura esclati, plena de colors, d'olors i de bestioles de tota mena i plomatge. I això de l'al·lèrgia, ja ho arreglarem. Spring is here.

Avui hem començat Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra amb Spring is Here, interpretada per Ella Fitzgerald. Si llegiu la lletra veureu que no és una cançó de celebració, sinó de tristesa absoluta. És una persona que es pregunta per què no ha trobat l'amor si estem en primavera a l'estació en la que totes les criatures del planeta el troben. I la resposta a la seva pregunta la trobem, òbviament, en una altra cançó. Una cançó, en aquest cas, d'esperança, la que li diu «No pateixis, confia en la primavera i ja el trobaràs». «You must believe in spring», has de creure en la primavera. Ens la interpreta Laura Simó.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Fabien Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Les primeres pàgines sonores del Jazz It d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, les estem dedicant a la primavera i el significat que té aquesta estació per a les persones. Hem començat amb dues cançons cantades, una de tristor i una altra d'esperança, i ara continuarem amb dues instrumentals de celebració, d'alegria. La primera té accent francès perquè la va escriure i ens la interpreta Django Reinhardt. Com la majoria de l'obra del geni Manouche, és una melodia plena d'alegria i de llum, de color mediterrani. Aquí teniu Swing Time in Springtime, que podríem dir temps de swing, temps de primavera, o fent-ho més curt i adaptant-ho al català, swing en primavera.

Django Reinhardt i la seva celebració de la primavera, per a moltes persones, l'estació més bonica de l'any. Però en el repertori d'estàndards de jazz en general hi ha una composició dedicada a aquesta estació que brilla amb llum pròpia i que és, a més, la melodia més coneguda del seu autor. La cançó és Joy Spring, del sempre enyorat Clifford Brown, aquell trompetista que va morir amb només 25 anys en un accident de cotxe quan estava cridat a escriure pàgines inesborrables, importantíssimes, de la història del jazz. Sempre ho diem, en una època en què l'heroïna feia estralls en la comunitat jazzística, el músic, amb una vida més sana i més allunyada de les drogues, va morir a la carretera.

0: this is saxophonist Elena Terracubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hi ha cançons que són definitòries, autèntiques declaracions de principis dels seus autors o intèrprets. I aquest és el cas de la que escoltarem ara tot seguit. Ens la porta Jimmy Lunsford i la seva orquestra i es titula "Tain't what you do, it's the way that you do it". És a dir, no importa el que fas, importa com ho fas.

Jimmy Lunsford i la seva orquestra, Taint What You Do, It's The Way That You Do It, la cançó que acabem d'escoltar. Lunsford va néixer l'any 1902 i va morir amb només 45 anys. Especialment durant els anys 30, l'època daurada de les big bands i del swing, va ser una figura molt popular i de gran èxit als Estats Units. Es va fer famós en el moment en què va ser contractat pel Cotton Club, aquell mític i conegudíssim club de jazz exclusiu per a públic blanc que hi havia en el barri de Harlem de Nova York, on actuaven, paradoxalment, les millors orquestres de músics negres. Hem dit que la cançó que acabem d'escoltar, Taint What You Do, It's The Way You Do It, és una declaració de principis perquè l'orquestra de Jimmy Lunsford se la recorda i se la valora, sobretot pels arranjaments que tocava, molts d'ells escrits pel trompetista Cy Oliver. Sovint, aquella orquestra utilitzava melodies senzilles, podríem dir que fins i tot alguna melodia simple, que acabava agafant presència, agafant cos, gràcies a la manera com ells la interpretaven, és a dir, gràcies als arranjaments. D'aquí el títol d'aquesta cançó. No importa el que fas, sinó com ho fas. A més, la part rítmica d'aquesta orquestra també estava molt ben treballada i ells n'eren conscients. Fins al punt que la seva segona declaració de principis podria ser una altra cançó. Aquesta es titula Rhythm is our business, és a dir, el ritme és el nostre negoci.

Ja has dit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquest reconeixement, d'aquesta valoració que hem fet de la figura de l'arranjador en el món del jazz, què us sembla si seguim en aquesta direcció amb altres exemples d'arranjadors reconeguts? El primer que us portem és Neil Hefti, nascut l'any 1922 a l'estat de Nebraska, un home que, curiosament, va començar la seva carrera tocant en orquestres de música cubana. A mitjans de la dècada dels 40 el va fitxar el director Woody Herman, al costat del qual va començar a destacar poderosament com a compositor i arranjador. Després de Woody Herman va entrar també a treballar amb Count Basie, orquestra amb la que hi va estar pràcticament 30 anys, i finalment se'n va anar a Califòrnia, on es va centrar en les bandes sonores per a cinema i televisió. Com a anècdota, us podem dir que va compondre la banda sonora de la sèrie Batman, la dels anys 60. Ara us el portem al costat de Woody Herman amb la peça The Good Earth, un dels èxits d'aquesta orquestra, fruit de la seva imaginació, de la imaginació de Neil Hefti.

L'orquestra de Buddy Herman ens acaba d'interpretar The Good Earth, una cançó escrita i arranjada per Neil Hefti. Un dels saxofonistes baríton més famosos de la història del jazz és Jerry Mulligan, un músic conegut majoritàriament com a solista d'aquest instrument, però que té també una obra com a compositor molt important i, encara que no sigui una faceta tan fàcil d'identificar, també se'l valora molt com a arranjador. Aquesta vessant es fa evident especialment en els projectes que ell mateix va muntar i liderar en forma orquestral. Aquí el teniu, Jerry Mulligan and His Orchestra, i un arranjament propi de All the Things You Are, que és un estàndard conegudíssim d'Oscar Hammerstein i Jerome Kern.

Jerry Mulligan i la seva orquestra ens han interpretat All the Things You Are. El tercer exemple d'arranjador que us portem avui és Oliver Nelson, famós per ser el compositor de Stolen Moments, un tema preciós i un estàndard del jazz modern que s'ha versionat centenars de vegades. Molt possiblement, un dels reptes més exigents i més arriscats que va assumir Oliver Nelson com a arranjador va ser per a una de les poques gravacions en format de big band que va fer Thelonious Monk, interpretant, òbviament, música seva. Aquesta gravació es va convertir en el disc titulat Monk's Blues, que, en general, hem de dir, no ha tingut mai massa bones crítiques. Sempre s'ha dit que no sonava a Thelonious Monk. Tot i així, és un disc que a nosaltres ens agrada, i per tant, de tant en tant el posem aquí en el programa. Ara mateix, aquí teniu una mostra de com va fer sonar Oliver Nelson en grup gros, la melodia força inusual i fins a cert punt complicada de Trinkle Tinkle de Thelonious Monk.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Arribem a la recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i l'ocuparem amb una faceta del jazz que es caracteritza precisament per prescindir, o gairebé, dels arranjaments. Estem parlant de les jam sessions, on el més important és la improvisació i els solos. Un músic que va plantejar moltes de les seves gravacions en estudi com a jam sessions és el trompetista Buck Clayton. I avui tenim aquí un disc que es va gravar el mes de març de 1956 i que porta el títol, precisament, de Jam Sessions from the Vault. La cançó que escoltarem és All the Cats Join In. I a continuació, per tancar definitivament Jazzit, un fragment d'un concert a Estocolm l'any 1960, un concert que formava part d'una gira Jazzet de Filharmònic que organitzava, com segurament recordareu, el productor Norman Granz. Les organitzava sempre en format de jam sessions. El que feia Norman Granz era juntar a dalt de l'escenari les estrelles més lluents del firmament jazzístic. Escoltarem Take the A-Train, una versió amb Coleman Hawkins, amb Roy Eldridge, amb Don Byas i amb tota la colla. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bona primavera.

Avui, si m'ho permeteu, us m'agradaria explicar-vos una història molt personal. Tot va començar l'estiu de 2006, al juny, amb tota probabilitat. Aquell dissabte, perquè això sí, recordo que era un dissabte, havia anat a fer la meva estoneta de bicicleta estàtica al gimnàs on anava, el gimnàs dels Germans Moreno de Mataró. Aquella era sempre una estona agradable, on a més de fer una mica d'exercici, doncs compartíem converses més aviat intranscendents amb el veïnat, amb la gent del barri. Però aquell dia hi havia pocs coneguts al local i després d'estar una estona pedalant, tot sol, m'estava avorrint bastant. Llavors vaig veure que molt a prop hi havia unes revistes. Vaig pensar que potser amb allò em podia entretenir, no? Penseu que no hi havia smartphones a aquella època. Però per agafar aquestes revistes tenia que parar, baixar de la bici, quina mandra. Vaig dubtar uns minuts més i finalment sí, vaig decidir agafar-ne una. Crec que era el Tot Mataró, no ho sé, potser era el Capgròs, les típiques revistes locals on s'hi trobava de tot. Vaig fullejar-les per sobre amb poques esperances de trobar gran cosa. Hi havia anuncis de mobles, la cartellera de cinema, anunci d'una pollastreria, no ho sé, l'horòscop, per exemple. En fi, un recull força depriment. Però de cop a les darreres pàgines els ulls se m'han clavat en un anunci que sí que em va cridar l'atenció. Es veu que en un parell de mesos estava previst inaugurar a Mataró una ràdio local i demanaven col·laboradors.

proposava d'immediat que si volia fes un guió de prova amb la meva idea. En pocs dies el vaig preparar, sempre recordaré el títol, 1791, el darrer any de Mozart. I bé, la proposta va ser acceptada. Pocs dies després, l'11 de setembre, era un dels que inaugurava les emissions de Mataró Ràdio. I ho feia en directe. No havia agafat mai un micròfon en directe. Doncs ho vam fer. Si no hagués agafat aquella revista local intranscendent, o si no hagués anat al gimnàs aquell dia, o si en lloc de pedalar hagués estat conversant amb un amic, avui, estimats, estimades oients, no estaria fent aquest programa. Han estat 18 anys sense interrupció fent ràdio, fent una de les coses que més m'agrada del món. I encara més, si no hagués passat això, no hagués conegut a la meva parella. Però aquesta història us l'explicaré després. A les històries com aquesta que us acabo d'explicar se'ls coneix com serendípia. Són aquelles circumstàncies afortunades, inesperades, que ens passen a la vida. Ens passen, bé, per una conjunció de petits fets, troballes casuals. Diuen que cadascú de nosaltres cada dia ens passen per davant desenes d'oportunitats que no veiem, que no detectem i que, per tant, no aprofitem. La serendípia és la capacitat de saber veure opcions allà on altres no hi veuen res. Doncs bé, avui parlarem de la serendípia i ja veureu com ens ho fem per acabar relacionant-ho, com no, amb la bona música.

país llunyà de l'Orient, anomenat Serendip, hi havia una vegada fa molts i molts anys tres germans. Tres prínceps a qui el seu pare havia donat una formació excel·lent i completa en tots els camps. Però el pare considerava que als fills els hi calia encara un aprenentatge més. Veure món, descobrir-lo per ells mateixos, aprendre el que els llibres i els professors no expliquen. I el que va fer va ser encomanar-los una única missió: trobar el camell més perfecte del món. Els fills, obedients, van començar aquesta recerca d'immediat, visitant ciutats, països, propers i llunyans. Després de molt de temps, de moltes aventures viscudes, aquell camell mai va ser trobat. Però, en canvi, mentre el buscaven, els tres germans van descobrir tresors molt més valuosos que aquell animal. Per tant, tot plegat no havia estat sinó una excusa per la seva aventura d'aprenentatge. Doncs bé, d'aquest conte persa, que hem resumit ara molt i molt breument, prové la paraula serendípia, que podríem definir com una troballa sensacional feta a l'atzar mentre s'està cercant una altra cosa diferent, no simplement mentre no s'està buscant res, mentre simplement existim, observem. La troballa sembla casual, però més aviat és mèrit nostre per saber mirar, per saber observar el món i entendre millor que altres les oportunitats que tothom podia haver vist. Aquest conte persa va ser adaptat per autors com Voltaire, però va ser el noble anglès del segle XVIII, Horace Walpole, que va ser escriptor i també polític, que va fixar la paraula serendipity per definir aquestes troballes que tots hem tingut alguna vegada i, com veurem avui, han estat en alguns casos l'origen de grans descobriments. Doncs bé, per il·lustrar l'origen oriental d'aquesta història persa, estem sentint de fons un fragment de Xerezade, però no la de Rimsky-Korsakov, sinó la de Maurice Ravel, en homenatge al personatge de Les Mil i Una Nits, aquella dona que explicava cada nit al sultà un conte meravellós, un conte que mai acabava, per així poder escapolir-se d'una mort gairebé segura.

I avui la nostra selecció tindrà a veure d'una o altra manera amb aquesta paraula, amb aquest fenomen, la serendípia. En primer lloc, i com a aperitiu, us deixem sentir el fragment titulat precisament així, Serendipity. És una obra de Patrick Hamilton, un músic contemporani, format clàssic al Conservatori de Bruges a Bèlgica, però que fa altres músiques. Ell explora el que s'anomena crossover, és a dir, diferents camins que s'entrecreuen entre el clàssic, l'electrònic, amb molta postproducció, creant, en fi, com veieu, ambients sonors molt personals.

Hem sentit Serendipity de Patrick Hamilton, un tema que hem trobat, com podeu imaginar, perquè aquesta setmana estem buscant músiques relacionades amb les troballes, amb la serendípia. I bé, ara s'escauria gairebé una pregunta que algú de vosaltres em podríeu fer. Perquè, Lluís, com busques les músiques que programes cada setmana? Doncs bé, avui, en certa manera, us ho aniré desvelant. I ja us avanço que té bastant a veure amb aquesta cosa de la serendípia.

Avui en dia, amb tenir una gran discoteca, no n'hi ha prou per fer troballes musicals. La discoteca és el ja conegut, podríem dir. Però per descobrir, així entre cometes, cal tenir les orelles ben obertes, tenir altres estímuls, anar a concerts, parlar amb la gent que en sap, escoltar la ràdio, escoltar altres podcasts. I no podem negar que les xarxes i els algoritmes ajuden quan et proposen temes que desconeixies i t'hagués costat molt de descobrir, com em va passar precisament en aquesta cançó de Bressol que estem sentint del compositor Valentin Silvestrov.

0: Daniel Hope, el violí, era el protagonista d'aquesta cançó de bressol, aquest lullaby, extret de l'àlbum Melodies of the Moment del compositor actual, compositor viu, Valentin Silvestrov, un ucraïnès nascut a l'any 37, i, en fi, un d'aquests músics que no renuncia a la tonalitat, a la música, diguem-ne, de sempre, és, per tant, tingut per un músic neoclàssic, amb una extensíssima producció de 7 simfonies, un munt de concerts, peces de cambra, i que vam descobrir, no ara, però no fa tant de temps, gràcies a les suggerències de la intel·ligència artificial de les xarxes.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: De vegades, grans troballes són fruits de petits atzars i casualitats aparentment impossibles. Però a la vida, fins i tot de les desgràcies, se'n pot treure alguna cosa. Mireu, el proper tema que sentireu era en un CD que jo tenia posat en el meu Peugeot quan fa pocs dies el vaig estar ballar. Així mateix. No va haver-hi conseqüències personals, estic bé, estic perfecte, però el cotxe no es podrà salvar. I bé, quan vaig treure el CD de la ferralla en què s'havia convertit el cotxe, hi havia precisament això.

Diana Krall versionava així de sensual aquest I'm Not In Love, aquest tema de l'any 75, original del grup britànic 10cc, 10 centímetres cúbics, i que jo portava precisament el meu reproductor de compactes en un cotxe que ja no podré recuperar. Serendípia, en aquest cas de la dolenta, només compensa la música.

Queden molt lluny aquells temps en què un aficionat podia conèixer i reconèixer gairebé totes les composicions clàssiques enregistrades. Li posaves qualsevol cosa i deia, això és tal de tal. Jo diria que fins als anys 80 una persona entesa, veritablement entesa, podia identificar gairebé qualsevol fragment musical en un CD, en un LP. Però és clar que en aquell moment el repertori era el que podríem anomenar clàssic estàndard. Mozart, Bach, Brahms, Beethoven, Schumann, Debussy, Fauré, bla, bla, bla, i les òperes més conegudes. Molta, moltíssima música, evidentment. Però habitualment es repetien bastant les mateixes obres. Avui en dia això és gairebé impossible. Entre l'esclat de la música antiga, que ha tret a la llum obres i fins i tot autors dels que no hi havia absolutament cap informació prèvia, i això gràcies a treballar a musicòlegs i a intèrprets que no es conformen amb interpretar el de sempre i volen descobrir partitures. Amb això la quantitat d'obres enregistrades s'ha multiplicat exponencialment. I com a exemple, mireu, us portem un fragment que vam sentir a la ràdio fa unes setmanes i va donar una mica de ràbia perquè no vaig poder identificar el que era. Semblava una obra per violoncel i piano, però l'autor m'era desconegut. Època clàssica, preromàntica. Vaig activar l'aplicació de Shazam, aquesta que t'identifica les músiques, i bingo, me la va trobar. Doncs si voleu saber què era, us ho dic al final de tall.

I no era música per a violoncel, com jo m'havia pensat, sinó música per contrabaix i piano. Shazam me la va xivar perfectament. Era l'elegia número 1 per contrabaix de Bottesini, interpretada per la contrabaixista Mikiung Song. Giovanni Bottesini és un d'aquests personatges interessantíssims i poc coneguts, hem de dir, de la història de la música. En el seu moment, sí, va ser conegut, de fet va ser anomenat el Paganini del contrabaix pel seu virtuosisme extrem, insuperable, que va exhibir en llargues gires que va fer per tot el món. Aquest home havia començat estudiant violí i era un molt bon violinista, però les places en aquell moment estaven cobertes i entre ell i el seu pare van dir: bé, doncs em passo el que pugui. Es va passar al contrabaix i el va tocar amb tanta agilitat, gairebé com si fos un violí, que evidentment es va convertir en el número 1. Però a banda, aquest home va ser director d'orquestra i també compositor. De tota manera, les seves obres no eren prou trencadores en un moment en què Liszt, Wagner, Verdi van capgirar la forma d'entendre la música. Per tant, les seves obres van quedar una mica arraconades. I ja veieu, la serendípia un cop més ens ha portat el gran Bottesini amb el seu gran instrument.

És bastant coneguda l'anècdota de que quan Friedrich Chopin passava les hores a la cartoixa de Valldemossa, a Mallorca, aquell hivern poc amable del 1838, on ell suposadament havia de millorar la seva tuberculosi i, en canvi, gairebé la va empitjorar, va ser un hivern especialment fred, plujós. Doncs bé, allà Chopin va escriure, si no tots, bona part dels seus preludis, aquestes peces curtes però precioses, autèntiques joies. I un d'ells, un d'aquests preludis, s'ha anomenat la gota d'aigua, degut a que hi ha una nota que es repeteix incansablement al llarg de la peça. Va sonant tota l'estona de forma implacable. Nan, tan, tan, tan. I es diu, la llegenda diu, almenys, que el va escriure precisament un d'aquests dies plujosos, un dia en què la pluja no parava a la cartoixa, i el músic, inspirat en aquella gota que no parava, la va traslladar al piano d'aquesta meravellosa manera.

Aquesta era la música de Chopin, nascuda, o podria ser que hagués estat nascuda, del so d'una gota d'aigua. Una gota, un so que, en fi, per d'altres hagués estat més aviat un suplici, o almenys un avorriment, però a Chopin, si ens creiem la llegenda, li va donar aquesta idea magistral. A l'artista, el bon artista, la persona sensible, qualsevol estímul pot ser una font d'inspiració.

I aquesta música que estem sentint és una obra de joventut d'un compositor espanyol de principis del segle XX, gairebé desconegut. Ha estat recuperat per José Luis Temes, un home que està fent una feina molt interessant de recuperació de la música espanyola de finals del XIX, sobretot principis del XX. Ha fet l'enregistrament i que aquest qui us parla l'ha descobert en aquest cas per un amic, escoltant el bon amic de Ràdio Clàssica, Martín Llade, amb qui compartim aficions i passions. Doncs bé, el que sentim és el vals trist d'Evaristo Fernández, un senyor nascut a Astorga el 1902 i que va formar part dels músics de l'època de la República, també anomenada la generació del 27 musical. Bé, aquest compositor, com altres contemporanis seus, van ser després gairebé esborrats de la història per la dictadura franquista, bàsicament perquè es van posicionar clarament del bàndol republicà. Doncs bé, d'ell, Evaristo Fernández, sentim aquest fragment, Vals Triste, escrit quan tenia només 18 anys.

En la història de la ciència, sembla que en ocasions alguns descobriments han estat a tocar de la mà i només ha faltat, bé, un cop de sort per desvelar-los. Fleming, ben conegut, va descobrir la penicil·lina i ho va fer veient una placa bacteriana que s'havia florit i que altres havien estat a punt de llançar. Einstein, el gran Einstein, va pensar per primera vegada en la relativitat del temps i de l'espai viatjant en tren, com feia molt sovint, però també com feien milers de persones i que estaven fent en aquell mateix moment. I Cristòfol Colom, què dir, va descobrir Amèrica quan de fet ell volia anar a un altre lloc, volia anar a les Índies. Però val a dir que ell va tenir els nassos d'emprendre un viatge gairebé impossible cap a lo desconegut, i això li va donar l'avantatge. Tot, per tant, era allà. La penicil·lina era allà, Amèrica era allà, la física d'Einstein era allà. Però calia una ment i una personalitat agosarada per descobrir-les. I de músiques també n'hi ha per tot arreu. Aquesta que sentim és el tema hiperromàntic Procuro olvidarte, que va escriure l'incombustible Manuel Alejandro, una font inexcutable de música a Espanya al segle XX. La sentim a la versió del magicà Alejandro Fernández, que hi posa molta passió, la veritat. I mireu, aquesta el vaig descobrir casualment, o el vaig trobar al cotxe del meu amic Alberto, santanderí culte i educadíssim, que casualment em va acompanyar a casa després d'un sopar amb companys i el tenia posat en el seu cotxe. No era el meu estil, però la cançó i la interpretació em va semblar sensacional. I aquí la tenim, Serendipia Dixit. I un abrazo, Alberto.

A la vida, pareu les orelles, la vista i els cinc sentits. Mai se sap quan pot sortir una oportunitat de feina, d'amistat, d'amor, de qualsevol cosa, de descoberta feliç. Aprofiteu, doncs, la serendípia, encara que no hi creieu, existeix. L'altre dia, veient una pel·lícula a la televisió, vaig sentir això i em va encantar.

Era el fragment El salt de l'àngel, del film Els colors de l'incendi, un film francès del 2022, que bé, no passarà a la història dels clàssics del cinema. Però conté una banda sonora, la veritat, molt interessant, escrita per Guillaume Boussel, en el que podem trobar molta música, però us he triat aquest petit fragment que avui, per coses de l'atzar, ha arribat fins aquí, El salt de l'àngel.

Estimades, estimats, ja veieu que la bona música és per tot arreu i, com diu la llei de la serendípia, només cal estar ben alerta per descobrir-la. I no només la música, la vida és plena de sorpreses que poden ser fantàstiques si la sabem veure. Com deia al principi, si estic fent aquest programa és perquè un dia, per atzar fa 18 anys, se'm va acudir fullejar una insulsa revista local Canviar la vida. Perquè el tercer any d'aquell programa, quan encara es deia Variacions i entrevistava convidats, vaig portar l'estudi a la Victòria, musicòloga i divulgadora a qui jo escoltava ferventment i fascinat a Catalunya Música. I d'aquella invitació professional, d'aquella entrevista fantàstica que vam fer, va sortir també una meravellosa relació de parella, que mai m'hagués imaginat. I bé, aquí continuem. Amics, amigues, us acomiadarem amb un altre fragment que hem descobert per atzar. Sonava a la ràdio i no vaig ser capaç de reconèixer-la. Semblava música pur romàntica, mera familiar, però no era capaç de saber què era. La sorpresa és quan descobreixes que va ser escrita per un dels músics més avançats, agosarats i revolucionaris del segle XX, Anton Webern, el deixeble, un dels millors deixebles d'Arnold Schoenberg, i deixebles en aquestes aventures que es van liar a fer a principis del segle XX del dodecafonisme, del tonalisme, l'anomenada Segona Escola de Viena. Però Webern, abans de fer música tonal, havia escrit coses com aquesta. És el moviment lent del seu quartet de corda en un arranjament, aquest cas sí, és recent, de l'orquestra de Cleveland per a gran orquestra. Doncs bé, us deixem amb Anton Webern, amb Pere Sánchez, amb qui he tingut la serendípia de col·laborar des de fa molts anys en el control tècnic, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa. Ens acomiadem per avui. No serà la darrera vegada, ja us diem que seguirem incansablement explorant els camins, que són molts, que ens condueixen a la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Sens dubte, Pere Calders és un dels màxims exponents de la literatura catalana. Obres com Invasió subtil i altres contes, Antaviana, de la qual de Coll de Goma va produir una obra de teatre, i L'ombra de l'Atzavara en són alguns exemples, però avui descobrirem la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també com a il·lustrador. I per parlar-ne ens acompanya l'escriptor Julià Guillamón. Ell és el comissari de l'exposició sobre Calders que s'ha inaugurat el 28 de maig, crec que l'Espai Betulia, i que podrem veure fins al 24 de juliol. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, Julià. Molt bé.
4: Per començar, quant de temps porta preparar una exposició així?
5: Doncs aquesta no gaire. És a dir, la preparació específica no gaire. El que passa és que jo, el Calders, fa molts anys que m'interessava, no? Diguem-ne. Jo el vaig conèixer, vaig començar molt jovenet en el món del periodisme, I el vaig conèixer amb ell i el seu cunyat, el Tisner. I vaig tenir una mica de relació. Per tant, això també dona una pista. Quan és el personatge, saps el què. I després, durant una època, em vaig dedicar... vaig fer un llibre i vaig estar fent una sèrie d'investigacions sobre l'exili. Vaig anar bastant a Mèxic i vaig conèixer la família del Pere Calders, sobretot la filla Tessa i altres membres de la família, i també coneixia el món mexicà. O sigui que jo ja tenia, quan vaig començar a fer això, ja, diguem-ne, portava una mica de carrera feta. Però ho he fet en un any, diguem-ne, la feina forta.
4: I què hi podrem trobar en aquesta exposició? Jo ja ho destacava una miqueta en la introducció, no? La seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador, il·lustrador, que crec que era la faceta més desconeguda d'ell.
5: Totalment desconeguda. De fet, diguem-ne, se sabia, perquè el que se sabia és que havia fet acudits a l'època de la guerra. Això sí que se n'havien publicat alguns i se sabia que hi havia això, però en canvi l'altre era molt nebulós. Fins i tot, diguem-ne, la família no en tenia la claredat del que havia passat. Llavors, jo, al llarg dels anys, l'havia anat localitzant amb coses i tenia com una carpeta de coses del Calders, no? Llavors, vaig començar a estirar aquests fils, vaig començar a fer recerca i vaig tenir sort, perquè vaig trobar bastantes coses noves, no? La cosa és la següent. Diguem-ne, abans de la guerra, o sigui, els anys 30,

0: fa aquest disseny, llavors fa com de director gràfic d'això, al mateix temps comença a treballar en el món de la publicitat, fa anuncis, i aleshores doncs apareix un Calders que és totalment nou, vull dir que no se sabia que realment hi havia tota aquesta feina. O sigui, he recuperat molts originals, he recuperat coses
1: molt
0: publicades. Una mica, però ha sigut molt divertit. Perquè a vegades...
1: Has hagut d'anar aquí i allà...
0: Bueno, he tingut com sort, no? Vull dir que he començat a fer coses, per exemple, vaig mirar a veure si trobava alguna cosa en el mercat, no? Perquè ara hi ha molt mercat de vell.
1: Sí.
0: Llavors vaig mirar a veure si hi havia trobat alguna cosa. I només començar vaig trobar un original dels anys 30, d'un anunci, un original amb les creus per publicar i tot, dels anys 30, ostres. Ja. I llavors va ser com molt estimulant de veure doncs, que hi havia això. Després vaig parlar amb amics que treballen una mica en aquest món de la gràfica, a veure què hi havia, i també vaig trobar una cosa genial, que és que quan es crea la Generalitat a l'any 31, la Generalitat no té escut. I aleshores es fa un concurs per veure com ha de ser l'escut de la Generalitat. Aleshores hi ha tota una sèrie de gent que s'hi presenta, des de gent molt amateur, que ho fan amb un paper i un llapis, per entendre'ns, fins a tota aquesta generació de joves que ja han començat a treballar en la publicitat. Jo us vaig trobar 5 propostes del Pere Calders de l'escut de la Generalitat. Ostres. Dues boníssimes. Una, concretament, extraordinària, que és que, amb molt sentit de l'humor, com era el seu caràcter, no? Que és que, en vez de fer un escut oficial, fa un escut modern, que són 4 xemeneies amb fum, 4 vaixells de càrrega cada allò, sí. I 4 onades, no? Llavors és com Catalunya, és el progrés...
1: La indústria...
0: La indústria, tot això.
1: Llavors, els creuers, ja hi pensava.
0: Sí, ja pensava
1: en els creuers, eh?
0: I va aparèixer això, i quan, clar, comença a sortir aquest material, és molt estimulant, no?
1: Però ell, quins referents tenia?
0: Ell va estudiar a l'Escola de Belles Arts, i a l'Escola de Belles Arts hi havia un senyor que es deia Àngel Ferran, que era escultor d'avantguarda, i era el típic professor, diguem-ne, que estableix una relació amb els alumnes molt propera. I aleshores aquest Àngel Ferran els hi va facilitar revistes d'avantguarda, publicacions a Alemanya, revistes de disseny a Alemanya, tot això. De manera que eren una canalla molt jovenets, però molt, molt, molt informats. Uh-huh. I sabien molt, gràcies a aquest professor. Aleshores, ell amb tot això ho va saber, diguem-ne, fer-ne una síntesi i amb una gran precocitat donar-li el seu estil personal, perquè no és només una aplicació que apliqui una cosa que veig a Alemanya, sinó que és, sempre té un estil propi.
1: Quin estil és? Com el descriuries?
0: És un estil molt sintètic, és a dir, per una banda té una cosa, és molt gràfic, perquè ell, diguem-ne, té aquest punt de buscar sempre l'impacte gràfic. És humorístic, perquè ell sempre és un tio que té sentit de l'humor, i la publicitat també ho porta, i el tipus de publicitat que sempre fa un petit acudit. És molt net i molt clar en l'aplicació, per exemple, de tipografia, dibuix molt clar. Però t'explico una cosa, un acudit molt bo,
1: sí.
0: un anunci molt bo. Li encarreguen un anunci... En aquell moment hi ha dos cases que fan insecticida, que tenen una rivalitat. Una és Fleet, que encara, sembla que encara existeix, o la gent, bueno, ha tingut molta repercussió, la gent diu, tira Fleet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat.
0: Llavors, hi havia el Fleet, i després hi havia una altra que era també americana, que es deia Flytox, i aleshores ell, els de Flytox li encarreguen un anunci, un paypay, com un ventall d'aquests d'estiu, i tal. Llavors s'inventa una història, que és que en aquell moment, com que ja s'està pensant ja en la Guerra Mundial i tot, cada dia la premsa parla de les màscares antigàs, que si les màscares antigàs, que són així, que si es posen per darrere les orelles, tal. Llavors, ell dibuixa una mosca amb màscara antigàs, molt ben feta, molt divertida, i aleshores un insecticida que li està tirant gas. I aleshores diu, la llegenda posa, no hi ha res a fer perquè és Flytox, no? Vull dir, tot i que portes màscara antigàs, estàs desfotuda. I llavors gires al darrere i es veu la mosca al llit de l'hospital i una mosca metge i una metgessa infermera que diu, no hi ha res a fer aquesta pobra mosca que ha quedat...
1: Humor àcid, una mica.
0: Penses, és una manera molt divertida de fer anuncis de fer anunci d'un insecticida, no? Se li hagués acudit amb un altre dibuixant

0: jo hi veig molt l'estil d'alcaldès, sembla un petit conte d'alcaldès.
1: Mm-hmm. Quantes obres configuren aquesta exposició?
0: Doncs deu haver-hi doncs, unes 50 o 60 peces. Uh-huh. De fet, està distribuït entre una primera part de quasi d'ell adolescent, perquè hem localitzat uns quadres que va pintar Sitges quan tenia 16 anys, que la família els va comprar i els podem exposar. És la primera vegada que s'exposen. Després hi ha la part aquesta de quan era estudiant de Belles Arts, mm. La primera època de quan feia publicitat, que hi ha aquest anunci del Fly Talks i d'altres. Després hi ha una part del disseny de diaris, que és, jo crec que aquesta part és espectacular, perquè veus un tio moderníssim amb uns diaris que els posaries ara i funcionarien. Després hi ha una part sobre la Guerra Civil, amb tot aquest humor gràfic de la Guerra Civil, que és molt bèstia. I després hi ha una part sobre Mèxic, perquè quan se'n va anar a Mèxic, ell va anar primer a la guerra i després va anar a l'exili, i aleshores a Mèxic... jo vaig trobar una cosa que també molt estimulant, que és que es deia, però ningú ho havia vist mai, que en el vaixell que va anar a Mèxic havia fet una revista, i l'he trobada. Llavors, en aquesta revista, és una revista tota dibuixada, cada dia, sortia cada dia, era perquè la gent del vaixell, que estaven pobres, anaven a l'exili, doncs estessin entretinguts. Llavors, era una revista que explicava coses de Mèxic. Si arribaves a Mèxic, és així, la ciutat de Mèxic és així, i donava com consells pràctics, però també hi havia acudits. Llavors, era tota dibuixada i escrita per gent que estava en el vaixell, i tota la part gràfica és del Pere Caldés. Uh-huh. I després, quan arriben allà, s'integra, com que hi ha moltes editorials mexicanes fundades per exiliats, ell comença a fer cobertes de llibres, i després s'integra amb un projecte que també neix de l'exili, que és molt divertit, que es diu el Diccionari Enciclopèdic UTEA, que era un diccionari enciclopèdic. Mèxic no tenia enciclopèdia. Llavors, quan arriben aquests, que molts han treballat a Espasacalpe i a les enciclopèdies d'aquí, per què no fem una enciclopèdia? Llavors fan una enciclopèdia. Llavors, com que tots molts són exiliats, és una enciclopèdia molt divertida, perquè, per exemple, surt Badalona.
1: Ah, sí?
0: Clar, perquè ho feien ells.
1: En quin
0: ells.
1: Moment?
0: Eh?
1: En quin moment
0: en quin
1: surt?
0: Moment?
1: Pues en quin context?
0: A la B.
1: A la B de Badalona. Clar. Escolta'm, Julià, per acabar, hi ha programada alguna visita en aquesta exposició, una visita
0: sí,
1: guiada?
0: Sí, el dia 17.
1: El dia 17.
0: Sí, sí. A mi m'agrada, ja veus que m'agrada molt explicar-ho.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs, hi aniré jo i ho explicaré a la gent que vulgui venir.
1: Avui hem fet un primer tastet, però amb moltes ganes de venir a veure aquesta exposició a l'Espai Betúlia, i el dia 17, doncs, si teniu aquesta oportunitat d'anar en Julià, doncs us farà aquesta visita guiada. Gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: A reveure.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora del matí parlem d'economia, parlem sobretot també de drets dels treballadors. Avui amb la Maria José Tarancón, ella és economista i advocada, ja ho sabeu. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: I justament venint, no, d'aquest cap de setmana en què hem celebrat també el Dia de la Mare, doncs vam pensar, anem a parlar dels drets de les dones treballadores, no? De les dones, ja siguin assalariades o ja siguin autònomes, i d'aquestes condicions laborals o ajudes que poden existir per elles. Sovint sentim parlar de baixes de permisos de maternitat, d'atur, de quotes d'autònoms o de drets laborals, però no sempre és fàcil entendre què ens correspon com a treballadores, no? Com a autònomes també, quins requisits s'han de complir, com han anat canviant també els drets amb el pas del temps, i d'això avui en volem parlar amb la Maria José. Què tal? Com
5: ¿Qué
4: estàs?
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, con este tema muy triste, porque yo soy madre de dos hijas. Cuando yo las tuve a ellas, pues como hablábamos ahora fuera de micro, no pude coger la baja de autónomos, porque claro, tienes que poner, si eres autónoma y trabajas para ti, tienes que como tú muy bien has explicado, Nuria, tienes que poner a una persona que te sustituya. Ha cambiado la cosa, hombre, ha mejorado muchísimo. Hoy en día ha mejorado, el tema ha mejorado realmente, ¿no? Porque ahora la prestación por maternidad son 19 semanas retribuidas para cada progenitor. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La obligatoriedad. Es decir, que tú las, las seis primeras semanas tienen que ser obligatoriamente de baja. Y luego puedes hacer como una jornada más flexible. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Claro, el autónoma no tiene una empresa, porque tú decías ahora, bueno, si yo me quedo embarazada o cojo una baja, me ponen a alguien que me sustituya. Sí, pero el autónoma no tiene una estructura en una empresa que pueda haber una adaptación del puesto de trabajo, que puede venir una persona que le sustituya a nosotros. Tenemos línea directa con un cliente. Te imagínate ahora mismo, pues yo ahora tengo una clienta que se ha quedado en una empresa de cristalería joven, que se quede ella embarazada. Entonces, claro, es ella, tiene un operario, pero entre los dos son ellos los que van a poner los vidrios al cliente. Tienen que contratar a otra persona, no le van a dar los márgenes industriales. Entonces, ¿tú qué me dices? Pues, ¿qué tenemos que hacer los autónomos? Pues, al cabo de los 8 días que hemos parido, los 4, los 5 días que nos han dado el alta, prácticamente con los puntos, si nos han dado puntos, pues tenemos que estar trabajando y dando un servicio al cliente. Entonces, esto no ha mejorado realmente, porque al final tú dices, bueno, es que una madre, claro, tiene que descansar. Realmente sí que tienes que descansar, porque si estás enferma está clarísimo que si te encuentras mal, da igual los clientes, da igual la empresa. Pero si tú tienes unas responsabilidades asumidas, estas responsabilidades no te van a dejar trabajar. El problema que en España la maternidad y en Cataluña la maternidad se siente como algo privado y no es privado. La maternidad es un tema de todos y esto tenemos, a mí me gusta mucho tu programa porque muchas veces tenemos otros tertulianos cuando hacemos el programa de la tertulia que hablamos de los colegios, de la situación de los colegios, etcétera, uh-huh. Colegios públicos, privados, no voy a entrar, es igual, es indistinta. El problema es que no es privado, es una situación pública porque no tenemos natalidad. No tenemos niños. La gente hoy en día no quiere tener niños. No uh-huh. quiere tener niños por las obligaciones que se tiene, por las pocas bonificaciones fiscales, por la carga que hay, porque no pueden dejar sus trabajos. Una persona que está ganando 1.400, 1.500 euros, 1.400, 1.500 euros, aunque tú te den 16 semanas, pero ese niño va a tener que tener una necesidad, una continuidad. Y esto no se está supliendo. Tú me dices, ¿qué tenemos nosotros al final? ¿Cómo están otros países? Que me lo he apuntado, no sé en dónde, de esta chuleta que me he traído, que no me aclaro ni yo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en Dinamarca y en Suecia tenemos, hay 56 semanas. O sea, tú imagínate, y 56 semanas que las puedas coger cuando tú quieras. 4 semanas incluso antes del embarazo.
4: Sí, però pel que dius, per la dona autònoma serà igualment complicat. Si ja és fer-ne 16 o 19, fer-ne 56.
5: És que no puedes. No, però ellos sí perquè tienen la flexibilidad. Yo lo que digo que tendríamos que hacer, o sea, una autònoma, ¿quién contesta a los clientes? ¿Quién mantiene la actividad? ¿Quién paga todos los gastos fijos? Porque tú tienes una empresa. Claro, si yo tengo una empresa que somos 50 trabajadores o 60 trabajadores, que soy una autónoma dependiente de la sociedad, que esto yo un día te lo expliqué, porque están los autónomos dependientes de la sociedad y los autónomos, que es de los que estamos hablando hoy en día, como persona física, porque los que dependen de una sociedad tienes una estructura y ahí te van a poder suplir, pero los que no, los gastos fijos, ¿cómo los pagas si no facturas? ¿Con lo que estás cobrando de la prestación de maternidad? No te da. Encima las cuotas, sí que es verdad que están durante, puedes estar flexibilidad en un 80%, pero entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? ¿Qué propongo yo al gobierno y a los políticos de todos los partidos políticos? Porque ninguno lo ha solucionado. Pues que la prestación de maternidad sea una prestación a la que la madre autónoma que se ha quedado embarazada tenga derecho 100%. Y luego, ella, desde su casa, ahora tenemos nuevas tecnologías, teletrabajando como pueda ser, pueda estar siguiendo trabajando y además cobrar esta prestación a la que tiene derecho como cualquier mujer trabajadora, porque muchas autónomas que nos estén escuchando no la han podido recibir esta prestación porque han tenido que seguir trabajando, porque no han podido coger. Nosotros tenemos una pelotera.
4: Tenemos aquí que hay un greuge, ¿eh?
5: Hombre,
4: eso no pasa.
5: Una diferencia.
4: A la trabajadora asalariada.
5: No, seguro que no. Claro que no pasa, claro que no pasa. Uh-huh. Y luego, además, te voy a decir más, nosotros desde el minuto cero, Andrea, que tú sabes que la tenemos en el despacho, felicidades, Andrea, por el parto de tu hija, y por tu hija la tenemos trabajando. Entonces, ¿qué pasa?
4: Ahora me la enseñaba y es monísima.
5: Sí, es muy mona. Entonces, ¿qué pasa al final? Que ella tiene que poner, ahora porque está lactando la niña y está trabajando, dando el pecho, etcétera, etcétera, pero tendrá que poner una persona, porque claro, las guarderías no te las puedes deducir, te puedes deducir 1.000 euros en tu renta, pero 1.000 euros, pagando una guardería o una persona que te ayude, si ella pone una persona que... Hay otras comunidades autónomas como Madrid, que sí que te puedes deducir la ayuda que tú tengas en casa. Pues si ella al final contrata a una persona para que la ayude en casa, pues que esa no sea deducible de la renta. No, no, sea un gasto adherido a la actividad, porque esta persona la tendrá que dar de alta en la Seguridad Social y sería como una secretaria o como una abogada que contrate, etcétera. Será una persona que estará cuidando a su hija para que ella pueda estar trabajando. Es que tú eso no lo ves normal y lo ves lógico, porque es que a mí de verdad que es que me arde el cerebro de no entender que no entiendan que las mujeres autónomas y trabajadoras tenemos unas necesidades específicas en este país. Y luego se... Los políticos, no, es que estamos en natalidad cero. Es que la natalidad, o sea, en 2024 nacieron 318.000 niños menos. Es una animalada. La gente prefiere tener un animal de compañía. Hoy en día hay más perros que niños. ¿Qué bebés? Yeah.
4: 1,4 gossos per nen a Catalunya.
5: O sea, imaginaros, pero es que no me extraña. Si tienes más ayudas por tener un animal de compañía prácticamente. No, no te rías, es la realidad. Entonces, claro, las mujeres autónomas al final tienes lo que tú has dicho, un grave comparativo con una mujer trabajadora que se puede estar sus semanas de baja. Mira, os voy a decir una cosa. Vosotros cuando vais a un supermercado, ¿vosotros veis ahora gente embarazada trabajando? Yo me acuerdo, yo soy más vieja que evidentemente que tú, que eres un pimpollo, pero yo me acuerdo que cuando iba a comprar, o iba, no voy a decir supermercados grandes, grandes superficies,
4: pero
5: iba
4: sí
5: a las
4: entidades... Sí, tú tienes la sensación que ya menos...
5: No, entidades bancarias, estaban los uniformes, a los aviones, bueno, en los aeropuertos, estaban los uniformes de embarazadas. ¿Tú cuánta gente ves uniformada embarazada? No hay. Las que verás serán autónomas. ¿Por qué? Porque cogen la baja y me parece muy bien. La mujer se queda embarazada, se encuentra mal, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Tú cuándo verás todas las embarazadas que veas serán autónomas? ¿Seguro? Bueno, no te lo sé decir exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, Andrea ha estado trabajando. O sea, Andrea parió el viernes y hasta el jueves a las 5 de la tarde, que la ingresaban en el hospital a las 9, estuvo trabajando. Entonces, si eres una profesora, si eres no sé qué, si eres no sé cuántos, puede, porque la ley te lo permite, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Porque estas bajas están súper justificadas. Ahora vengo del desayuno con el Rich, con Pimec, con el presidente Cañete, y estaba hablando del verdadero problema que tenemos con el absentismo laboral. Verdadero problema que tenemos en España y en Cataluña. Verdadero problema. Pero es que un absentismo laboral no es una baja por maternidad, evidentemente.
4: No, claro que no.
5: Hay que diferenciar. Entonces, que veo que me vas a cortar ya. ¿Qué es lo que pido? Deducción íntegra de la ayuda infantil, deducción íntima de las cuotas de autónomos durante los 3 primeros años, uh-huh, y que se tenga, sobre todo, un acompañamiento de esta mujer autónoma trabajadora que acaba de tener un hijo y con ayudas de las instituciones y, sobre todo, de la Seguridad Social.
4: Feta la petició. María José, gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I a aquesta hora del matí, quan passen gairebé 6 minuts de les 11, nosaltres saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Avui parlem de per què cada vegada sembla que hi ha més casos de càncer de colon, i fins i tot en persones més joves. De fet, aquest augment de la incidència d'aquesta mena de càncer ha propiciat també que el Departament de Salut hagi augmentat el cribatge, o vaja, anunciat que s'augmentarà el cribatge enguany a les persones de fins a 74 anys. En l'actualitat, o fins ara, es feia a les persones de fins a 70, i s'augmenta perquè és bàsic el diagnosticar els casos el més aviat possible per també després, diguéssim, tenir una millor incidència pel que fa a la resolució de la malaltia, evitar que aquest càncer doncs acabi propagant-se i tenint conseqüències que siguin fatals. I per això doncs el diagnòstic precoç és clau. Però vaja, avui amb la Sònia volíem saber, parlar de per què estem veient cada vegada, Sònia, més casos de càncer de colon a menors de 50 anys i quin paper al final hi juga l'alimentació, no? l'alimentació moderna, allò que mengem.
6: Ahà. De fet, tot el que comentes és un dels fenòmens que més preocupa, no, actualment, perquè fa 20, 30 anys es considerava una malaltia, sobretot de gent gran, no? Ara és com que sobta molt d'ostres, una persona jove, no?, amb càncer de colon, i, com deies, no?, cada vegada es diagnostica més en gent jove. Què està passant, no?, és la gran pregunta. Doncs hi ha una teoria molt interessant, i és que estem exposats des de petits o des de jovenets ja a un entorn proinflamatori, no?, més ultraprocessats des de la infància, una dieta més baixa en fibra, el sedentarisme, no?, tot el que és l'activitat física, i també que, bueno, hi ha gent, no?, el tema d'antibiòtics, que això també té una repercussió i uns canvis a la microbiota, no? Aleshores, és molt important, sobretot, que ser conscients que estem com en una transició alimentària, no? És a dir, la nostra alimentació, encara que mengem avui dia, no sé, un iogurt que té, doncs, molt bona fama, no?, i composició per tema de microbiota, no és el mateix que el que prenien els nostres avis, no? Per tant, és que al final tot està com tan entre cometes.
4: Vols dir que és de pitjor qualitat?
6: Bueno, amb més,
4: o té
6: potser
4: més alteracions.
6: Sí, podríem dir, doncs, amb més conservants, no? Que a vegades, no sé, vas a comprar un pernil dolç i porta lactosa, o que menges un iogurt i com és light porta aspartam, no? O sigui, no estic satanitzant res, simplement a nivell divulgatiu, no? Dic que a nivell de composició d'aliments no és el mateix, no? I també aquesta hiperalimentació que tenim al supermercat. Tu vas al supermercat, tens patates fregides, tens de tot, els aliments ultraprocessats que tu vulguis, cosa que els nostres avis, per així entendre'ns, no, a nivell generacional, anys enrere, no hi havia tanta hiperalimentació i tant excés, no?, per així dir.
4: Mengem massa quantitat, o massa sovint, també.
6: Bueno, són factors també que això poden sumar, no?, atenent sobretot a les eleccions alimentàries i l'estil de vida en general.
4: La carn vermella i processada augmenta realment el risc de càncer de colon, o depèn també del context global de la dieta?
6: Aquí hi ha molt debat, però el punt clau és el processament i la freqüència, no? És a dir, carn processada, no?, com embotits, salsitxes, sí que aquí hi ha una associació amb més risc, no? I una carn vermella depèn també de la quantitat, del context. El problema com a tal no és la carn en si, sinó què passa quan també la cuinem, no? Per exemple, si és a la brasa, molt torrada, es formen també uns compostos que són potencialment carcinogènics, no? És a dir, recordes, per exemple,
4: fer massa la carn, que et quedi ennegrida, no és bo.
6: Aquests puntets negres que queden a vegades amb l'oli, que suquem al pa, o amb la pròpia carn que queda molt torrat, això no és que sigui molt saludable, per així dir, i el problema no és fer un bistec ocasional, sinó un patró setmanal, no?, que hi hagi bastanta freqüència, i sobretot que sigui més carn vermella, però a nivell processada, i sobretot el mètode de cocció, això també és superimportant.
4: Quin mètode ens recomanes?
6: Més, bueno, podem fer una planxa, val, però que no estigui com hipertorrat, no?
4: O un forn, per exemple?
6: Un forn, però que també igualment no estigui hipercremat, és a dir, al final ho podem fer però com en un equilibri, sense arribar a que estigui molt tostat, és a dir, tot el que estigui tostat, i no parlo ja de carn, parlo, per exemple, d'una torrada de pa. Si està molt, molt, molt torrada, encara que a vegades hi ha molts pacients que els encanta aquest sabor, no és del tot saludable. I ja dic, per un dia que ho fem no passa res, és com la freqüència de consum. Això
4: la
6: és el
4: freqüència, quina seria la indicada? Podem menjar bistec un cop a la setmana, per exemple, o carn vermella, sí, bistec o qualsevol altra peça?
6: També depenent, no, una mica de les analítiques sanguínies, encara que avui dia ja sabem que sempre ens podem suplementar, no? Hi ha molts pacients que són vegans, no mengen carn, i no passa res, val? Perquè ens podem anar suplementant, i jo m'incloc perquè també sóc vegetariana, però la carn, la freqüència que recomanen, no, les fonts primàries, és un cop a la setmana estaria correcta, d'acord? O sigui, però anar una miqueta alternant depèn de cada pacient i dels antecedents oncològics que tingui aquell pacient, tan familiars com el seu propi, el seu propi antecedent. Això també és superimportant, perquè aquí ja es pot modular aquesta freqüència.
4: Quina relació hi ha entre la microbiota intestinal i el desenvolupament del càncer de colon?
6: Doncs bé, al final la microbiota és com un òrgan invisible, no? Perquè allà està, tothom en parla, però no el veiem mai. I aquí, doncs, hi ha trillions i trillions de bacteris al colon, no? Aquests bacteris fermenten la fibra i produeixen substàncies. Aleshores, aquestes substàncies és l'important, no? Per què? Doncs perquè si fem una dieta correcta, rica en vegetals, saludable, etcètera, etcètera, es produeixen àcids grassos protectors, vale? Unes substàncies que ens protegeixen. Però ara bé, si fem una dieta molt rica en processats, ultraprocessats, etcètera, etcètera, el residu final seran compostos inflamatoris. És a dir, al final és com una fàbrica química dintre del cos. Si mengem malament, es produiran substàncies que faran malament mm-hmm. també per nosaltres, i si mengem bé, doncs seran més productores de, d'un bon ambient, d'un mm-hmm. bon ecosistema intestinal, no? Per tant, per això és tan important també menjar saludable en aquest sentit.
4: I amb tot, la fibra, per exemple, mm-hmm. protegeix contra el càncer de colon, o és un mite simplificat?
6: Doncs i tant, de fet, quan la microbiota fermenta la fibra, es produeix una substància que es diu butirat, entre moltes altres, val? Aquest butirat protegeix les cèl·lules del colon, també redueix la inflamació i pot tenir un efecte anticancerigen. Per tant, tot el tema de la fibra no és només per al trànsit intestinal, sinó va molt més enllà la fibra. Té realment efectes protectors molt, molt interessants.
4: Una dieta que sigui saludable, però poc variada, pot afectar negativament la salut de, del colon, si tenim una dieta encara que sigui verda, avorrida?
6: Mm-hmm. Bueno, a veure, l'ideal sempre és una miqueta de variabilitat, no? Perquè cada tipus d'aliment alimenta bactèries diferents, no? És a dir, si sempre mengem el mateix, podem tenir
4: pobresa intestinal.
6: Bueno, podem, o si més no, promocionem menys diversitat bacteriana. Uh-huh. I a més varietat, doncs tindrem una microbiota més resilient, no? Per tant, bueno, dintre de tot, intentar, doncs, per exemple, si cada dia menjo una fruita, doncs no sempre un plàtan, sinó doncs, un dia un kiwi, un dia una poma, un altre dia, no? Per anar intentant uh-huh. variar. La fibra, per exemple, de les fruites, ara que hem tret així el tema, la fibra, sobretot, tot està a la part externa, a la pell. Val? Si ens podem menjar una pell de poma sempre rentadeta, doncs
4: millor
6: això...
4: que no pelar-la.
6: Correcte, mm-hmm. correcte.
4: I quina dieta, quin patró dietètic podríem associar mm-hmm. a menor risc de càncer de colon?
6: Doncs aquí la ciència és bastant clara, eh? No hi ha una dieta miracle com a tal, però sí patrons que funcionen millor, no? I quins podríem destacar? La dieta mediterrània, que la tenim aquí, no? Convivim amb ella, i també dietes riques en vegetals i aliments de sencers, no? De gra sencer. I una combinació sempre de fibra, antioxidants, greixos bons, no? Que els greixos tampoc els hem de satanitzar, també hi ha greixos bons com els omega 3, no? I al final tot aquest combo, no? Que, uh-huh. que estem citant, doncs té un efecte sinèrgic, no? És a dir, sumen més junts que per separat.
4: Uh-huh. I el consum d'alcohol i sucres, quin paper juga també uh-huh. en aquest tipus de càncer?
6: Sí, doncs són bastant enemics. De fet, l'alcohol té un efecte bastant directe, pot danyar la mucosa intestinal.
4: D'inflamació, d'irritació?
6: Exacte. O sigui, no és un bon amic, per així entendre'ns. I els sucres no són el problema directe, però sí que contribueixen al final a una inflamació, a una obesitat. Al final, l'obesitat, vulguis o no, és una inflamació de baix o alt grau, depèn...
4: És
6: no?
4: factor de risc, també.
6: Correcte, de la inflamació com a tal que tinguem. I el teixit gras no és inert, funciona com un òrgan hormonal que pot afavorir també aquests processos inflamatoris i poden estar vinculats, evidentment, no, amb tema d'oncologia. Per tant, també el pes, hem de tenir un pes no només per estètica, sinó per salut, estar en un normopes, en un pes salut, per mantenir aquesta dinàmica. I recordem, sobretot, el greix, com dèiem, és un òrgan viu, és un òrgan que treballa, no està allà a nivell subcutani o a nivell visceral, no? Com un fetge gras que està allà i no fa res, no. Al final això té una repercussió important en el nostre cos.
4: Mm-hmm. És viu, vols dir, que d'aquí, no? Que pugui passar la sang, que actuï també les nostres artèries, no? I que vagi fent de les seves.
6: Sí, al final és un òrgan hormonal i, mm-hmm. i afavoreix aquesta inflamació.
4: Mm-hmm. Hi ha aliments concrets que poden ajudar a reduir aquest risc de càncer de colon? Mm-hmm. Parlàvem sobretot d'una dieta equilibrada, variada, no?
6: Sí.
4: Però sobretot, què és el que, diguéssim, aquells aliments protectors, podríem dir?
6: Sí, doncs mira, a mi no m'agrada comentar que hi ha com superaliments màgics, no? Però sí com grups estrella, no? I m'agrada destacar el bròquil, el col, la cale, tota aquesta família, no? Perquè són compostos sulfurats protectors, no? Tot el tema de les crucíferes, que se'n diu. També les llegums, perquè tenen molta quantitat de fibra i ostres, milloraran, no?, tot l'efecte metabòlic. I tot el col·lectiu també de fruites i verdures, no? Perquè són una font brutal d'antioxidants varis. Per tant, et diria aquests col·lectius.
4: Mm-hmm. Molt verd, eh?
6: Molt, Beri, molt de color, exacte.
4: I molt de color. I a més, ara que estem a les portes de la primavera, precisament, sí, doncs és també un moment en què podem omplir el nostre rebost, no?, la nostra nevera,
6: exacte,
4: de color, perquè hi ha molta fruita nova, sí, de temporada, també, això que ens mateix permet, doncs, tirar cap a aquesta variabilitat, aquesta, sí, riquesa, no?, que deia, que acaba afavorint també aquesta varietat de
6: bactèria
4: intestinal que ens explicava la Sònia Ruiz. Moltíssimes, sí, gràcies, Sònia.
6: A vosaltres.
4: Per haver-nos acompanyat i fins la propera, que vagi
6: fins
4: molt
6: la
4: bé.
6: Propera.
4: Per cert, bon Sant Jordi.
6: Ah, igualment.
4: Demà et trobarem a la plaça Universitat, signant,
6: exacte,
4: llibres, oi? En quin,
6: sí,
4: horari?
6: Doncs aproximadament de 12 a 2, més o menys, estaré per allà, uh-huh, a la plaça Universitat, a la parada 14, i allà estaré signant el meu últim llibre, que va ser el de l'any passat, que es diu Enigmes de la Nutrició, i bueno, allà estaré esperant-vos.
4: Molt bé, doncs allà hi serem. Adéu-siau.
6: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Sílvia Llamas, què tal?
7: Hola, Núria, què tal?
4: Tornem a ser en un repàs de rànquings a la Badalona Matí, avui amb un to molt musical, que ja ens va bé, eh?
7: Sí, ens va bé per distendre una mica. Distendre no és correcte, no? Ja comencem bé la secció. Vinga, jo a lo meu. Aquest passat cap de setmana, doncs, ha tingut lloc a Badalona un dels esdeveniments musicals més destacats al nostre país, els 40 Primavera Pop, i amb aquesta excusa, doncs, volem dedicar el nostre rànquing d'avui als 10 concerts més destacats que s'han fet a Badalona al llarg de la història. Comencem pel número 10 i comencem amb una pista d'àudio.
8: Estamos muy contentos que está aquí con ustedes. Muchas gracias.
4: Saps qui són? Home, això era de la nostra adolescència.
7: Sí, sí, sí,
4: total. Preadolescència, fins i tot m'atreviria, sí, a dir, tot i que jo era més de Take That que de Backstreet Boys. Tu?
7: Sí, a mi...
4: De quin team eres?
7: Doncs jo dels dos, perquè van començar a sortir els Backstreet Boys que havien acabat els Take That. Estaven una mica així separant-se, Robbie Williams va marxar, aleshores jo vaig... jo voy con todo.
4: Molt bé.
7: Doncs els Backstreet Boys van arribar a la nostra ciutat. De fet, van actuar el 2005, però aquests àudios que escoltem són de l'any 2008, que també van actuar a l'Olímpic de Badalona i van acabar aquest concert amb aquesta cançó.

0: Jo recordo tenir l'habitació plena de, sí, de pòsters.
1: De fet, Núria, jo havia anat a un concert dels Backstreet Boys, però va ser a finals del 90 a Barcelona. Aquí ja havien, després del boom dels 90, els Backstreet Boys havien tornat als escenaris amb aquesta gira, que en aquest cas sí que va passar pel nostre país i va arribar a l'Olímpic de Badalona.
0: Hi havia una altra banda del moment, els seguirien les... les Spice Girls, ara sí. No em sortia el nom, que aquestes no van venir a la ciutat, tampoc.
1: No, aquestes no.
0: Però vaja. Vinga, va, seguim amb aquest rànquing i anem al número 9.
1: El número 9 segueix aquesta mateixa línia de superestrella del pop mundial i era Bruno Mars, que arribava a Badalona l'any 2013, en concret el mes de novembre, i va fer vibrar el públic badaloní amb temes tan coneguts com aquest.

0: va presentar a la nostra ciutat el seu últim treball, que havia publicat el 2012, el concert va ser el 2013, un ortodox jukebox. L'artista de Hawaii va deixar veure la seva faceta de showman, ballant i cantant a la vegada todo en uno, tot en un, aquest Bruno Mars, que per cert, doncs, qui ens diria quan va venir a Badalona que aquest any 2026 hauria exhaurit entrades a tots a nivell mundial pel seu nou tour. De fet, aquest 10 d'abril ha arrencat aquest nou tour de Bruno Mars, ho ha fet a Las Vegas i passarà per Espanya, però només per la ciutat de Madrid, i ho farà els dies 10 i 11 de juliol. En aquest cas no vindrà a Badalona.
1: De fet, en aquest rànquing musical que ens portes avui hi ha noms de reconegudíssims artistes, no?, a nivell internacional, i hem d'entendre també que en la majoria d'aquests casos, d'aquests concerts que van tenir lloc a la nostra ciutat, també es devien exaurir entrades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la majoria, sí. El que veurem també és que depèn de l'època, no? Doncs exaurien les 6.000 entrades, després van ser 10.000, després 15.000, perquè nosaltres també hem anat ampliant el nostre recinte de concerts de gran envergadura, no? Podríem dir. En el número 8 trobem a la banda Oasis, que just abans de la separació, l'any 2009, van actuar també a la nostra ciutat.

0: Molt bé, aquí ja no teníem 12, sinó 16, 17 anys, eh?
1: Sí, sí. La qualitat dels àudios, Núria, s'escolta així. Bueno, són els àudios originals dels concerts a Badalona, eh? que hem intentat trobar per fer-nos una idea d'aquests concerts a la nostra ciutat. Els germans Gallagher van desplegar a Badalona davant de 15.000 persones al seu repertori ple d'himnes generacionals com aquest Wonderwall. I a la mateixa línia que
0: Bruno
1: Mars...
0: Això passava a l'Olímpic, també?
1: A l'Olímpic, també, a l'Olímpic de Badalona. Veurem alguns concerts que havien estat a Ausiàs Marc, però de moment aquests a l'Olímpic. T'anava a dir que Oasis, igual que Bruno Mars, ara, en l'actualitat, no han tornat a fer una gira aquest 2025 on han esgotat totes les entrades. En aquest cas la van fer només pel Regne Unit, però molts badalonins segur que van intentar buscar aquestes entrades per assistir a un dels concerts d'Oasis que van passar per la nostra ciutat.
0: Anem al número 7, però va, aquí fem una mica, doncs, fem jugar als nostres oients, a veure si esbrinen qui s'amaga darrere d'aquesta actuació que tenia lloc a Badalona el 1981.
2: ¿Cómo estáis, amigos?
1: Així saludaven aquest grup, el desvetllo ja, Núria.
0: Tu mateixa.
1: El de Ramones, que van actuar a Badalona al pavelló d'Ausiàs Marc, en aquest cas sí, perquè va ser l'any 1981, encara no teníem a l'Olímpic de Badalona, va ser el mes de novembre, i el punk que ens van aportar va despentinar els badalonins amb cançons com aquesta.
2: But it's great to be back right here in Barcelona, Spain. It's a job getting

0: En aquella època, Núria, doncs els Ramones eren vistos com una banda sorollosa, però revolucionària. Encara no eren mainstream, però ja eren molt influents en tota l'escena musical.
1: I en el número 6 trobem algú que va actuar també a la ciutat el 1976 i que tants anys després continua encara donant guerra, tot i ser també autora de molts himnes a la pau. Ella és Patti Smith.

0: Amb aquesta cançó va acabar el seu concert a Badalona, la Patti Smith. Es tracta de l'Anne, que pertanyia al disc Horses, l'últim, l'àlbum debut, perdó, de l'artista. Era el 20 d'octubre del 76, al pavelló també d'Ausias Mar, i era la primera vegada que Patti Smith actuava al nostre país. Això també ens ho hem trobat amb molts d'aquesta llista, que la primera actuació gran que van fer a Espanya va ser a Badalona, i per tant Badalona estava dins de l'escena musical del país. El concert va durar poc més d'una hora i va replegar unes 5.000 persones al recinte, en aquest cas 5.000, però sí que estava ple al recinte, el que comentàvem abans. La premsa d'aleshores definia els seus concerts com a molt intensos i trencadors per l'època.
1: Vinga, ja estem a l'equador del rànquing, anem amb la posició número 5, que l'ocupa B.B. King, 1981, actuava a Badalona.
0: Sí, una de les llegendes absolutes del món del blues va actuar a Badalona l'1 d'octubre del 81.

0: El guitarrista nascut a Mississippi doncs, va fer aquest concert a la nostra ciutat, on va estar acompanyat per 7 músics, i un concert que va durar unes 2 hores i van assistir unes 6.000 persones, també omplint en aquest cas el pavelló d'Ausias Marc. En aquella època la crítica li tenia un gran respecte, més enllà de la venda de discos, era un referent a nivell musical, no només en el món del blues, sinó en tot l'àmbit musical.
1: Clar, ara pensava, aquest rànquing és molt difícil de fer, perquè és veritat que temporalment no l'estem fent, en línia cronològica no, per nombre d'entrades tampoc, perquè veiem qui actuava Ausias Marc, que actuava, diguéssim, amb molta més capacitat, no?, pel que fa a la xifra de públic a l'Olímpic, per exemple, doncs també canvia. Per tant, això va per gustos, o no?
0: Gustos, el sí, que bé. Passa que hem intentat ser objectius i fer una mica per influència de l'artista a nivell mundial i també venda de discos, però és veritat, per exemple, que la Patti Smith l'hem colat aquí, per exemple, perquè no teníem cap dona en aquest rànquing primer que ens havia sortit. Aleshores sí que la Patti Smith està aquí, però la resta estan una mica ordenats en aquest sentit, de repercussió de l'artista a nivell mundial.
1: Vinga, anem a la quarta posició, que ens trasllada el 2003.

0: Doncs sí, estem escoltant a Coldplay, però no és una cançó del 2003, Núria, del concert que van fer a la nostra ciutat, sinó que és del 2008. El Viva la Vida de Coldplay encara no havia vist la llum quan van arribar a la nostra ciutat.
1: No hi ha registres, potser, del concert que van fer anteriorment?
0: Com? Hi ha registre, el concert està registrat, però aquesta cançó encara no l'havien publicat. Aleshores, aquesta no la van cantar a Badalona.
1: Per això preguntava, igual és que no teníem les cançons del concert.
0: Sí, però jo del concert ara posaré un tall. Molt, un moment, Núria, això, un moment. Això, posaré un tall, però no serà d'una cançó. Però deixa'm dir-te que van presentar a Badalona el seu segon disc, que és Rush of Blood of the Head, i va ser l'11 d'abril de 2003, precisament ara, tot just fa 23 anys. El concert a Badalona va ser molt emocional i amb molta participació del públic, i un exemple és que la cita va coincidir amb l'aniversari del baixista Guy Berryman, i els badalonins van dedicar-li aquesta cançó.
2: This is Guy, and it's his birthday, so if you have a song, please sing for Guy. I don't know what he's singing in Spain. What are you singing?
3: Happy birthday to you.
1: T'imagines que et cantin feliç aniversari?
0: Això mola, deu molar molt.
1: No, alguna vegada ho hem fet, és que no ens atrevim ni a cantar aquí en antena, però vaja, no, en petit comitè.
0: Clar, no és el mateix cantar-la ja amb 10.000 persones, no? Que no es nota si fas un gallo. Que...
1: Per cert, el gallo també estava d'aniversari, ahir feia anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, tenim el gallo, que també van cantar feliç aniversari en el concert dels Primavera Pop dissabte passat, aquí a Badalona, a l'Olímpic també, on van actuar doncs, la tira d'artistes també de l'Estat, i cantaven aniversari feliç, en aquest cas a l'emissora, a la cadena Los 40, que feia 60 anys. Anem al top 3 d'aquest rànquing.
0: Sí, i al top 3, dir-te que si parlaven del concert de Coldplay de l'11 d'abril de 2003, ens traslladem a un altre 11 d'abril, però en aquest cas de 1980, quan The Police va actuar a Badalona.

He de dir-te, Núria, que aquest concert va ser considerat un dels millors de l'any de la formació, tot i els problemes vocals de Sting, que el van portar a cancel·lar el concert que tenia, que havia de fer l'endemà a Montpellier. La qualitat de l'àudio és bastant fluixeta, però és que, a més, Sting estava molt justet de veu aquella nit aquí a Badalona. Als 80, doncs, és el moment en què The Police esclaten internacionalment amb l'àlbum que inclou aquesta cançó que escoltem de fons, el Message in a Bottle, que també van cantar a Badalona. Els mitjans de l'època els descrivien com una banda nova que estava redefinint el rock amb reggae i punk suau, i Sting ja era vist com una figura carismàtica en ascens.

0: anem a la segona posició, on hi trobem Bruce Springsteen.
1: M'agrada tornar a ser aquí. S'ha canviat.
0: Que parlava en català.
2: Parlava en català, sí, és que va arribar a Badalona Bruce Springsteen l'any 2006 i s'atrevia a dir unes paraules en català, però és que ja havia passat per Catalunya en 11 ocasions.
0: Ah, per això deia, torno a ser aquí.
2: Sí, sí, sí, perquè havia vingut molt, però a Badalona ho va fer, doncs, al maig de 2006. Va ser en l'únic concert que el músic nord-americà va fer al nostre país, a Espanya, en la gira homenatge a la figura del folk Pete Seeger. I va ser l'únic concert d'aquesta gira que va fer a Espanya. Per aquella època, Springsteen ja era una icona absoluta del rock americà, amb dècades de carrera i una reputació de directes llegendaris a l'esquena. Els mitjans destacaven la seva energia i es parlava de concerts èpics i de durades molt llargues.
0: I ara sí, anem al número 1.

0: l'any 1979, quan Elton John trepitjava la nostra ciutat.
1: Correcte, Núria. Amb aquesta cançó, Your Song, començava el concert del 10 de març del 79 a Badalona. De fet, va actuar dues nits seguides, el 10 i l'11 de març, a la nostra ciutat. Era la primera actuació, també, en aquest cas, que feia el músic al nostre país, i la va fer a Badalona, com dèiem. Era una etapa molt particular de carrera de l'artista britànic, tot i que ja era una superestrella mundial consolidada, doncs venia d'uns anys de certa inestabilitat personal i artística després del pic creatiu comercial de la primera meitat dels anys 70. Tot i que Badalona encara no era un gran circuit de gires internacionals, doncs la presència d'Elton John aquell any va ser excepcional.
0: Doncs amb música d'Elton John no podíem acabar aquesta secció de millor manera. Acabem aquest rànquing musical que avui ens ha portat la Sílvia Llamas. Gràcies.
1: Bon dia.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Ja han començat la fase més decisiva de les obres del Pont del Petroli, els treballs més importants de la rehabilitació del Pantalà, que es podran fer gràcies a una plataforma flotant coneguda com a pontona, que ja s'ha traslladat des del Port de Badalona i fins al Pont del Petroli. Es tracta d'una pontona de 450 metres quadrats amb diversos pilars de 20 metres que es clavaran al fons del mar. Des d'aquesta mena de tarima flotant es trauran les pilones malmeses pel temporal Glòria i es col·locarà la plataforma circular. Així ho han explicat en Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Badalona, i l'enginyer de l'àrea metropolitana de Barcelona, David Aguilar.
3: Podem muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important.
4: És una plataforma que mitjançant quatre potes, en el nostre cas sobre els 7-8 metres de fondària, i permet col·locar la grua a sobre i treure les bigues de les tres primeres bigues que s'han de treure del principi, les tres que s'han de treure del final, i a última hora col·locar el famós dònut.
2: La pontona i la grua formaran part ara del paisatge de la platja durant els propers mesos. L'arquitecte encarregat de l'obra, Manuel Reventós, ha recordat que les obres al mar sempre són complicades i per això es treballa en ple estiu quan hi ha el menor onatge possible. El projecte per reconstruir el Pont del Petroli té un pressupost de poc més de 4 milions d'euros que aporta l'Ajuntament de Badalona i l'AMB. Cap de les dues administracions ha volgut concretar encara dates d'inauguració, tot i que han coincidit en que les obres han d'acabar aquesta tardor, més aviat cap a finals d'any. I quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Totes elles han estat traslladades als hospitals Germans Trias i Pujol i l'Esperit Sant, on s'ha reforçat la vigilància. No estem per la vida de cap dels ferits. I en l'àmbit cultural, l'artista badalonina Maria Arnal ha estat una de les veus principals del concert Arrels de Llum, una proposta musical celebrada divendres a la Sagrada Família. La cantant ha compartit escenari amb Lídia Pujol i el cor Cererols. Entre els músics de l'espectacle hi ha destacat el badaloní Xavier Lozano, que ha interpretat les composicions amb diversos instruments de vent. Un projecte impulsat pel Temple Expiatori i el Festival Grec, que ha commemorat el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del festival.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns Kleenex, i si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa, va, de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos. Això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents. I és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltros, que diem aquí. No? Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta la deixo completament oberta. Què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor també.
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo com cada matí m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Que sí?
0: Doncs
1: sí,
0: enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França

0: que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial. I Núria, fins a dia d'avui, ja que...
1: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
0: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
1: I això va ser el 1600, m'has dit?
0: 1686. Poca broma, eh? Poca broma. Sí. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim molta referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
1: Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
0: Doncs. Sí, també tenim per anys, això, correcte, sí. Malauradament.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent, ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
0: Doncs,
1: quin gelat preferiu? Com ho fem?
0: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem al número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: A reveure, bon programa, fins ara.
1: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de Carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest destir, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera, tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Saïd Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets, i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Aixut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bon cap de setmana, no, bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: I veus que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destina al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
8: Sí, Granets Guit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No no passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades i si no ho fan es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a doncs, episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més curts.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris, i aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no?, que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no?, en les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles. En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals. Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la Vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 en forra i el Pilar de 8 en forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges en una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la Festa de Santana, a Reus. L'actuació comptarà amb els Brivalls de Cornudella, la Colla Castell de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la Diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els Castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les habaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les habaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: De el meu amor, la noia, no podré tornar...
8: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per tempos, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peó de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, doncs, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, doncs, això, un llenguatge més fresc, més proper, doncs, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, doncs, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, doncs, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan va arrencar tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim, de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres... bueno, és una proposta que la fem completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir... Bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem, de moment, perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no, perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estan posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però... Jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí. És que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format. Moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània. Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
13: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
12: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
13: Un moment, he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
12: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
13: Ah.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
14: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
15: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: Truco a Radio Taxi Catalana?
17: 93-399-3737.
16: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
17: 93-399-3737.
16: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
18: Acceptem totes les targetes de crèdit.
19: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
20: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
19: Més clar, més ràpid, més Badalona.
20: bdncom.cat.
19: Badalona passa aquí.
18: Temperatura a Badalona...
21: 29 graus.
2: Et caduca el carnet de conduir?
21: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
21: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
21: Al costat de Pompeu Fabra.
22: Ràdio Ciutat de Badalona.
23: Són les 10.
24: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
25: Notícies Badalona.
26: Badalona, t'estimo, gràcies. Aquestes són les paraules que va pronunciar Jordi Fernández després de rebre la medalla que l'ha convertit en el cinquè fill predilecte de la ciutat de Badalona. Molt bon dia, els parlem a Teixidor. Va ser a mans de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui també li va fer entrega d'una Venus de la ciutat i d'un diploma de reconeixement. El badaloní va voler reconèixer especialment el paper de la seva família que l'ha ajudat a arribar fins a l'elit. Fernández, primer espanyol en entrenar a l'NBA, ha rebut el nomenament en un acte al Teatre Zorrilla amb un auditori ple de gom a gom. Ricky Rubio, Berni Álvarez, Pedro Martínez, al Zorrilla s'hi respirava bàsquet i molta emoció i ADN badaloní. El propi Jordi es mostrava orgullós de la ciutat d'on prové.
27: He sigut 5 fins ara i ser part d'aquest club selecte és, jo crec que és increïble. Que, bueno, els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí, sempre tornen a Badalona, però jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
26: I el govern de la Generalitat declararà aquest dimarts, demà mateix, el sector de les Tres Xemeneies com a projecte estratègic de país, un pas que ha de reforçar el desenvolupament del futur Catalunya Media City, així ho anunciava la secretària general del Departament de Presidència, Eva Jiménez.
28: Una vegada adoptem l'acord el dimarts, el Consorci del Besòs plantejarà a l'Estat que aquest és un dels projectes estratègics a efectes de que, quan es desenvolupi el Reial Decret 726, doncs es posicioni com un projecte estratègic també per l'Estat.
26: I prop de 200 persones aprenen català aquest estiu a Badalona i Sant Adrià de Besòs. Ho fan a través del Centre de Normalització Lingüística en cursos intensius del nivell inicial A1 i bàsics 1 i 2 de català. El Centre Cultural El Carme plega dues d'aquestes aules on una cinquantena de persones procedents de diferents països, bona part dels quals són d'originaris de l'Amèrica Llatina, tenen el primer contacte amb l'idioma. I unes 10.000 persones s'han reunit diumenge al vespre a la plaça del president Tarradellas per veure la victòria d'Espanya en la final del Mundial Masculí de Futbol. Els aficionats arribaven fins als esgraons de la pavelló olímpic per veure el partit més esperat de l'any en la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament. El moment àlgid de la nit ha estat el gol de Ferran Torres a la pròrroga que ha fet votar les milers de persones concentrades. Fins aquí aquest butlletí. Tornem amb més notícies d'aquí a una hora.
23: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
24: Ningú t'informa com nosaltres.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor, de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de toppings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que si et sembla...

0: aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
1: Bon dia, obert per vacances. Jo ara deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat i per mi és el de xocolata i vainilla, els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
2: Oh, jo, vull saber,
0: de Granollers.
2: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
0: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
3: Per vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus, o sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria i de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
0: Ja ho veus, eh? És que realment després, a la cloenda jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos sí, sí, no hi ha certeses, no? Però sí, sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
2: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta
0: exacte,
2: gràcia,
0: sí, com a concepte de vida, Núria?
2: Sí, sí.
0: Exacte, sí, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
2: I estem pensant tota l'estona amb con, amb terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
0: Sí,
2: el tall.
0: Cert.
2: Oh,
0: mira, ara
2: tira
0: una
2: records,
0: cosa que... Sí, generacionalment, tu sí? I jo segur que anem menjat els diumenges a Cals
2: sí,
0: Avis. La
2: tant,
0: comtessa.
2: I tant, i tant. Oi, la comtessa, per favor.
0: Oi?
2: I tant.
0: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic
2: sí,
0: que
2: sí,
0: feia
2: sí,
0: festa, a més no poder. Era braç de gitano o comtessa.
2: Sí, sí, sí, que a més l'anunci era com ASMR, era... No
0: sí, absolutament.
2: Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
0: Sí,
2: la
0: comtessa. Sí, sí, sí, sí.
2: I després els clàssics de tres gustos, no nata, vainilla i xocolata, entre
0: i
2: neules.
0: I tant que sí. Tot té... Sembla que la teta allà...
2: Mira, ai. I és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat segons com sigui el gelat.
0: Sí, absolutament. Ah. Tu ets de mossegar o de llapar?
2: Jo de llapar.
0: Ah, ep.
2: Per sensibilitat de dents, clar. I tu
0: ja
2: mossegues, veuràs... no? Tu mossegues, pel que veig.
0: Ja veuràs que el reel d'avui llapalla popoc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, sí, els engoleixo, si es
2: pot dir. Sí, la Maia et devia mirar raro, devia dir, què fa aquest,
0: sí,
2: ara?
0: Sí, què fa aquest boig, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
0: Sí, sí, sí, l'ametllat...
2: És la posta segura.
0: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
2: Gràcies, Enric, fins ara.
0: Vinga, a reveure, fins ara.
2: Doncs mira, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols.

0: Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
1: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Ametlla. De l'Ametlla va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
1: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. Tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps pa pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
1: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no mos agrade. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
1: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que endemà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolat és el cacau, la pasta de xocolata i tot, i es queda madurant, i al dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
1: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
1: Al final també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Perquè, claro, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindré de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
1: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que té en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
1: Des de Setmana Santa, que solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
1: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
1: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina. No xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
2: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre
2: sí.
3: I el vermell.
2: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
3: Sí,
2: és una bogeria.
3: Sí, mira, bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc
2: clar.
3: On avui he anat, que encara no han revelat, m'estan oferint aquí tot el mostruari.
2: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
3: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
4: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet. Però, bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
3: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
4: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si, com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
3: O trucant a secretaria del centre, no? També penso que te'l poden facilitar.
4: Sí, i el 012... El 012 sí. També t'ho podríem facilitar.
3: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
4: Sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
3: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som el mes de juliol encara.
4: Sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'ha acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú... Que desconeix lo del val, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el val escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
3: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim val escolar, no, encara?
4: Aquests encara no.
3: Llàstima.
4: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
3: A veure, explica'ns. Es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
4: Mira... El val escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
3: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
4: Les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
3: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
4: Una motxilla.
2: La de bolis també, que em podria també comprar jo amb 60 euros, eh?
4: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
3: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
4: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben cap als finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els hi dic, espera't, perquè, clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els hi dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el val ara, no? Mm. Però com que fins al novembre no caduca...
3: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
5: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots anar perfectament als 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris?
4: El fet de... Mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això, la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no, feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, a les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar, i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
5: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius a les motxilles, clar, ja és un exemple, sí.
4: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
3: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
4: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
3: No?
4: Hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
3: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
4: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més,
6: sí,
4: eh que sí?
6: Sí.
3: Sí, doncs, sí. Mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
4: tenir... Jo ja el tinc reservat,
3: sí, veus que
4: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
3: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Núria, escolta, mira, sí? Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
4: i de
3: una
4: del bàsquet. N'hi ha alguna de One Piece?
6: Sí,
4: ho dic perquè...
6: Sí, sí, sí.
4: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, eh? Per tant...
3: Sí, mira, bé. Ara l'he vist allà a la cantonada gairebé.
4: Molt
3: sí,
4: bé, Eduard Virgili. Això és molt llaminer, eh? Això
6: mira,
4: és molt
6: veus,
4: llaminer.
6: Ara tinc una...
4: Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
6: Vinga.
4: Moltes gràcies.
3: Eduard. Una abraçada, Núria.
4: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
3: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
7: Obert per vacances.
4: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 40 8.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
9: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992, doncs hem de dir que és l'utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre'n la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
8: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
9: l'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer i, evidentment, una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
8: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
9: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
8: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, hi ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i soltar. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El que més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
8: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
9: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etc. No? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc. etc. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, a, com us deia, amb aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
10: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem de que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no soc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
8: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
5: Avui la pesca ha estat...
2: Mare, mar.
5: La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
11: Friki Time d'estiu.
12: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
13: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que amb tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
12: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, perquè una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat. Tu què creus?
13: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
12: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure
14: viure en llibertat, poder complir els seus somnis, i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
13: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
14: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que estan molt d'actualitat?
13: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro Oda, tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
14: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
13: i la Mercè.
14: I ens retrobem al proper programa.
15: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porto de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Eric Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
0: Una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, i no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí, seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una Festa Major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la paral·lada medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Paral·lada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: On hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la paral·lada medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Paral·lada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Adéu. Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto una... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure,
3: Núria,
0: per si algú se'ns ha despistat. Estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, eh? El que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estracciatella, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estracciatella.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí,
0: no?
3: és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: Sí. S'accepta pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor superestrafolar
3: sí,
0: diferent.
3: Sí. Però ja dic que passaré.
0: Bo.
3: I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta a la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurutxo també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest juta d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí, els gelats
0: aquests de gel no triomfen massa, avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat... Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò...
0: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs fent tendència una altra vegada.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que al mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho he mirat damunt d'un altre cot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Pocs en parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ei, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Ara ja el noto, sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaga, salsitxes i pèsols seria un?
3: Sí,
0: què et sembla? Que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en soc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, ho desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, eh? A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Ai, sí.
3: Doncs,
0: sí.
3: És una miqueta això, crec jo, eh? Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
0: Tot Lleida
3: al
0: damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els cargols que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Truco a Radio Taxi Catalana?
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Són les 11.
8: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Unes 10.000 persones s'han reunit aquest diumenge al vespre a la plaça del president Tarradellas per veure la victòria d'Espanya a la final del Mundial Masculí de Futbol. Els aficionats arribaven fins als esgraons del pavelló olímpic per veure el partit més esperat de l'any en la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament. El moment àlgid de la nit ha estat el gol de Ferran Torres a la pròrroga que ha fet votar les milers de persones concentrades. En general, ha estat una tarda amb un ambient molt familiar, com ha destacat l'alcalde de Badalona, Xavier García.
11: Un ambient espectacular, milers i milers de persones que omplen la plaça i inclús les escales del pavelló olímpic, la mitja part, molt bon ambient, la gent molt animada, família, gent de tota edat, i això és un maco, i ara el que falta és marcar un gol.
10: Tot i l'ambient generalment tranquil, s'han produït baralles i incidents puntuals, sobretot en els últims minuts i amb el partit ja finalitzat. Protecció Civil també ha hagut d'atendre diverses persones que han patit cops de calor ja des de l'inici del maig. I quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans s'ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Totes elles han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esprit Sant, on s'ha reforçat la vigilància. No estem per la vida de cap dels ferits. Aquest cap de setmana també s'ha intensificat la presència policial a la zona sud de Badalona. I és que els trets s'han disparat entorn del carrer Marquès de Montroig. Segons s'ha pogut saber, Badalona Comunicació, el detonant de la trifulga tindria relació amb un desacord per un casament. El cos policial ha obert una investigació. I el vaixell astral de l'ONG badalonina Open Arms s'ha desembarcat a l'Havana, a Cuba, i ho ha fet aquest diumenge, després d'una travessia iniciada el passat 14 de maig a Barcelona. L'Astral es converteix així en la primera embarcació civil que travessa l'Atlàntic per denunciar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba i per donar suport energètic a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez. La seva delegació civil es reunirà durant aquests dies a la capital cubana amb diversos representants institucionals i de la societat civil cubana. Més de 150 entitats socials, sindicals i polítiques participen en aquesta iniciativa. Entre elles, la membre de l'Executiva Nacional dels Comuns i regidora de Badalona i de Llaurador, que assenyala que l'objectiu dels comuns és contribuir amb aportacions econòmiques i materials a combatre aquest bloqueig i mitigar els devastadors efectes sobre la població cubana. I en plana cultural, l'artista badalonina Maria Arnal ha estat una de les veus principals del concert Arrels de Llum, una proposta musical celebrada divendres a la Sagrada Família. La cantant ha compartit escenari amb Lídia Pujol i el cor Cerarols. Entre els músics de l'espectacle hi ha destacat el badaloní Xavier Lozano, qui ha interpretat les composicions amb diversos instruments de vent. Un projecte impulsat pel Temple Expiatori i el Festival Grec, que ha commemorat el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del festival. I en esports, Badalona s'ha convertit aquest cap de setmana en la capital del vòlei platja. Els 16 millors equips del territori hi han jugat les finals del Campionat de Catalunya de vòlei platja. Ha estat a la platja del Coco, última parada després de 5 proves classificatòries. Un torneig que ha comptat amb les vigents campiones de categoria femenina, Kliok Manaite, de Lituània, i Puri d'Estònia, establertes a Catalunya. També hi eren els masculins, la parella catalana Nieto i Estalella, moltes estrelles de diferents nacionalitats i fins i tot una parella convidada holandesa, un fet que demostra que el vòlei platja continua estant en completa expansió. Ho explica el Quim, àrbitre i organitzador de la Federació Catalana de Vòlei.
9: Espero que per Badalona signifiqui un esdeveniment important, per nosaltres ho és, i és una oportunitat de visualitzar el vòlei platja a una de les millors ciutats que tenim a Catalunya. Qualsevol competició que vulgui necessita la col·laboració de les millors ciutats, de les millors platges, per tenir molta gent i que s'enganxi, possibilitat. Demà tenim les finals, volem que les rades estiguin plenes.
10: La jornada es va amenitzar amb DJ i animació entre partits. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
12: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
13: Ningú t'informa com nosaltres.
14: 20 anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
17: No, no.
16: Disculpe.
17: No.
16: Necesita...
17: Que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
17: A ver, ayuda, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
17: Ay, por favor.
18: ¿Quién nivel de radio?
17: ¡Operador!
18: ¿Quién nivel
16: de radio? Disculpe por la confusión.
17: Sí. Sí.
16: Gracias.
19: Nos estamos esforzando en contestar
14: su llamada. Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Víctimes al telèfon i el Carles Carvajal.
1: Anem fins a la comarca del Ripollès. Què és això?
0: Un ase, diria jo.
1: No. És un ase, això?
0: Una vaca.
1: En teoria és una vaca.
0: Una vaca.
1: En teoria. Ara.
0: No, si ara que ho dius, sí, és una vaca.
1: Sí, és una vaca. Bé, t'explico tot plegat una polèmica que hi ha a la comarca del Ripollès. Resulta que des de fa setmanes s'està denunciant per part, sobretot, d'agricultors, a pagesos a la zona, que hi ha moving rural.
0: Moving rural, sí. Ho vaig llegir-ho, sí.
1: Resulta que, segons expliquen, la gent que hi va de cap de setmana, sobretot la gent de Barcelona, es queixen, en aquest cas, dels sorolls a les vaques. De la pudor que fa l'activitat agrícola. De, per exemple, que fan, en aquest cas, sonar les esquelles. Les esquelles són...
0: Les campanes aquelles.
1: Aquestes mena de campanes que porten les vaques. Tot plegat, es veu que hi ha un grup de persones que són propietàries de segones residències, que s'han queixat d'aquest soroll, que s'han queixat de la pudor de vaques.
0: Gent tiquismiquis.
1: Sí, que ho han portat fins i tot i ho han denunciat, que dius, a veure, si tu ets a Barcelona o de l'àrea metropolitana i puges al cap de setmana, això que la gent li molesta, per exemple, quan s'aixeca el dissabte o el diumenge al matí a escoltar les esquelles a les vaques. O quan surt al carrer li molesta la pudor a fem.
0: Doncs jo trobo que això és maco, això fa muntanya.
1: Home, és que
0: natura.
1: Això és el que toca, eh? El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncia fa uns dies una nova forma de moving, el que va dirigit contra el món rural. Segons aquest sindicat, les granges i explotacions agrícoles són víctimes de l'assetjament per part de plans urbanístics i propietaris de segones residències.
0: Molt bé.
1: Tela, eh?
0: Tela marinera.
1: Tela.
0: És un problema creixent, això.
1: Aquesta acció, i des d'aquesta associació, diu que, home, que el que s'ha de fer és que qui no li agradi, que no hi vagi.
0: Clar.
1: Que no hi vagi.
0: Que es quedin a la gran ciutat.
1: Anem a trucar, si et sembla, perquè això afecta diversos municipis. Un d'aquests municipis és el fantàstic municipi de Camprodon. Anem a trucar-hi. Aviam a l'Ajuntament.
0: Típic lloc on van els nens de colònies, no?
1: Sí, típic indret de les galetes.
0: Sí.
1: Són molt bones.
0: Són Miquel d'Alfa i Camprodon.
1: Són boníssimes.
2: Ajuntament de Camprodon, atén la Carme.
1: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona a Barcelona. Mira, escolta una cosa. A mi van fer un tema sobre aquest... sobre aquesta notícia del moving rural.
2: Això se passo amb la ràdio, un moment.
1: Amb la ràdio,
0: la ràdio, directament.
1: Que hi ha ràdio?
2: Perdó, sí, amb la Núria de la ràdio, és que no sé jo...
1: Hi ha ràdio a Camprodon?
2: Sí.
1: Ah, sí, val, sí, no ho sabia.
0: Amb la Núria de la ràdio ens passa.
1: Núria de la ràdio.
0: La ràdio, a vegades, en alguns ajuntaments estan al mateix edifici.
1: La Núria, la ràdio i les galetes.
0: Sí.
1: A Camprodon tenim això.
0: I el fred.
1: No sabia, que hi havia ràdio.
3: Manem.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que ets la Núria?
3: Sí.
1: Hola, Núria, sóc en Carles, a Ràdio Badalona.
3: Hola, Carles, què tal?
1: Tu ets la Núria de Ràdio Camprodon.
3: Sí.
1: Molt bé, què tal?
3: Molt bé.
1: No sabia que hi havia ràdio.
3: Sí.
1: Digue'm ignorant, però no ho sabia.
3: No, molt petitona, però bé, sí.
1: Què feu? Què feu a la ràdio?
3: Res. Mitja jornada només fem.
1: El què?
3: Fem horari de mitja jornada, molt poques hores.
1: Què feu, informatiu?
3: No. Ara no, abans sí que en fèiem, però ara com que no tenim gaires mitjans, no fem informatiu.
1: I ja, la com tot el dia?
3: Gairebé, però música. No tot el dia tampoc, perquè tenim col·laboradors que fa més de 25 anys que venen, fan els seus programes específics i fem una mica.
1: Bé, escolta, no truca pel tema de la ràdio.
3: Ja m'ho penso.
1: Ja, jo truca pel tema aquest del moving rural.
3: Sí.
1: Aviam si em pots dir quatre coses. Perquè, bé, aquests dies estem mirant els mitjans de comunicació, llegint notícies... I escolta una cosa, és una mica escandalós, no?, tot plegat.
3: Sí.
1: Però això és veritat que hi ha gent que hi puja, ciutadans de segona residència, que s'han queixat pels sorolls i per la pudor de les vaques?
3: Saps què passa? Que això passa a Llanars, eh?
1: Però som molt a prop de Camprodon, no?
3: Sí, però és un altre municipi que té una realitat diferent a la nostra. O sigui, hi ha moltes cases...
1: Però tu ets a la comarca, tu
3: sí,
1: em pots parlar.
3: Sí, jo de Molló.
1: Sí.
3: Però jo, millor que no t'ho expliqui jo, millor que truquis un dels organitzadors d'aquesta acta.
1: Ah, tu tens el telèfon?
3: Sí. Vale. Jo, si vols, et dono el telèfon del ramader, que és el més famós d'aquest.
1: Ah, sí, aquest que ha sortit a tot arreu, sí.
3: Sí, el que es diu Joan Moret.
1: Joan

0: correcte?
1: Sí, et dono el telèfon d'aquest noi, llavors sí. És molt amable i t'ho explicarà molt bé. I des, perquè això passa a Llanars, no a Camprodon, eh? El que passa és que com que Camprodon és la capital de la vall, uh-huh. aleshores els actes de protesta així es faran
0: doncs
1: aquí.
0: Doncs si pots donar, t'ho sí. agrairé molt, el telèfon del Joan Moret.
1: 629.
0: 629.
1: 72.
0: Ahà. Uh-huh.
2: I dos números més.
0: Perfecte.
1: Doncs vinga.
0: Molt bé, gràcies,
1: molt
0: Núria.
1: Bé. A tu.
0: Que vagi bé la ràdio. Igual. Adéu, adéu. Anem a trucar al Joan Moret.
2: Joan Moret, és un ramader, que està patint aquest moment.
0: Bé, és el que ha sortit a TV3, crec, aquests darrers dies.
3: Sí.
0: Hola, ets en Joan.
3: Sí.
0: Hola, Joan, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Hola, bones.
0: Què tal, com anem?
3: Mira, aquí, liats amb tanta premsa.
0: Mira, escolta una cosa, perdó, només et robaré un minut, eh? M'ha donat el teu telèfon la Núria, de Ràdio Camprodon.
3: Un moment, sisplau, eh?
0: Sí. Quin vent que fa.
4: Vine demà, Miquel.
0: Oi. Les vaques.
4: Vols callar de popular.
2: És vida de poble. Ui, se li va la vaca.
0: La vaca paca.
2: La vaca paca se li en va. Ja o aquí? Ja o aquí?
3: Adéu. Sí, perdona.
0: Joan, escolta, que m'ha donat el teu telèfon la Núria de la ràdio de Camprodon.
3: Sí.
0: Escolta una cosa, tu ets el famós que ha sortit ja tot arreu, eh?
3: Sí.
0: Denunciant aquest moving rural, no?
3: Ah.
0: Escolta una cosa, jo la meva pregunta que et faig, és,
3: sí.
0: És veritat que hi ha gent que puja de segona residència els caps de setmana que s'han queixat dels sorolls i de la pudor?
3: A mi, de la pudor, no.
0: A tu, de la pudor, no? De la pudor a vaca, no?
3: No. Jo tinc eugues i de la pudor no s'han queixat alguna vegada les mosques.
0: Mm.
3: De, per exemple, jo què sé, doncs que si han cagarades per allà a l'estiu, doncs hi ha més mosques, però a mi el que se m'han queixat és de les esquelles.
0: De les esquelles?
3: Sí.
0: Però a veure, una cosa, però això no hi ha hagut tota la vida.
3: Sí.
0: I ara quin és el problema?
3: Bueno, és que això ve de molt de temps. Això, les primeres queixes les vaig tenir jo poder fa 12 anys.
0: Uh-huh.
3: D'una senyora que venia aquí als estius i té una casa de quasi tota la vida i es va queixar i va dir, és que esclar, no puc dormir amb aquestes esquelles.
0: I clar, jo ja... Aquesta senyora d'on és?
3: Aquesta és de Barcelona.
0: De Barcelona, clar, a Barcelona a la nit no hi ha sorolls, no. No hi ha cap soroll. La típica pixapins, vaja.
3: Bueno, no ho sé, perquè era una dona que era casada amb un senyor d'aquí dalt que es van separar.
2: Tu i jo també ho som, de pixapins.
3: I la veies...
0: Ja, però a Barcelona, o jo que et truco de Badalona, a la nit no hi ha cap soroll, no. No,
3: sí, bueno,
0: no. Badalona només hi ha 4.000 gamberros cada nit que ens molesten, però, i no hi ha guarda urbana. Però a part d'això no hi ha res més. És veritat, sí.
3: I després, bueno, al cap d'un temps hi va haver un altre senyor que va llogar un pis aquí dalt i ara et parlo d'uns 4 anys o així.
2: Quina
3: realitat. I també es va queixar, aquest ja no hi és, va tornar a marxar, es va estar un estiu per aquí i ja no hi és, no l'hem vist més.
2: Mm.
3: I després, algun dia així en concret, diu, és que aquestes esquelles, que a la nit se senten molt, i jo sempre dic el mateix que dius tu, vull dir, que quan esteu por ahí no se'n senten de soroll. Hi ha gent que dorm al costat del tren,
0: Sí.
3: Vull dir, no...
0: I hi ha gent que dorm al costat d'una autopista, per exemple.
3: Exactament. Com que això ha anat agafant una dimensió bestial amb tots els mitjans de comunicació, doncs ara ho fem servir una mica com a punta d'espasa per explicar tot l'altre que realment sí que són problemes, no?, del món de pagès, vull dir... Això és una mica ara el símbol, l'esquella, avui mateix fem l'esquella i demà fem l'esquellada allà a Camprodon, uh-huh. Atravessarem tot Camprodon amb
0: perquè,
3: esquelles...
0: Perquè vosaltres, a més és el sindicat, crec, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, no?
3: Sí, però ells han fet tot el moving rural en general, nosaltres no som de cap sindicat.
0: Correcte, i vosaltres, però per això heu muntat un acte, no?, de cara a aquesta setmana?
3: Sí. Ho ha fet el jovent de Camprodon, per iniciativa pròpia, per tot aquest tinglado que hi ha hagut a les teles i als diaris i a les ràdios i ara al Facebook, que hi ha més de 13.000 persones agregades.
0: Ah, sí, el Facebook és molt interessant, també els comentaris.
3: Sí. I, bueno, doncs el jovent de Camprodon em van trucant a mi, escolta, que volem fer una escallada aquí per a Puyata i tal i qual, dic de primera, dic a mi cap problema, a mi ja m'agrada el fullon. I, bueno, com et dic, el tema de les esquelles ara és una mica l'estandard, però és per explicar una mica tot, no? Tots els problemes que tenim amb els passos ramaders aquí, que d'aquí un temps deixaran d'existir, perquè s'han construït cases i fàbriques i algú s'ho ha fet particular i els passos ramaders acaben desapareixent. Temes de subvencions que el departament... no ho controla, vull dir, es donen calés a pagesos, mal anomenats pagesos, perquè Hi ha gent que fa teatres negocis i després, per gràcies a tenir calés, o gent del món immobiliari, fa 3 anys enrere, doncs, cobrava un baston de subvenció quan una persona d'aquests no sap ni per com pixoneu, jo sempre dic el mateix, no? Vull dir, no hi ha dret. Hauria de cobrar les subvencions la gent que s'hi dedica, que està al peu del canyó cada dia.
0: Ja, perquè una cosa, aquests dies que tant se separen els mitjans de comunicació, Joan, aquest problema que hi ha d'haver-hi aquesta separació entre un nucli urbà, un nucli habitat i una granja, això, clar, moltes vegades, bueno, gairebé sempre, la granja està molt abans que no pas el nucli urbà.
3: Sí, moltes vegades ha passat això.
0: Però és que això és una mica, clar, tu pots tenir una granja, però si, no sé, si al cap d'uns anys et posen un nucli urbà, et posen una urbanització de cases al costat de la granja, això vol dir que tu has de tancar el negoci?
3: Ha passat moltes vegades. Aquí, al nostre sector del Ripollès, potser no tant, ara hi ha el cas aquest de Can de Bano, que també exposa la Jarc, que li passarà amb aquest senyor, però a l'Empordà i en llocs d'aquests d'Ultramort i aquests llocs que se'n parlen sempre aquests de Jarc, que es veu que sí que és així. Mm. Que el poble s'ha anat cresquent i les granges han quedat aquí. Al llarg del meu poble va passar això. El senyor al final va plegar i es va jubilar, però era un senyor que estava a dins del poble amb les vaques. Mm-hmm. I, bueno...
0: Joan, aviam què passa, que digue-n'hi.
3: Ha de ser clar, que... tant a ser cases, per exemple, també passava molt això. Hi havia les vaques a dins del poble. Mm-hmm. I, hosti, higiènic no,
0: Ja.
3: Vull dir, d'acord que les vaques hi havien set sempre, però... ja estem al segle XXI, vull dir que...
2: Que hi ha coses que han de canviar, però...
3: Fins treure 20 o 30 vaques cada dia per als carrers d'un poble, s'ha de ser una mica conseqüent, també, no? No sé, és difícil, és complicat, és complicat.
0: Molt bé, doncs, Joan, escolta, espero que vagi bé aquest acte que feu aquest cap de setmana.
3: Molt bé. Doncs,
0: gràcies, que vagi molt bé. Molta sort, adeu.
3: Adéu, merci.
0: Bé, és un tema que dona per molt,
2: Dona per molt, ens ha informat molt bé el Joan.
0: Sí, Joan Moret, aquest ramader que s'ha fet famós durant els darrers dies a tot arreu perquè ha denunciat aquest moving rural,
2: Sí. Canviem de tema, suposo.
0: Canviem de tema i parlem, atenció, d'una notícia que no té res a veure. Aviam si les trobem. Ese seria el titular, Resulta que arriben les perruques per gossos. Què et sembla?
2: No conec gossos calbs.
0: Diu que és la darrera moda en mascotes. Mm. Diu que és la més fashion, és posar-li un cabell diferent, una mena de perruca.
2: Sí.
0: Sí, primer podríem dir que van ser, els bolsos aquells de transport, te'n recordes?
2: Sí.
0: Després va arribar la roba, la ropita. Sí. La ropita, Diu, bolquers, i ara li toca també el turno a la peluqueria.
2: Mm.
0: Diu que és veritat que molts de nosaltres, molta gent que té animals, porta a la perruqueria canina el seu animaló, el seu gosset, però resulta que ara hi ha un nou producte que són les perruques per gossos.
2: Sí. No
0: podríem
2: clar,
0: dir que això és com una mena d'entrar ja en el món de la faràndula,
2: Sí, o del ridícul.
0: Però escolta
2: no?
0: una cosa, això és l'últim crit ja a la moda canina,
2: Sí, però com li aguantes la perruca al gos?
0: Mira, truca, si et sembla, un d'aquests centres que suposo que ho deuen tenir, perquè és molt conegut, el Mr. Wow.
2: Mr. Wow.
0: Sí, a Barcelona.
2: A l'Ulisses no li agrada gaire.
0: El carrer Aribau i el Mr. Wow.
2: Mr. Wow.
5: Mr. Wow, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Ràpid,
0: bon número. Mira, us volia fer una pregunta.
5: Digue'm.
0: Teniu perruques per gossos?
5: Com?
0: Perruques.
5: Això he de trucar a la botiga.
0: A la botiga. Em pots donar el
5: telèfon? Sí. 93?
0: 93? Vale, molt bé, gràcies.
2: Uau, uau.
0: Uau, uau.
2: L'Ulisses mira com està.
0: No veu
2: clar, l'Ulisses.
0: Hi ha models variats, Perruques estil afro-punky.
6: Para hablar con veterinarios, marque 1. Venta de cachorros, 2. Venta de gatos, 3.
0: De gatos, no.
6: Almacén, 4.
0: No.
6: Peluquería, 5.
2: Peluquería, no.
6: Sí. Espere, por favor.
0: El 5.
2: El 5. 1, 2, 3, 4 i 5.
0: Marquem perruqueria. Aviam si ens poden dir alguna...
2: Mira, que és rudimentària.
0: D'aquestes perruques que venen. O espero que venguin, perquè potser no els hi ha arribat encara.
2: Ulisses, que per tu no és, tranquil.
0: Ulisses, va.
2: Està l'Ulisses nerviós.
0: Però no t'ho perdis, que hi ha també una perruca... Diu...
7: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Uau.
0: Mira,
2: bon dia.
0: Us trucava perquè volia fer-vos una pregunta.
7: Digui'm.
0: Us ha arribat unes perruques per gossos?
7: No, nosaltres no n'hem tingut mai.
0: Bueno, és que és una cosa novetat, que surt avui al diari.
7: doncs no, no en tenim,
0: no, no teniu vosaltres. No. I això saps si en tindreu, perquè és bo que això està triomfant a mig món.
7: Doncs no, per ara no.
0: Però
7: no
0: has sentit a parlar o no?
7: No tinc constància de res.
0: Ha sortit el diari avui, eh? Avui és el diari.
7: Vale, doncs ja ho comentaré aquí a la botiga i aviam què em diuen, però...
0: Hi ha de diferents tipus, posa afro, punky... I els hi pots posar els gossos. No, no, pues, no és cap broma, eh?
7: No, que no pot... No, però que em fa gràcia perquè, clar, imaginar-me el gos amb la perruca, doncs...
0: Bueno, però...
7: No, ha d'estar divertit, molt divertit.
0: Ja, és l'último pona... Diu, el último grito de moda canina.
7: Que fort.
0: Sí, doncs... sí. No. Digo al diario, y digno de hacerle competencia a cualquier modelo de alta costura en París.
7: Qué fort.
0: Sí.
7: Pues no en tenim, no. Però ja et dic, ho comentaré aquí la botiga amb les encargades i aviam què, si ho poden demanar o...
0: Bueno, doncs
7: vale.
0: ja m'ho dius.
7: Truqui aquesta tarda, aviam si aconsegueixo alguna
0: cosa. Truco aquesta tarda, gràcies.
7: Vinga, Mercès,
2: adéu-siau.
0: Mercès, adéu. Anem a d'altres temes al dia, deixem les perruques...
2: No sé, aquestes esperant a comentar que el pitonista Sergio es va equivocar i que ahir a l'Espanyol va perdre.
0: Ja.
2: 3
0: ja.
2: a 2.
0: Ja, ara anem pel tema, va.
2: Sí,
0: anem
2: ho tenies present?
0: Sí, ho tenia present. No sé si ho recordareu, però ahir vam trucar a Tarot de Sergio.
2: Sí.
0: Surt al 20 minuts i diu, Tarot de Sergio, si te miento, cuelga.
2: Doncs...
0: Ahir en directe...
2: Ens ha mentit.
0: Ahir en directe ens va dir que en el partit entre el Barça i l'Espanyol guanyaria l'Espanyol. Mm. Què et sembla?
2: Que guanyaria l'Espanyol i que això seria l'inici de la debacle del Barça.
0: Va dir que en 4 partits tot seria desgraciat per al Barça, començaria a perdre els partits i, finalment, el Real Madrid guanyaria la Lliga.
2: Home, jo t'he de dir que quan el Barça anava 3-0, però després 3-1, i després 3-2, jo vaig dir, calla, que aquí hem de patir.
0: Va haver un moment que dic, aviam si Sergio té raó.
2: Perquè si haguessin quedat 3-3, ho sabem, l'Espanyol és qui hagués passat l'eliminatòria. Per tant, jo estava patint, eh?
0: Anem a trucar i, clar, anem a penjar, perquè ens ha mentit, ens ha mentit.
2: Ens ha mentit totalment.
0: Sí, això val caríssim, eh? Sí. No estem aquí per gastar dinerons, que hi ha crisi.
8: Mayores de 18 años. Servicios prestados por grupo Opala.
0: Sí. Va. Anem aviam si hi és. Potser està ja saturat de trucades. Tarot de Sergio.
2: Si ha de posar ell, eh? Sí, de fet, potser només hi treballa ell.
0: Potser sí. Aviam si hi és.
9: Sí, buenos días.
0: Hola, Sergio.
9: Hola, buenos días.
0: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
0: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: No, perdona, yo no te mentí.
0: Hombre, me dijiste que ganaría el Español.
9: Vamos a ver, yo te dije a ti, ¿eh? Yo te dije a ti que el Español está para ganar y que ganaría el Español, ¿eh?
0: Sí, claro, pues no ganó.
9: El Barcelona, perdón, me tiró. Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes? El Barcelona estuvo bastante peligro.
0: Bueno, pero...
9: Me he enterado yo.
0: Sí, pero perdió el Español.
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
0: ¿Y si no eres adivino, ¿qué eres?
9: Escúchame, Tito, estuve mirando todo lo que tú me dijiste, preguntando, y efectivamente no había fallado en nada, que había cambiado un entrenador que era argentino, no sé qué historia, Es decir, que a mí
2: me gusta, me
9: metí para verlo por ti, ¿me entiendes?
0: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
0: Bueno.
2: Adiós.
0: ¡Opa!
2: Ens ha mentit, i a sobre
0: estava
2: ofès a sobre.
0: A sobre vol tenir raó.
2: Estava ofès a sobre.
0: Escolta, Tarot Sergio, surt anunciat al 20 minuts. No li feu ni cas.
2: No li feu ni cas.
0: I acabem. Sí. Acabem, no sé si aquest matí ho has comentat, aquesta enquesta que ha sortit, que el 96,5% dels espanyols no passaria avui l'examen teòric del carnet de conduir.
2: Avui hem fet la prova entre els tertulians i s'ha comprovat, eh? El 100% de tertulians no tenien ni idea.
0: Va, faré la prova amb tu.
2: Ja ho imaginava.
0: Aviam, a la pregunta. Atenció, eh? De dia con niebla densa, ¿qué luces antiniebla está obligado a encender? Opció A, només el que és la llum posterior. Opció B, només la llum delantera. I opció C, tant la llum delantera com la posterior.
2: La posterior.
0: Molt bé, correcte. Molt bé, molt bé.
2: Alguna pregunta més?
0: Va, la segona, et sembla o no?
2: A veure.
0: Si s'encuentra un semáforo con una franja blanca iluminada sobre fondo negro, tal com apareix en el dibujo...
2: Un dibujo? Home, si no puc veure el dibuix, això és trampa.
0: Bé, deixo veure el dibuix, però no et deixo veure la resposta, amiguita.
2: Vale, va.
0: Va, ja està. Diu... ara m'he portat... Ah, què diu hacer? Opció 1, t'has de detenir, t'has d'aturar, millor dit. Opció 2, has de continuar la marxa perquè les seves indicacions afecten els turismes. O opció 3, has de girar a la dreta.
2: Diria la del mig.
0: Molt bé, proseguir la marxa perquè sus indicaciones no afecten a los turistes.
2: Clar, és per tramvies i tot plegat.
0: Anem a l'última, va.
2: Va, ràpidament.
0: Diu, perquè ja t'estic agobiant, no, veig?
2: Sí, perquè estic quedant molt bé i ara m'ho fer quedar malament.
0: Va, última pregunta, jo crec que llavors aquesta enquesta no serveix gaire, eh? Diu, per incorporar-se a la circulació al conductor... Clar, però clar, això si no ho veus no té cap mena de sentit. Aquesta no te la puc fer.
2: Vinga.
0: Aquesta, la luz amarilla intermitente de un semáforo, opció 1, le obliga a detenerse como si se tratara de una luz roja fija. La opció B le indica solamente precaución. O la opción C, obliga a los conductores a extremar la precaución y cuando es necesario ceder el paso.
2: La tercera.
0: Molt bé.
2: Demostra
0: has aixat,
2: que...
0: has aturat.
2: Demostra que quan un puja moltes vegades al carnet és perquè... Per mala sort, perquè a un també se li queda tot.
0: Sí, sí.
2: Val
0: apa,
2: la pena.
0: Marxo de cap de setmana.
2: Molt bé.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: I diga...
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Zeta.
12: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
15: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamat la telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase la espera, gracias.
0: Sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
20: Bueno, porque...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem, va.
3: Comencem.
2: Comencem i comencem amb una alegria també de Badalona, perquè no tot són notícies negatives, va.
3: Som. Notícia positiva per Badalona, que deixa'm endevinar, té alguna cosa a veure amb el cinema?
2: Amb el cinema, no.
3: Ah, jo pensava que parlaries del Jordi Dauder.
2: Sí, bé, des d'aquí felicitem, per el seu paper a Camino, a aquesta gran pel·lícula que tracta sobre l'Opus, i que ha guanyat un Goya aquesta mateixa nit.
3: Sí, sí, sí.
2: Actor, en aquest cas, actor de repartiment, Bé, no vull parlar de Jordi Dauder, encara que ho podríem fer, sinó d'una altra notícia relacionada amb Badalona. Diari El Punt, recuperem aquest diari del passat dissabte. Diu, dos grups de la comarca arriben a la final del concurs d'Eurovisió. Això ens agrada més, el tema Eurovisió.
3: Vam entrevistar el de Badalona, el dic que sí.
2: Doncs, de seguida parlem d'aquest grup, però us he de dir que hi ha un altre grup, en aquest cas, que és de Santa Coloma de Gramenet, que es diuen Electronic Boy, que han estat també seleccionats per participar, volíem dir, en les gales que decidiran qui representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. Tu deies els Dic que sí, que són quatre noies, les vas tenir en el teu programa, en els 5 minuts més, sonen així de bé.

0: Les Dic que sí estan formades per quatre noies que concursen amb la cançó Sobiré.
1: Què és aquesta?
0: És aquesta. És la cançó que, bé, és una de les més votades per al públic a través d'internet i ha quedat entre els 20 més votats. Televisió Espanyola organitzarà properament tres gales per mirar d'escollir quin serà el candidat espanyol que participarà en aquest festival. Recordem que aquest any tindrà lloc a Moscou.
1: Hem de dir que de les quatre integrants del Dic-Sí, només una és de Badalona, que és la teclista.
0: Ah, que és la...
1: teclista.
0: La teclista, l'Ester, oi?
1: La que toca el teclat.
0: Anem fins al diari El Punt. Això sí, deixem el de dissabte i agafem el d'avui mateix, el d'aquest 12 de febrer. Diu el titular d'aquest diari: ara de 20 en comptes de 50. Estem parlant dels bitllets. Resulta que amb tot això de la crisi, les còpies de 20 euros desbanquen les de 50 durant el segon semestre del 2008. Segons el Banc Central Europeu, alerta d'un nou increment de les falsificacions que en van pujar un 13%. Segons el recomanat des del Banc Central Europeu, Carles, se n'ha de comprovar sempre que agafeu un bitllet que siguin autèntics o no.
1: I com es comprova això?
0: Ah, és el que jo vull preguntar. Perquè, clar, de 50 o de 100, clar, jo, per exemple, ja no en toco gaires, eh?
1: Jo no n'he tingut mai.
0: O de 200...
1: menys encara.
0: I de 500...
1: No l'he vist mai a la vida.
0: Els Bin Laden, no? Els diuen?
1: Els Bin Laden per què?
0: Sí, perquè són els més buscats.
1: Ah, doncs no, no l'he trobat mai.
0: No. Doncs de 20... Clar, com ho podem saber, si els ha 20?
1: És cert que jo ara vaig al Capravo.
0: Sí, no diguis marques.
1: Al supermercat d'aquí aquí al costat.
0: Sí.
1: I quan vaig a comprar, pago un bitllet de 20 i ara m'ho revisen molt.
0: Ah, sí?
1: Que mai el revisen. El...
0: aviat revisaran els de 5 euros.
1: Els euros també el revisaran.
0: Anem a trucar a l'atzar, he triat... anem a trucar a la Caja Jaén de Badalona.
1: Sí.
0: Aviam què hem de fer si tenim un bitllet de 20 i vull saber si és autèntic o no. Què he de fer?
1: El que fa molta gent típica és posar-lo contra llum per veure si hi ha algun dibuix.
0: Perquè hi ha molts trucs, eh? Sí. Això també podríem fer ronda de trucades, si algú vol explicar-ho, que ens truqui, eh?
1: Sí, recordem el telèfon, 933954004. Si algun oient sap algun truc per descobrir si un bitllet és fals...
0: Sí, o si li han colat algun bitllet fals, també.
1: O si li han colat algun bitllet fals.
0: Perquè això darrerament...
2: Sí, que fem, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
2: Sí, dígame.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estamos haciendo un tema sobre el tema de los 20 euros, los billetes de 20 euros, que nos ha llegado que últimamente hay muchos falsificados.
2: Pues, francamente, siempre aparece alguno, pero no he notado...
0: Yo quería saber, por ejemplo, si yo tengo un billete de 20,
2: sí.
0: ¿Cómo sé que es auténtico o cómo es falso?
2: Bueno, es hay varias hay varias características. Yo tengo aquí un manual, pero sí, aparte nosotros lo que
0: hacemos... Lo más fácil, por ejemplo, o sea, si
2: sí.
0: Yo, por ejemplo, ahora tengo un billete de 20,
2: sí,
0: aquí en la mano,
2: sí,
0: lo tengo aquí. ¿Yo cómo sé que es falso o es verdadero?
2: Normalmente a primera golpe se ve con el tacto. Después ya hay que fijarse en otros detalles. Si quieres que te diga la verdad, hay muchos detallitos que son los que te lo marcan. La franja esta que lleva... No tengo uno delante ahora mismo.
0: Sí, esto, pero... esta de plata, ¿no? Es de como plata, de plata, sí.
2: Normalmente el falsificado, la franja esa se nota, ¿eh?
0: Se nota, ¿no?
2: Sí. Pero por lo demás, te podría decir mil detalles que, claro, ahí están. Y que evidentemente si te dicen, pues esto es falso, pues bueno, pero es que eso la gente no se da cuenta, ¿eh?
0: Ya.
2: Sería tacto y sobre todo los que yo he visto han sido la franja esta plateada, ¿eh?
0: Y una pregunta, eso por ejemplo en un cajero automático, ¿es habitual que pues entre los billetes que sacas tú de un cajero automático haya uno que sea falso?
2: Normalmente no, porque nosotros cuando los clientes nos entregan billetes los pasamos por un reciclador que él detecta si son falsos o no. Entonces
0: ya,
2: de ahí hacemos luego las cargas a cajero. O sea, normalmente el dinero que hay en un cajero ya ha pasado filtros internos que lo que hacen, que son sistemas automáticos de detección, que lo que hacen es que si sale uno falso ya lo retiramos de circulación. Normalmente en un cajero nunca dispensará billetes falsos, ¿eh?
0: ¿Y con eso de la crisis habéis notado que esto va aumentando o no?
2: Yo particularmente no he visto mayor número de falsos, ¿eh?
0: Ya, porque una pregunta, ¿de 5 hay? falsificados. ¿Cómo? De 5 euros.
2: No he visto ninguno.
0: Ninguno.
2: No he visto ninguno. Nosotros
0: no idea.
2: Manejamos billetes y tal, y de 5 no he visto ninguno falsificado. Quizá vale la pena más falsificar los de 20, ¿no?
0: Ya.
2: Puestos ya, y pues de 50. Lo que pasa es que el de 50 ya se vigila más, y el de 20, o sea, el de 50 normalmente...
0: Pero tú vas al súper, con billetes de 5 y no lo miran.
2: No lo miran, no.
0: No lo miran.
2: Sin embargo, el de 50 te lo miran. Mm.
0: Claro, pero entonces, tú puedes pagar, yo qué sé, con todo de 5 y fuera.
2: Claro.
1: Estás dando ni ideas a falsificar.
2: Vamos,
1: ¿no?
2: Que falsificaciones siempre habrán, y en épocas de crisis imagino que alguna más.
0: Ya. Muy bien, gracias por todo.
2: De nada.
0: Venga, adiós, gracias.
2: Adiós.
0: Sempre que truquem a Caja Jaén, ens són esplèndids.
1: Ens atenen molt bé.
0: Sí, de veritat, eh?
1: Està molt bé que em diguis a mi que no digui marques i tu ara estàs dient això.
0: No patrocino, no, Caja Jaén?
1: No, però no. Podria patrocinar.
0: Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla? I anem fins al 20 minuts. Atenció, us parlem avui d'un estudi que us quedareu astorats.
1: Què diu aquest estudi?
0: Per què has astorat ara?
1: A veure,
0: t'oloro. No sé si aquest estudi em donarà la raó amb tu. Resulta que, segons un estudi, diu «Les mujeres huelen a cebolla i los hombres a queso». Què et sembla?
1: Un altre estudi que han fet gent soltera, eh?
0: Això que ho afirma un estudi d'investigació portat a terme a Suïssa. Diu que la semblança de les olors es deu a les diferents composicions de la suor de dones i homes. Mm. Però és que l'objectiu dels investigadors és elaborar desodorants específics per cada sexe. Què et sembla?
1: Doncs que m'ha de semblar una ximpleria, no?
0: Per què?
1: Home, perquè no conec cap home que faci el formatge. Bueno, alguns sí.
0: Atenció, segons aquest estudi, les axil·les de les mujeres despiden un aroma a cebolla i a uva. Sí, tot barrejat, eh? Tot barrejat.
1: Jo tinc una pregunta que em ve al cap. Les persones hemafrodites?
0: Ja, no ho sé.
1: Que fan una barreja d'olor entre formatge i ceba?
0: Formatge i ceba, com una pizza. Mentre que la suor dels homes, sí, quan tornen de la feina, s'assembla a l'olor del formatge.
1: Del formatge.
0: Per favor, quina notícia.
1: I posa quin tipus de formatge?
0: Bé, jo t'explico, perquè
1: Rocafort, o
0: això ho han fet amb una investigació. Van agafar la suor de les axil·les de 24 homes i 25 dones. De fet, els van posar durant un quart d'hora a la sauna.
1: Però com s'agafa?
0: A la sauna, els van posar a la sauna.
1: Ah.
0: Els 25, no sé si junts, però els dos els van posar a la sauna. I d'aquí, segons aquest estudi, va sortir això.
1: Sí, a veure si a la sauna havien cuinat una pizza i va alterar el resultat.
0: Però ara et quedaràs més astorat encara. Segons aquest estudi, aquestes olors només són per ciutadans de Suïssa.
1: Ah, vol dir que potser
0: d'espanyols... Sí, cada país, segons aquest estudi, té la seva olor. Vés a saber aquí, jo crec que aquí és olor a xoriço.
1: Sí.
0: Xoriço pamplonica.
1: Sí.
0: I les dones a Chopet el Pozo.
1: Per exemple, no? Podria ser una,
0: sí,
1: un exemple.
0: Sí, Chopet el Pozo, no?
1: Sí.
0: Chopet, bueno, baratíssim.
1: Sí, que no ha sigut cap marca ara, tampoc.
0: No, tampoc. Bé, no sé què dir-te. És que, clar, no sé com fer aquest estudi.
1: No, clar, ni sabem com corroborar-ho via telefònica. No podem de cap manera.
0: Clar, perquè, clar, no en trucarem a algun lloc i preguntarem, escolti...
1: El que té voler la sudor, no?
0: Sí, l'axila fa olor a ceba o formatge?
1: No és el tema.
0: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Diari El Punt, apartat d'Economia, seguim parlant de crisi. Mm. La paraula crisi és la que més sona.
1: Sí, que ja cansa,
0: diu,
1: eh?
0: Avui el diari El Punt diu la crisi porta a un nou consum. Diu que el grup Mercadona, li dediquen una pàgina, ha liberat unes 800 referències de les prestatgeries per abaratir els seus productes.
1: Mm.
0: Per exemple, exemples que han fet Mercadona per la crisi. La pasta de dents...
1: Sí.
0: Doncs la tenen ara sense cartró. Que sí, que sí, ho posa la notícia.
1: Sí o no?
0: Diu que s'estalvien uns 200.000 euros. Per exemple, les ampolles d'oli ara són quadrades i no pas rodones. D'estalvi, 250.000 euros. Jo no ho acabo d'entendre, però bé. L'envàs de les ampolles de gel diu que tenen ara menys plàstic. L'estalvi són 250.000 euros a l'any.
1: Mm.
0: Les ampolles de tomàquet no porten serigrafia. Amb això s'estalvien 450.000 euros.
1: Mm.
0: I, per exemple, el bric de llet va sense paper setinat. I això vol dir un estalvi de 1.400.000 euros a l'any. Com t'has quedat ara?
1: M'he quedat astorat. Però estalvi que notarem els ciutadans, suposo.
0: No ho sé,
1: ho
0: però...
1: Ho haurà tirat de cara a la venda.
0: Jo el que em quedo més parat és amb la pasta de dents.
1: Sí. Però és que la capsa aquella tampoc té molt de sentit, no? Perquè quan arribes, treus la pasta, ho poses al
0: lavabo... Sí, a més, ara les passes de dents van amb una mena com de plàstic, que tu has d'obrir el plàstic i ja veus si aquella pasta de dents ha estat abans tocada per algú.
1: No, estem d'acord.
0: Oberta per algú, eh?
1: La capsa de cartró no compleix cap objectiu.
0: L'altra cosa, per exemple, exemples, eh? La fruita.
1: Sí.
0: Diuen que la venen ara a granel, sense aquella safata, saps que... A molts supermercats hi ha les safates de fruita.
1: Sí.
0: Doncs des del Mercadona han proposat tot que sigui a granel. Suposo que s'estalvien les safates de plàstic.
1: Jo tinc un dubte sobre això. Jo l'altre dia vaig comprar un pebrot vermell. Per què el pebrot vermell estava dins la bossa catalogat amb el seu codi de barres i, en canvi, el pebrot verd l'havies d'agafar tu i pesar-lo? Per què els plàtans a vegades estan en una bossa ja marcats i, en canvi, les taronges no? No entens o no per què fan aquestes distincions?
0: O per què les taronges van amb aquelles bossetes?
1: Per exemple.
0: Precioses.
1: Per exemple.
0: Perquè
1: les patates tenen aquell mal agafar.
0: Sí, també, eh?
1: Que se't clava tota la mà.
0: Anem a trucar al Mercadona, a algun de Barcelona. Anem a preguntar, per exemple, això de la pasta de dents, que jo trobo curiós.
1: Aviam
0: si ho venen amb capsa de cartró o sense capsa de cartró.
1: Perquè la capsa posa alguna cosa interessant. Res. No posa res.
0: És que jo crec que a vegades es podrien estalviar tants diners amb coses...
1: Bé, potser, bé, com deien, potser és per protegir, eh?
3: Mercadona, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
3: Sí.
0: Mira, hoy hemos visto en el periódico que la pasta de dents,
3: Sí.
0: La veneu sense cartró, ara.
3: ¿La pasta de dents?
0: Sí.
3: Un segon, eh?
0: Vale.
1: Va a mirar-ho.
0: Sí, va a mirar-ho.
1: Agafa allò que fan de... Llamando a Yoli. Sí. Yoli. Mírame el pasta de dientes, no? Yoli o Teresa,
3: hola?
0: Hola.
3: No, de moment no,
0: De moment no. És que avui surt el diari,
3: sí,
0: que a partir d'ara posa el Mercadona, per estalviar-se amb tot això de la crisi.
3: Sí.
0: Es vendrà, per exemple, la pasta de dent sense capsa de cartró.
3: Jo encara no tinc notícia, no ho sé.
0: Diu també les ampolles d'oli, que seran quadrades i no pas rodones.
3: De moment són rodones.
0: De moment són rodones,
3: Sí.
0: Això ho posa avui al punt, No t'estic jo aquí enganyant ni res,
3: Sí.
0: I les ampolles, per exemple, de tomàquet...
3: A quin diari m'has dit?
0: Al punt.
3: Al punt.
0: Sí. I hi ha una pàgina sencera, que parla de vosaltres.
3: Sí.
0: I que, per exemple, la fruita com la veneu vosaltres?
3: Com la venem?
0: Sí.
3: Envasada.
0: Doncs diu que a partir d'ara serà fruita a granel.
3: És possible que en un temps hi hagi a granel.
0: A granel,
3: però
0: oi?
3: Però de moment no.
0: Tot això per estalviar, No per
3: res més. Per estalviar en envasos.
0: Sí. En envasos, sí. En aquelles safates de plàstic.
3: En envasos i no en qualitat.
0: Sí, en tot moment, aquí diu en envasos, no, per exemple, la pasta de dents diuen que sense capsa de cartró.
1: És una bona treballadora.
3: Jo, de moment, encara no tinc notícia. És possible. És veritat que estalvien en envasos.
0: Mm. Perquè una cosa, entre tu i jo, hi ha vegades envasos que no serveixen per gaire.
3: Clar.
0: I és una bona forma d'estalviar, no?
3: És una forma d'estalviar sense baixar la qualitat dels productes.
1: La qualitat
0: i no contamina. Molt bé. Escolta, m'has ajudat molt. Gràcies.
3: No hi ha de què.
0: Vinga, gràcies.
3: Adéu.
1: No t'ha ajudat gens.
0: Sí. Home, ens
1: ha
0: dit que possiblement properament sí que hi haurà.
1: Has vist que ella ha insistit en que la qualitat és la mateixa,
0: Sí. Bé. Escolta, per cert, parlant d'estudis i parlant de coses que passen al món, Es veu que el Banc d'Anglaterra està impartint uns cursos als seus treballadors, en aquest cas a les seves treballadores,
1: sí,
0: de com presentar-se a l'hora d'anar a treballar.
1: És que és important,
0: Per exemple...
1: La postura que adoptes...
0: Ho explica avui el diari La Vanguardia. Diu maquillaje. Diu lleven siempre algún tipo de maquillaje, aunque solo sea lápiz de labios.
1: Mm.
0: Què et sembla?
1: Bé, això en el cas de les dones, clar,
0: Tacones. Lleven siempre algún tipo de tacón máximo 2 pulgadas.
1: Sí. Perquè si no queda massa com exuberant,
0: Zapatos y faldas. Diu, los zapatos y las faldas siempre tienen que ser del mismo color.
1: Mm.
0: Perfume. Sean cuidadosas con el perfume. Estilo. Tengan un aspecto profesional, no de que van a la moda. Mm. Tot això els he donat, a través d'uns cursos, no t'ho perdis, al Banc d'Anglaterra, a les seves treballadores.
1: Només a dones, per tant?
0: Sí, seria. O sigui, el titular seria, diu La Vanguardia, con los labios pintados sí, pero con tacones bajos. Mm. Bé. Anem a d'altres temes, et sembla?
1: Sí.
0: I anem a recuperar el tema d'Eurovisió, aviam si ara tenim més sort. Recordem que dèiem, us explicam que hi ha un grup de Badalona, les Di que sí de quatre noies, que han arribat a la final d'Eurovisió. Anem a veure si podem parlar amb la teclista que és a Badalona, l'Esther Mas, truquem-hi. Ara sí.
1: Ara fa línia.
4: Sí?
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que ets l'Esther?
4: Sí.
0: Et truco de Ràdio Badalona.
4: Ah, hola, què tal?
0: Què tal? Estem en directe, eh?
4: Ah, que esteu en directe?
0: Sí, en directe.
4: Ah, vale.
0: Què et sembla?
4: Bé.
0: Escolta una cosa, trucant per felicitar-te...
1: Havia de semblar
4: sí.
1: Poc.
0: Perquè bé, heu arribat a la final del concurs d'Eurovisió, no?
4: Sí, estem a la final, sí.
0: Esteu a la final. I escolta sí. Una cosa, això us ho esperàveu o no?
4: Bueno, a la final. A veure, estem a les gales de
0: bueno.
4: Semifinalistes, eh?
0: Sí, però sí, escolta sí. Una cosa, està molt bé.
4: Sí,
0: perquè mira que hi havia grups i grups i grups i gent i cantants.
4: Home, uns quants. Tant
0: uns quants.
4: 450.
0: 450,
4: sí.
0: De 450. Quedar 20, i d'aquests 20, quedar vosaltres està molt bé.
4: Sí, sí, sí, estem molt contentes.
0: Escolta, us esperàveu o no? Va, sigues sincera.
4: Home, doncs, a veure, confiàvem molt, creiem molt en nosaltres. La veritat és que sí.
0: Uh-huh. I escolta una cosa, quants vots teniu?
4: Quants vots? Doncs sí. Ara em sembla que 59.000 i el pico no te'l sé dir.
0: Sí, gairebé 60.000 vots.
4: Bueno, no sé si arriba, no gairebé, em sembla que 59.000 poquets, però bueno, ja són molts. Sí,
0: bueno,
4: sí.
0: Són molts, no?
4: Sí, sí, sí.
0: I això que suposo que s'ha mirat molt el tema dels vots, crec, no?
4: Bueno, segons tinc entès, sí. I fins l'últim dia encara no se sabia exactament els vots de cadascú perquè havien de fer una revisió vot per vot per descartar els vots fraudulents fets amb robots o màquines d'aquestes, sí.
0: Mm-hmm. I escolta sí, sí. Una cosa, i ara sí. Participareu en alguna de les tres gales preparades?
4: Sí, de fet ens van trucar abans ahir de Televisió Espanyola i ens van dir que participem el 21 de febrer.
0: 21 de febrer, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Ja està clar.
0: Escolta això. Una cosa, jo crec que això s'hauria de fer una campanya a Badalona perquè la gent us votés d'alguna forma, eh?
4: Home, sí, sí, aquesta setmana volem començar ja a promocionar-ho per tot arreu perquè tothom se n'assabenti. I res, de fet, ja tenim emparaulada una actuació al Dadà el 14 de febrer.
0: Al Dadà? El 14 sí, sí, de febrer, el dia dels enamorats.
4: Exacte, el dia de Sant Valentí.
0: I escolta, jo crec que hauríeu de fer alguna campanya de màrqueting d'aquestes por todo lo alto.
4: Sí, sí, doncs mira, no és mala idea, jo ho teníem pensat. Sí.
0: No?
1: Home, la ràdio, sí, ja saps que la...
0: Escolta, jo de tu, sí? Per què no vas a l'Ajuntament que us ajudin?
4: Vale, doncs ja ho farem.
0: No? Que organitzin, que posin telèfons allà a la plaça de Vila, que la gent pugui trucar.
4: Home, doncs sí, no estaria malament.
0: No estaria malament, això.
4: Al cap. Sí, sí.
0: Ah, ja ho teníeu pensat, això?
4: Sí, sí, sí.
0: No, perquè s'hauria de fer alguna cosa, no?
4: Sí, sí, sí, i tant.
0: Bueno, escolta una cosa. Digue'm. Si algú us vol escoltar, recordem que la cançó finalista és Sobiré.
4: Exacte, Sobiré. Sobiré.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs, que us votin, no... El sí, dia sí. 21 de febrer.
4: Que ens vegin per la tele el dia 21 de febrer. I que si us agrada la cançó, que ens votin, sobretot.
0: Molt bé. Doncs vale. Escolta, Esther, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé, gràcies,
4: sí,
0: bon dia.
4: Merci, adéu.

0: Doncs aquí les felicitem a les Dic que sí.
1: 21 de febrer, eh?
0: Sí, 21 de febrer, eh? Escolta.
1: A votar tothom. Ho tenen difícil, eh? Perquè recordem que les favorites són Soraya
0: sí.
1: i la dels goril·les.
0: I la dels goril·les.
1: La Melody.
0: La Melody, com la crema catalana.
1: Com la crema catalana,
0: exacte. Jo em quedo amb la crema catalana, eh?
1: Sí?
0: Home.
1: Home, la Melody canta
0: entre
1: molt bé.
0: Entre Melody i crema catalana. Crema catalana.
1: Crema catalana.
0: A més, sí. és una cosa nostrada. Es fa aquí a Premià de Dalt.
1: Sí.
0: Sí, és una cosa nostra, nostra.
1: Sí, sí. sí, sí.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, va.
1: Millor.
0: Anem fins a Londres perquè ens arriba una notícia d'aquest també que dius... És real?
1: És real?
0: Sí, el protagonista és un senyor de 60 anys. Ja
1: de quan?
0: Perquè... 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60
1: anys. Posa't seriós.
0: Es diu Joe Galliotti.
1: Sí.
0: Viu a Londres. Resulta que va passar aquest senyor 60 hores atrapat sota el seu sofà. Sí.
1: I per què, eh? Que no sabia que s'ha de ser a
0: sobre. No, li va caure el moble a sobre.
1: Quin moble?
0: Tenia un moble, el sí. menjador de casa, eh? Un tocador, d'aquells tocadors, eh?
1: Sí.
0: I estava llibres. Veient la tele, aquest senyor, i li va caure tot a sobre.
1: I com va acabar sota el sofà, no m'entenc?
0: I va estar 60 hores. És molt fort, això, eh?
1: Però sota el sofà.
0: Sota el sofà i no podia sortir, pobre home.
1: Però un moment, no ho entenc.
0: A veure,
1: ell estava
0: tu estàs al sofà.
1: Estava assegut al sofà.
0: Sí, i de cap i volta et cau...
1: I com acaba
0: no sé
1: sota
0: si
1: el sofà?
0: No sé si podem reproduir algun so, eh? Et cau tot un moble a sobre.
1: Sí.
0: I, doncs, i tu quedes a sota.
1: Deixo que l'home es va enfonsar fins a baix.
0: Correcte, i suposo que es va fer alguna ferida i va fer que no es podia moure durant 60 hores.
1: I per què el tocador va caure?
0: Això no ho sé. El que sé és com va sobreviure durant 60 hores.
1: Ah, com ho va fer? Mirant la tele?
0: Resulta que tenia a la mà una ampolla de whisky.
1: Apa, va.
0: Que sí?
1: Sí o no?
0: Que sí.
1: I anava ben whisky?
0: Correcte.
1: Home, es mantenia calentó, això està clar.
0: Sí, sí, el titular diu atrapado por su sofá, salvado por su whisky.
1: I això qui ho ha publicat?
0: Això a la BBC. O sigui que...
1: Ah, no és poca broma.
0: Refiem, eh?
1: I tant.
0: Es veu que després de ser rescatat, l'home va assegurar que va sobreviure gràcies a una ampolla de whisky que tenia a la mà.
1: Mm.
0: Diu, tomé un trago i pensé, esto no es tan malo, i vinga.
1: Això ho posa a la notícia?
0: Ho posa a la notícia.
1: Esto no es tan malo, va dir?
0: Sí, sí, ho posa a la notícia. Sí, sí. Es veu que aquest senyor va ser rescatat quan un veí, preocupat perquè, atenció, les cortines de la casa estaven cerrades.
1: Sí.
0: Típic, això que devia ser el típic
1: tafaner.
0: El típic veí tafaner que diu, a veure, aquest senyor...
1: El típic veí que mira per la finestra a veure quina, què està veient l'altre per la tele.
0: Sí, diu que va decidir espiar por la rendija.
1: Sí.
0: I això que va ser quan va veure que li havia caigut, en aquest cas, el moble a sobre. Això que ara està bé, eh? Per això va estar 5 dies a l'hospital, però una vegada donat d'alta, diu que a partir d'ara mantindrà sempre una ampolla de whisky a la mà per si li passa alguna
1: cosa. Clar, és que, pobre home, s'ha quedat sense tocador i alcohòlic. I dius que està bé, doncs jo no veig on està l'alegria, aquí.
0: Sí, sí, tot plegat ha passat a Londres. Bé, no, i acabem amb l'última notícia que ens porta fins a les comarques gironines. Diari El Punt, edició comarques gironines, diu, roben 30 bales de 500 quilos de menjar per al bestiar a Santa Pau. Què dius, per què ho vols?
1: Per què ho vols?
0: Darrerament estan robant tot tipus de coses que dius... Per què?
1: Sí. Què van robar l'altra vegada?
0: Això que uns desconeguts han robat una trentena de bales de menjar per al bestiar triturat, premsat i embolcallat amb plàstic que pesen uns 500 quilos cadascuna del mas Caselles de Santa Pau, al costat del volcà de Santa Margarida.
1: Perquè això és comestible per als humans?
0: No, això és pels animals. Es veu que les bales de menjar pels animals, unes 80, eren a fora, a l'exterior, estan ja plastificades, deixades al camp, i es veu que les van robar.
1: Ah, però poca broma, perquè quedes tot atrapat en el sofà, perquè cau el tocador, tens una bala de bestiar a prop, i això et salva la vida.
0: No t'ho perdes que, home, les bales estan valorades en uns 1.000 euros.
1: Home, 1.000 euros. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, però actualment ho roben tot ja, eh?
1: Roben tot, sobretot tot... a granges últimament. A granges
0: sí, sí, darrerament hi ha una onada de robatoris a les granges.
1: Això és el moving rural, potser.
0: Doncs sí. Bé, així marxem avui.
1: Molt bé.
0: Demà hi tornem.
1: Demà hi tornem, Carles Carvajal, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins demà.
1: Vigilem el tocador d'aquí fora.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: I diga...
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Un moment, he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El que va ser coordinador del PSC al Barcelonès Nord, el colomenc Raúl Moreno, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ho ha avançat el periòdico i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet públic el relleu en una declaració institucional. Es tracta del primer canvi al govern des de l'inici de la legislatura. Illa també ha destacat que per primera vegada el Departament de Drets Socials i Inclusió estarà liderat per una persona amb experiència professional com a educador social. Fins ara, Moreno ocupava el càrrec de secretari general del mateix departament, un fet que dona continuïtat a la feina que ja s'hi desenvolupava. Moreno és educador social de professió i va ser diputat del PSC al Parlament durant gairebé 10 anys. Segons la CNN, la sortida del govern de Martínez Bravo respon a motius personals. I el govern de la Generalitat de Catalunya declararà aquest dimarts el sector de les Tres Xemeneies com a projecte estratègic de país, un pas que ha de reforçar el desenvolupament del futur Catalunya Media City. Així ho ha anunciat la secretària general del Departament de Presidència, Eva Jiménez. L'executiu català aprovarà un acord que empara aquesta declaració en el Reial Decret Estatal aprovat el passat mes de març, que crea la figura dels projectes estratègics d'inversió. Segons Jiménez, un cop l'Estat validi aquesta declaració, el sector de les Tres Xemeneies tindrà prioritat en la distribució de la potència energètica necessària pel seu desenvolupament. Després de l'acord de govern, serà el Consorci del Besòs qui traslladarà formalment a l'administració estatal la petició perquè el projecte sigui reconegut també com a estratègic a escala estatal quan es desplegui el Reial Decret. L'escoltem.
4: Una vegada adoptem l'acord el dimarts, el Consorci del Besòs plantejarà a l'Estat que aquest és un dels projectes estratègics a efectes de que quan es desenvolupi el Reial Decret 726, doncs es posicioni com un projecte estratègic també per l'Estat. Preveiem que el desenvolupament del Reial Decret estigui fet el mes de setembre i a partir d'aquí doncs que puguin haver les declaracions.
3: Per la seva banda, el coordinador de la Comissió Interdepartamental per la Transició Energètica, el badaloní Daniel Pérez, ha assegurat que aquesta qualificació també comportarà avantatges en la tramitació administrativa del projecte, especialment en l'àmbit urbanístic i en l'accés a programes europeus de finançament. A més, també ha destacat que les activitats que s'implantin a les Tres Xemeneies no hauran de fer cua per obtenir la potència elèctrica necessària. I Badalona, t'estimo, gràcies, són les paraules que va pronunciar Jordi Fernández després de rebre la medalla que l'ha convertit en el cinquè fill predilecte de la ciutat de Badalona. Va ser a mans de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui també li va fer entrega d'una Venus de la ciutat i d'un diploma de reconeixement. El badaloní va voler reconèixer especialment el paper de la seva família, que l'ha ajudat a arribar fins l'elit. Fernández, primer espanyol en entrenar a l'NBA, ha rebut el nomenament en un acte al Teatre Zorrilla amb un auditori ple de gom a gom. Ricky Rubio, Berni Álvarez, Pedro Martínez... Al Zorrilla s'hi respirava bàsquet i molta emoció i ADN badaloní. El propi Jordi es mostrava orgullós de la ciutat d'on prové.
5: He sigut 5 fins ara i ser part d'aquest club selecte és, jo crec que és increïble. Que, bueno, els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí, sempre tornen a Badalona, però jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
3: Després del reconeixement es va fer el visionat del documental From Badalona to Brooklyn, obra dels Nets. I més esports, la 75a edició de la travessia nedant ha estat tot un èxit. La prova ha batut rècord de participants amb 350 nedadors i va deixar un duel final apassionant a la prova general de 2.400 metres. Guillem Pujol, del Centre de Natació Mataró, ha revalidat el seu títol com a campió després de lluitar fins l'última abraçada amb Fabio Sanbruno, del Club Natació Granollers.
6: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
3: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona amb una mar plana i aigua transparent. No s'han detectat meduses a les platges de Badalona. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 29.
7: A tots els constructors, instal·ladors, electricistes, reformistes, fusters, paletes, pintors, lampistes, us esperem a Obramat, perquè tenim tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Visita els nostres magatzems o entra a obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
3: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bueno, para la despedida de esta primera hora, Philadelphia All-Stars, Les Clapas de Ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke.
2: Es la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar ara l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme de Paco Águila amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu ubicat als peus de la serralada de Marina. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
6: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i sobretot arqueològica.
5: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà que inclourà una piscina olímpica. I el qui va ser viceprimer secretari i coordinador de l'àrea institucional de la Federació del PSC al Barcelonès Nord, el colomenc Raúl Moreno, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ho ha avançat el periòdico i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet públic el relleu en una declaració institucional. Es tracta del primer canvi al govern des de l'inici de la legislatura. Illa també ha destacat que per primera vegada el Departament de Drets Socials i Inclusió estarà liderat per una persona amb experiència professional com a educador social. Fins ara, Moreno ocupava el càrrec de secretari general del mateix departament, un fet que dona continuïtat a la feina que ja s'hi desenvolupava. Moreno és educador social de professió i va ser diputat del PSC al Parlament durant gairebé 10 anys. I quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans s'ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Totes elles han estat traslladades als hospitals Germans Trias i Pujol i l'Hospital Esprit Sant, on s'ha reforçat la vigilància. No estem per la vida de cap dels ferits. Aquest cap de setmana també s'ha intensificat la presència policial a la zona sud de Badalona i és que els trets s'han disparat entorn del carrer Marquès de Montroig. Segons s'ha pogut saber Badalona Comunicació, el detonant de la trifulga tindria relació amb un desacord per un casament. El cos policial ha obert una investigació.
7: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
5: I Lucía Martínez, migcampista de 24 anys, nascuda a Burgos, es converteix en el quart fitxatge del Badalona Women per la temporada 2026-2027. Martínez arriba procedent del Deportivo Abanca i acumula 4 temporades a la Lliga F entre el Deportivo, el Granada i la Lama de Múrcia. Un total de 93 partits a la màxima categoria de futbol femení estatal. Lucía ocupa la posició de mig centre i sempre ha destacat per la seva intel·ligència tàctica i la seva excel·lent col·locació sobre el terreny de joc, sent important en tasques defensives i també en la construcció del joc. En les seves primeres paraules com a nova jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez ha explicat com creu que pot ajudar l'equip.
8: Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Es una etapa muy ilusionante y sobre todo que la abro con muchas ganas. Pues sobre todo creo que mucho trabajo, mucha ambición y sobre todo las ganas de hacer algo grande.
5: La incorporació de Lucía Martínez se suma a les ja anunciades de la davantera Vicky Losada, la portera Txell Font i la defensa Izarne Sarasola.
9: A tots els constructors, instal·ladors, electricistes, reformistes, fusters, paletes, pintors, lampistes, us esperem a Obramat, perquè tenim tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Visita els nostres magatzems o entra a obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
5: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Welcome to Funky Trucks Radio, the best funk music selection over the world. Funky Trucks Radio dirige y presenta Tony Modulation.
10: Es un auténtico horror.
11: Le salen pelos dentro de la boca a raíz de que hace dos años le hiciesen un injerto de piel de la zona superior del labio. Folículos pilosos.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% al primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranga de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Sant Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Similano encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit

0: El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
1: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
2: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a la plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
1: Que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
2: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
1: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
2: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
2: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
4: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
4: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
2: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
1: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
5: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
2: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
6: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
2: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
3: Notícies en xarxa.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al matí

0: mateix període del 2025, els 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
1: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
0: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
0: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
3: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
4: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
4: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
6: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
4: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
3: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podrien estar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
8: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
7: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
8: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
7: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
3: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
10: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
9: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancar una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
4: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
3: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
4: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
3: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
12: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
11: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
3: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa de Capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. Pintiu Ràdio, Cinta Bonet.

0: patrimoni cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Berta Bagança s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia...
2: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir solidària i del circ amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
3: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
4: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
5: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència... En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
4: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
3: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
6: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: En tenis, Paula Badós es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Iasi, a Romania, quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units, que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui, Badós apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions, ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
8: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornava a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
6: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'europeu júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
3: Gràcies, Anna Freixa. És una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
6: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
9: Es que no me lo creo. O sea, es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
10: No, aún no hemos asimilado.
11: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
7: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
12: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
7: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
13: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
14: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
13: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
7: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
13: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
7: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
13: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
7: I un dia més estem pendents de la calor. Avui 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest polsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de polsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijoan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
17: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
9: Es que no me lo creo. Es algo que nunca vi, o sea, que no me lo creo.
10: No, aún no, no hemos asimilado.
11: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
17: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
7: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
18: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
19: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
18: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
20: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
18: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
7: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
1: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
21: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
1: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
7: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
22: Similano encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
12: I això deia Dani Olmo.
23: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
12: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la Copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
7: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
13: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler quan s'ha celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
24: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. En la nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
7: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
13: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
7: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
13: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
7: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
13: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
14: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
13: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
14: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Pavacuna.
13: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
7: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
2: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
13: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
3: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
13: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades
24: sobretot el tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
4: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
0: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
4: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
7: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
13: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
6: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
13: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
8: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
13: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
7: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
15: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
9: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
7: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
25: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
26: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans, i per tant continuem treballant.
25: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
7: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
11: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que ara mateix vivim una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
10: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
7: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
17: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
18: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
17: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
7: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
19: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
20: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
19: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaín. No. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
7: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
12: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça. Es està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
12: Doncs això és tot pel que fa als esports.
7: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Amigues de la badalonina Sara Maria, desapareguda des del 7 de juliol, fan una crida a la ciutadania i a les autoritats per localitzar-la. La dona de 55 anys va desaparèixer per la zona de Camp Miravitges, a Pomada Dalt. Les amigues, setmana rere setmana, la cerquen pels indrets on sospiten que podria ser-hi. Temen per la vida de la seva amiga. Expliquen que es tracta d'una persona vulnerable que podria estar desorientada. Per això també demanen la implicació de les autoritats i el govern municipal perquè les ajudin a trobar-la i també a la ciutadania. En cas de trobar-la, alertar amb una trucada al 112. Així ho ha demanat la Francesca Sánchez, una de les seves amigues.
4: Necessitem, sisplau, que hi hagi molta més implicació, sobretot que s'agilitzi la facilitat que puguin fer un rastreig d'on pot estar-hi a nivell del seu telèfon o de la seva targeta de crèdit. Les persones que hi vagin pel carrer, que durant un temps es fixin més en quins són les persones que tenen al voltant, perquè qualsevol moment pot ser Sara.
3: Les seves amigues no perden l'esperança i saben que la col·laboració ciutadana és clau perquè la Sara Maria torni a casa amb el seu pare i les seves amistats. I aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar ara l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme de Paco Àguila, amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu ubicat als peus de la serralada de Marina. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
5: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i, sobretot, arqueològica.
3: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà, que inclourà una piscina olímpica. D'altra banda, el ple ha aprovat per primera vegada delegant l'alcalde les competències en matèria de contractació durant el mes d'agost, una mesura que no ha convençut tota l'oposició. PSC i Esquerra s'hi han abstingut. En canvi, Badalona com ho Podem i Guanyem hi han votat en contra. I quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Totes elles han estat traslladades als hospitals Germans Trias i Pujol i l'Esprit Sant, on s'ha reforçat la vigilància. No estem per la vida de cap dels ferits. Aquest cap de setmana també s'ha intensificat la presència policial a la zona sud de Badalona. I és que els trets s'han disparat entorn del carrer Marquès de Montroig. Segons s'ha pogut saber Badalona Comunicació, el detonant de la trifulga tindria relació amb un desacord per un casament. El cos policial ha obert una investigació. I en esports, Lucía Martínez, migcampista de 24 anys nascuda a Burgos, es converteix en el quart fitxatge del Badalona Women per la temporada 2026-2027. La incorporació de Lucía Martínez se suma, doncs, a les ja anunciades de la davantera Vicky Losada, la portera Txell Font i la defensa Izarni Sarasola. Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ruta 66.
7: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, Comencem! Som-hi!

Keep to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four pertany a Who Lives and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 4.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El govern de la Generalitat de Catalunya declararà aquest dimarts el sector de les Tres Xemeneies com a projecte estratègic de país. Un pas que ha de reforçar el desenvolupament del futur Catalunya Media City. Així ho ha anunciat la secretària general del Departament de la Presidència, Eva Jiménez. L'executiu català aprovarà, doncs, un acord que empara aquesta declaració en el Reial Decret Estatal aprovat el març passat, que crea la figura dels projectes estratègics d'inversió. Segons Jiménez, un cop l'Estat validi aquesta declaració, el sector de les Tres Xemeneies tindrà prioritat en la distribució de la potència energètica necessària pel seu desenvolupament. Després de l'acord del govern, serà el Consorci del Besòs qui traslladarà formalment a l'administració estatal la petició perquè el projecte sigui reconegut també com a estratègic a escala estatal quan es desplegui el Reial Decret. L'escoltem.
5: Una vegada adoptem l'acord el dimarts, el Consorci del Besòs plantejarà a l'Estat que aquest és un dels projectes estratègics a efectes de que quan es desenvolupi el Reial Decret 726, doncs es posicioni com un projecte estratègic també per l'Estat. Preveiem que el desenvolupament del Reial Decret estigui fet el mes de setembre i a partir d'aquí doncs que puguin haver les declaracions.
4: Per la seva banda, el coordinador de la Comissió Interdepartamental per la Transició Energètica, el badaloní Daniel Pérez, ha assegurat que aquesta qualificació també comportarà avantatges en la tramitació administrativa del projecte, especialment en l'àmbit urbanístic i en l'accés a programes europeus de finançament. A més, ha destacat que les activitats que s'implantin a les Tres Xemeneies no hauran de fer cua per obtenir la potència elèctrica necessària. En el marc d'aquest projecte, Jiménez també ha recordat que la Generalitat adquirirà a través del Consorci del Besòs 67.869 metres quadrats de sostre destinats als futurs usos del Catalunya Media City. L'operació, pressupostada en 42 milions d'euros, inclou les emblemàtiques Tres Xemeneies i els terrenys que actualment ocupa la subestació elèctrica. I el qui va ser viceprimer secretari i coordinador de l'àrea institucional de la Federació del PSC al Barcelonès Nord, el colomenc Raúl Moreno, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ho ha avançat el periòdico i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet públic el relleu en una declaració institucional. Es tracta del primer canvi al govern des de l'inici de la legislatura. Illa també ha destacat que per primera vegada el departament estarà liderat per una persona amb experiència professional com a educador social. Fins ara, Moreno ocupava el càrrec de secretari general del mateix departament, un fet que dona continuïtat a la feina que ja s'hi desenvolupava. Moreno és educador social de professió i va ser diputat del PSC al Parlament de Catalunya durant gairebé 10 anys. I el vaixell astral de l'ONG Badaloniana Open Arms ha desembarcat a l'Havana, a Cuba, i ho ha fet aquest diumenge, després d'una travessia iniciada el passat 14 de maig a Barcelona. L'Astral es converteix així en la primera embarcació civil que travessa l'Atlàntic per denunciar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba i per donar suport energètic a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez. La seva delegació civil es reunirà durant aquests dies a la capital cubana amb diversos representants institucionals i de la societat civil cubana. Més de 150 entitats socials, sindicals i polítiques participen en aquesta iniciativa. Entre elles, la membre de l'Executiva Nacional dels Comuns i regidora de Badalona, Aida Llaurador, que ha assenyalat que l'objectiu dels comuns és contribuir amb aportacions econòmiques i materials a combatre aquest bloqueig i mitigar els devastadors efectes sobre la població cubana. I Badalona t'estimo, gràcies, són les paraules que va pronunciar Jordi Fernández després de rebre la medalla que l'ha convertit en el sisè fill predilecte de la ciutat de Badalona. Va ser a mans de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui també li va fer entrega d'una Venus de la ciutat i d'un diploma de reconeixement. Escoltem a Jordi, que es mostrava orgullós de la ciutat d'on prové.
6: He sigut 5 fins ara i ser part d'aquest club selecte és, jo crec que és increïble. Que, bueno, els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera, amb la que em vaig criar, segueix aquí, sempre tornant a Badalona, perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
4: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: d'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
9: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos. Això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, veure, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com han passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment aquesta ràdio avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor també.
1: El que vulgueu, absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo com cada matí m'he anat a rebuscar entre la paperassa
0: sí?
1: i història i he intentat anar...
0: Sí,
1: doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Eh que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, eh? A França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686, poca broma, eh? Poca broma.
0: Sí.
1: De fet, ja després de

0: recordem, obert vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem al número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: A reveure, bon programa. Fins ara.
1: Tornarem a parlar amb l'Enric. Serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo. Un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la fira del circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va

0: ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona. Es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
1: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar, amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
2: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
1: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
1: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets, i es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
1: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben morta amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
3: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge passat, quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència, i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer, i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt preguntada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia, desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família, i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
3: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
4: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no, l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
3: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Aixut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
5: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat, i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
3: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
3: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: No és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
6: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
6: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destina al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
7: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
6: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si jo puc, tu també, Epilep.
6: Sí, Granets Guit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades i si no ho fan es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
6: Adeu.
8: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant, amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor. No? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris, i aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no?, que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no?, en les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines, quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana. L'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles. En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica, qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures, molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa, no del mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle. No? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses. que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reials decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. A dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar doncs, amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals. Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la Vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van premar l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gamma extra del Garraf amb el 5 de 9 en forra i el Pilar de 8 en forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la Festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la Diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les habaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les habaneres està canviant, oi? Mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria, i precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: Uh-huh. I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només es fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre. Doncs un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. Uh-huh. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament. Uh-huh. Però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Uh-huh. Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Uh-huh. I llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. Uh-huh. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també. Uh-huh.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Uh-huh. Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte? Que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu. Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant avortar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim, de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo, però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir. Nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, eh? O sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si contem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm-hmm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però... Jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel, en tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Amigues de la badalonina Sara Maria, desapareguda des del 7 de juliol, fan una crida a la ciutadania i a les autoritats per localitzar-la. La dona de 55 anys va desaparèixer per la zona de Camp Miravitges, a Pomar de Dalt. Les amigues, setmana rere setmana, la cerquen pels indrets on sospiten que podria ser-hi. Temen per la vida de la seva amiga. Expliquen que es tracta d'una persona vulnerable que podria estar desorientada. Per això també demanen la implicació de les autoritats i el govern municipal perquè les ajudin a trobar-la i també a la ciutadania. En cas de trobar-la, alertar amb una trucada al 112. Així ho ha demanat la Francesca Sánchez, una de les seves amigues.
4: Necessitem, sisplau, que hi hagi molta més implicació, sobretot que s'agilitzi la facilitat de que puguin fer un rastreig d'on pot estar-hi a nivell del seu telèfon o de la seva targeta de crèdit. Les persones que hi vagin pel carrer, que durant un temps es fixin més en quins són les persones que tenen al voltant, perquè qualsevol moment pot ser Sara.
3: Les seves amigues no perden l'esperança i saben que la col·laboració ciutadana és clau perquè la Sara Maria torni a casa amb el seu pare i les seves amistats. I aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Segons el govern municipal, es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que permetrà endreçar ara l'entorn amb una protecció ambiental i arqueològica dels terrenys. El projecte també inclou la millora, explica l'executiu local, de la connexió amb les pistes d'atletisme de Paco Àguila amb la construcció d'un nou vial que donarà servei tant al veïnat com als usuaris d'aquest equipament esportiu ubicat als peus de la serralada de Marina. Ho ha detallat el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia.
5: No incorpora ni un sol metre quadrat més d'edificabilitat, no augmenta la densitat, no modifica els usos del sòl i no altera els espais lliures ni el sistema viari previstos. Durant la tramitació, a més, s'han incorporat nous informes sectorials i noves mesures de protecció ambiental, paisatgística, patrimonial i, sobretot, arqueològica.
3: Durant la sessió plenària s'ha aprovat també de manera inicial el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, una actuació que ha de precedir la futura construcció d'un complex esportiu municipal al barri de Bufalà, que inclourà una piscina olímpica. D'altra banda, el ple ha aprovat per primera vegada delegant l'alcalde les competències en matèria de contractació durant el mes d'agost, una mesura que no ha convençut tota l'oposició. PSC i Esquerra s'hi han abstingut. En canvi, Badalona Com Ho Podem i Guanyem hi han votat en contra. I quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Totes elles han estat traslladades als hospitals Germans Trias i Pujol i l'Esprit Sant, on s'ha reforçat la vigilància. No estem per la vida de cap dels ferits. Aquest cap de setmana també s'ha intensificat la presència policial a la zona sud de Badalona, i és que els trets s'han disparat entorn del carrer Marquès de Montroig. Segons s'ha pogut saber Badalona Comunicació, el detonant de la trifulga tindria relació amb un desacord per un casament. El cos policial ha obert una investigació. I en esports, Lucía Martínez, migcampista de 24 anys nascuda a Burgos, es converteix en el quart fitxatge del Badalona Women per la temporada 2026-2027. La incorporació de Lucía Martínez s'assuma, doncs, a les ja anunciades de la davantera Vicky Losada, la portera Txell Font i la defensa Izarni Sarasola. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'on estius al mercat, viure desconnectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor, de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de toppings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios, a veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar en un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè doncs sí, bons perquè... ho són, doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ja deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: L'Obert per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus, o sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia.
1: Exacte, sí, com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Ara
1: tinc una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'hem menjat els diumenges a Cals Avis. La comtessa.
0: Oi, la comtessa, per favor. I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans agitant-ho a comtessa.
0: Sí, que a més l'anunci era com ASMR, era...
1: Sí, absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no, nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí.
0: Tot
1: i tant, que sembla galateta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar.
1: Per
0: sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, veuràs, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el guai. Reel d'avui, llapar, llepo poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, devia dir, què fa aquest
1: ara? Sí, què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí.
0: És
1: l'ametllat,
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: El millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi el millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: El millor gelat és en cono.
5: El millor gelat és en cono.
6: Per a mi, el millor gelat és en tarrina.
7: El millor gelat és en tarrina.
8: El millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Ametlla. De la Mella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. O sigui, tots els dies, perquè obrim tots els dies.

0: que més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrade. Sempre partim de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
1: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
0: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteuritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores, entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolat és el cacau, la pasta de xocolata i tot, i es queda madurant, i al dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
1: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
0: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo, i, claro, marca una miqueta la diferència.
1: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
0: Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Perquè, clar, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindre de tot per a tots.
1: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
0: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots. Perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
1: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
0: Des de Setmana Santa, que solem vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El fin de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara, pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
1: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
0: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre, pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res. No havia... Estava tot per saltar encara.
1: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
0: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de

0: que com hi ha gent que li té, claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjar en alegria o se va desfent, i en la tarrina pues com a que ho aguanta millor, la se queda dins de la tarrina, no xorra per fora per la galleta.
1: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
2: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell. Eduard Virgili, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre sí. I el vermell.
2: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
3: Sí,
2: és una bogeria.
3: Sí, mira, bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat, m'estan oferint aquí tot el mostruari.
2: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
3: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar, per tant nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos, un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar, i precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
4: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
3: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
4: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de, bueno, ja tots els passos has d'anar seguint uns passos molt que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el bal escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a bal escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
3: O trucant a secretaria del centre, no? També penso que te'l poden facilitar.
4: Sí, i el 012 també t'ho podríem facilitar.
3: Ostres, fa uns quants cursos ja que existeix el bal escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
4: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
3: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de... resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
2: Sí, sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'han acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic, tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
3: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bala escolar, no, encara?
2: Aquests encara no.
3: Llàstima.
2: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
3: A veure, explica'ns. Es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del bal escolar al vostre establiment...
2: Mira... El bal escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el bal, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el bal escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
3: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
2: Les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
3: Una motxilla, altres que també oferiu motxilles.
2: Una motxilla.
5: La de bol és que em podria comprar jo uns 60 euros, eh?
2: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
3: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
2: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el bal, els que són molt matiners, venen amb el bal i em diuen, ja el vull gastar. Jo els hi dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els hi dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el bal i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el bal i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el bal ara, no? Mm. Però com que fins al novembre no caduca...
3: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
5: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
2: Sí. El fet de... Mira, el fet de que muntessin això del bal escolar, perquè això, la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el bal a la xarxa, a les comprant en línia.
4: Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser com, bueno, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, a les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar, i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el Gremi de Llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
5: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, clar, ja és un exemple, sí.
4: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
3: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
4: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
3: No?
4: No, hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
3: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
4: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos. Per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca, per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, eh que sí?
6: Sí.
3: Doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin,
4: sí.
3: que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
4: tenir. Jo ja el tinc reservat,
3: sí, veus que
4: sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
3: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Núria, escolta, mira, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
5: i de One
3: Piece,
5: del bàsquet. N'hi ha alguna de One Piece?
4: Sí,
5: ho dic perquè...
4: Sí.
5: Ah, perquè després
3: també.
5: Un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
3: Sí, mira, ara l'he vist allí a la cantonada, gairebé.
5: Molt
3: sí.
5: Eduard Virgili, això és molt llaminer,
4: Ah, mira, veus, ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
5: Vinga.
4: Moltes gràcies.
5: Eduard.
3: Una abraçada, Núria.
5: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company. Gràcies.
3: Que vagi bé, a reveure.
1: Obert per vacances.
5: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48 8.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992, doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
8: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
6: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través del que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
8: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
6: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
8: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
9: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, he canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
8: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
6: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
9: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no soc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
8: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
2: Avui la pesca ha estat...
5: Mare, mar.
2: La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
10: Friki Time d'estiu. One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Freaky Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
11: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
10: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, doncs, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
11: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
10: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
11: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
10: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que estan molt d'actualitat?
11: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro, de tot el que està durant tant l'anime com el manga, jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
10: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera One Piece. És una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
11: i la Mercè.
10: I ens retrobem al proper programa.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Erri Caribbean Club, que és com de bachata i música així com
0: una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume. Mare
1: sí,
0: de Déu.
1: I no m'ho sí, pensava sí. Jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, sí, sí, sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una Festa Major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu en l'Oficina de Turisme de Peralada no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: On hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem pues, la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà, adéu.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto una... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure,
3: Núria,
0: si algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, a gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindria estratxatel.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? És semblant. És semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: S'accepta sí. Pop, s'accepta Pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolat
3: sí,
0: diferent.
3: Jo sí. Però, però ja dic que
0: bo.
3: Passaré.
0: Bo.
3: I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta des de la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurutxo de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya, amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: Els gelats aquests de gel no triomfen massa, avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat... Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò...
0: Però mira, ja estàs per fent de... tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio a manyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que al mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: Tu m'hi damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Poc se'n parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, jo soc
0: sí?
3: molt cuinat, però crec
0: ets
3: que aquest
0: de bacoto,
3: ha d'estar molt.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que sí. Potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius, no? Mm. Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Ara ja el noto, sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot, o sigui, això seria un curri, pastanaga, salsitxes i pèsols, seria un?
3: Sí,
0: que llarg de dir, s'hauríem d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Ai, sí.
3: És una miqueta això, crec jo, Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
0: Tot Lleida al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà
3: sí.
0: Pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els cargols que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Home, si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, Lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El govern de la Generalitat de Catalunya declararà aquest dimarts el sector de les Tres Xemeneies com a projecte estratègic de país. Un pas que ha de reforçar el desenvolupament del futur Catalunya Media City. Així ho ha anunciat la secretària general del Departament de la Presidència, Eva Jiménez. L'executiu català aprovarà, doncs, un acord que empara aquesta declaració en el Reial Decret Estatal aprovat el març passat, que crea la figura dels projectes estratègics d'inversió. Segons Jiménez, un cop l'Estat validi aquesta declaració, el sector de les Tres Xemeneies tindrà prioritat en la distribució de la potència energètica necessària pel seu desenvolupament. Després de l'acord del govern, serà el Consorci del Besòs qui traslladarà formalment a l'administració estatal la petició perquè el projecte sigui reconegut també com a estratègic a escala estatal quan es desplegui el Reial Decret. L'escoltem.
4: Una vegada adoptem l'acord el dimarts, el Consorci del Besòs plantejarà a l'Estat que aquest és un dels projectes estratègics a efectes de que quan es desenvolupi el Reial Decret 726, doncs es posicioni com un projecte estratègic també per l'Estat. Preveiem que el desenvolupament del Reial Decret estigui fet el mes de setembre i a partir d'aquí doncs que puguin haver les declaracions.
3: Per la seva banda, el coordinador de la Comissió Interdepartamental per la Transició Energètica, el badaloní Daniel Pérez, ha assegurat que aquesta qualificació també comportarà avantatges en la tramitació administrativa del projecte, especialment en l'àmbit urbanístic i en l'accés a programes europeus de finançament. A més, ha destacat que les activitats que s'implantin a les Tres Xemeneies no hauran de fer cua per obtenir la potència elèctrica necessària. I el qui va ser viceprimer secretari i coordinador de l'àrea institucional de la Federació del PSC al Barcelonès Nord, el colomenc Raúl Moreno, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ho ha avançat el periòdico i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet públic el relleu en una declaració institucional. Es tracta del primer canvi al govern des de l'inici de la legislatura. Illa també ha destacat que per primera vegada el departament estarà liderat per una persona amb experiència professional com a educador social. Fins ara, Moreno ocupava el càrrec de secretari general del mateix departament, un fet que dona continuïtat a la feina que ja s'hi desenvolupava. Moreno és educador social de professió i va ser diputat del PSC al Parlament de Catalunya durant gairebé 10 anys. I el vaixell astral de l'ONG Badaloniana Open Arms ha desembarcat a l'Havana, a Cuba, i ho ha fet aquest diumenge, després d'una travessia iniciada el passat 14 de maig a Barcelona. L'Astral es converteix així en la primera embarcació civil que travessa l'Atlàntic per denunciar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba i per donar suport energètic a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez. La seva delegació civil es reunirà durant aquests dies a la capital cubana amb diversos representants institucionals i de la societat civil cubana. Més de 150 entitats socials, sindicals i polítiques participen en aquesta iniciativa. Entre elles, la membre de l'Executiva Nacional dels Comuns i regidora de Badalona, Aida Llaurador, que ha assenyalat que l'objectiu dels comuns és contribuir amb aportacions econòmiques i materials a combatre aquest bloqueig i mitigar els devastadors efectes sobre la població cubana. I en esports, unes 10.000 persones s'han reunit diumenge al vespre a la plaça del president Tarradellas per veure la victòria d'Espanya a la final del Mundial Masculí de Futbol. Els aficionats arribaven fins als esgraons del pavelló olímpic per veure el partit més esperat de l'any en la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament. El moment àlgid de la nit ha estat el gol de Ferran Torres a la pròrroga, que ha fet botar les milers de persones concentrades.
5: Tinc nervis avui perquè al final és una final del món i volem guanyar el Mundial. És que fa 16 anys que no la guanyem.
6: Molt emocionats, molt emocionats. Fa molt de temps que no podem veure això, la veritat.
5: Molta emoció. Nosaltres, quan vam guanyar el Mundial, érem molt petits i ara podem veure la final, aquí amb tots els amics, i molts nervis, molt nervis. Tota la setmana amb molts nervis.
3: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Espanya impulsa un pla per combatre la soledat no desitjada, una qüestió que afecta el 20% de la població. De fet, el pla, aprovat pel Consell de Ministres, inclou un programa per crear xarxes de suport, habitatges compartits i també activitats d'oci, entre d'altres aspectes. L'objectiu és establir un marc comú per prevenir i alhora abordar la soledat no desitjada, que és una problemàtica que es caracteritza doncs, per aquesta percepció que les relacions socials són insuficients, de baixa qualitat, sense implicar necessàriament l'aïllament. A la tercera edat, la bellesa hi contribueixen diferents aspectes en l'aparició d'aquest sentiment. Avui els volem repassar amb qui és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, en José Donate. Què tal? Molt bon dia, benvingut. I una de les qüestions que precisament volem saber és quins són els aspectes més rellevants que contribueixen precisament a l'aparició d'aquest sentiment de soledat no desitjada entre les persones grans. Quins són els motius, José?
10: Bé, hi ha diferents motius. En les persones grans, sobretot, pot aparèixer aquest sentiment de soledat no desitjada, no? Arrel de la jubilació. Hem de pensar que estem en una societat, no?, que està acostumada a que les persones contribueixin, i la manera de contribuir és a nivell laboral, i un cop deixes de treballar, és molt fàcil que els teus vincles i el teu sentiment d'aportar a la societat es debiliti molt més. A partir d'aquest moment, al final, hem de comprendre que la soledat no desitjada és una sensació, no? És una sensació que té la pròpia persona. No vol dir estar sol, no vol dir no tenir ningú al teu entorn, sinó que va molt més enfocat cap a un sentiment de la pròpia persona de que les seves relacions no són suficients per mi. No l'omplen d'una manera suficient i, per tant, es va aïllant. I aquí entrem també en l'aïllament social, no?
0: Quan comença? Parlaves de la jubilació, no? Intervenen també factors demogràfics, culturals, fins i tot econòmics en aquest sentiment de soledat no desitjada? La falta de recursos, per exemple, limita també aquesta participació social, no? O pot arribar a reduir la mobilitat?
10: Clarament, al final, la falta de recursos és un factor que sempre agrava, no?, situacions que ja són presents en moltes persones. En el cas de la soledat no desitjada és així també, perquè no pots accedir a diferents recursos que tens en el teu entorn, en el teu voltant. Habitualment el que hem de tenir present és que moltes més dones, les dones viuen més anys que els homes, encara a dia d'avui, la nostra piràmide demogràfica a nivell social. El que també afecta és que un tema com la soledat no desitjada és un problema molt estigmatitzat. Per tant, no tothom s'atreveix a reconèixer que tinc un problema, em sento sol i necessito suport. Llavors, el que sí que succeeix és que ho manifesten molt més les dones que no els homes. I hi ha molts homes que pateixen també soledat no desitjada. El problema és el de sempre, no es manifesta i no es posa a l'hora de la taula.
0: Estem parlant, per tant, d'un fenomen que està estigmatitzat. Encara costa verbalitzar aquest sentiment de solitud, no? Un sentiment que pot arribar a tenir efectes sobre la salut física, també més perjudicials, fins i tot, diuen els experts, que fumar un paquet de tabac al dia, si això s'acaba cronificant, no? De quins aspectes estem parlant? Com afecta la salut?
10: A la salut afecta de diferents maneres, tant a nivell mental com físic. A nivell mental augmenta ràpidament el risc de depressió, la tristesa crònica, ansietat, baixa autoestima, aquest sentiment de no pertinença cap a la societat, i també a nivell físic, no? Augmenten moltíssim el risc de malalties cardiovasculars, la hipertensió, un sistema immunitari molt més feble davant de qualsevol malaltia, la qualitat de la son es redueix moltíssim i hi ha un major risc de mortalitat prematura en totes les persones que pateixen soledat no desitjada en comparació de les que no ho pateixen.
0: El pla impulsat pel govern espanyol, que no només va adreçat al col·lectiu de gent gran, però també i sobretot aborda la problemàtica de manera transversal, no? Com el valoren des d'Amics de la Gent Gran, aquest pla que per primera vegada, segons el govern espanyol, es proposa doncs, que les polítiques públiques abordin la dimensió relacional, no? Aquesta relació entre les persones.
10: Nosaltres valorem positivament que es posi el problema sobre la taula, que s'intenti trobar solucions, que es facin propostes. Hi ha alguns punts claus que són molt importants. Al final es proposa treballar en xarxa, es proposa treballar en relació a la prevenció i la detecció de la soledat no desitjada, es proposa participació comunitària, creació d'espais relacionals formals i no formals. I, per tant, es valora positivament. Quin podria ser la contra, no? I és que una llei no vagi acompanyada d'una dotació econòmica, i que, per tant, la nostra por podria ser que això quedés en paper mullat i que, com al igual que altres polítiques públiques, no pugui tirar endavant per falta de dotació econòmica. Però, de primeres, nosaltres estem receptius i contents que es pugui parlar del tema i es posi sobre la taula.
0: Mm-hmm. De fet, també hi han participat, explicaven des del Consell de Ministres, doncs, totes les comunitats, entitats locals i també ONGs que tenen experiència en l'àmbit de la soledat. No sé si Amics de la Gent Gran com a entitat també hi ha participat.
10: No en aquest cas. Imagino que s'ha consultat algunes entitats, no crec que s'hagi fet amb el global, però bueno, confiem en que de primeres les idees que es proposen sobre la taula tenen sentit, són coherents i insistim en el mateix. Pot ser molt útil si es tira endavant, si es fonamenta en una dotació econòmica que permeti, no? Perquè al final aquí estem implicant no només a la societat civil, sinó també al sector social i al sector sanitari. Sabem que són dos sectors, precisament, que estem sumament sobresaturats i que per poder tirar endavant amb aquestes polítiques públiques necessitem una gran dotació de recursos que ens permeti augmentar la qualitat de la nostra feina, precisament augmentant el nostre equip.
0: Clar, és que precisament parlaves d'aquesta implicació, no? De diferents col·lectius de la societat, també de l'àmbit assistencial. Ho dic perquè la iniciativa preveu la creació de xarxes comunitàries de suport, convertint, per exemple, recursos que han estat tradicionals, no?, en aquesta assistència, com les residències o els centres de dia per gent gran, en dispositius oberts al conjunt de veïns, no?, sense necessitat de ser un usuari o resident. Aquesta considereu que és una bona iniciativa? Aquest intercanvi generacional podria funcionar?
10: Sí, realment els espais de trobada, siguin formals o no formals, siguin autogestionats o gestionats per algú altre, sempre tenen un sentit i funcionen. És veritat que perquè funcionin també es necessita un mínim de recursos perquè puguin tirar endavant, però sí que creiem que és una bona iniciativa. Al final, deia Marco Marchioni, no? L'important és generar relacions improbables. Llavors, és posar un espai on persones que de per si no es trobarien es puguin trobar, es puguin conèixer i puguem establir vincles segurs per millorar la sensació de soledat no desitjada.
0: Diuen els professionals que també els joves cada vegada pateixen més aquesta sensació de soledat no desitjada i en això doncs, pensem que la sobreexposició a les xarxes socials també pot ser un factor d'aïllament. No? No sé si es tradueix de la mateixa manera en la gent gran o en la gent gran les xarxes socials sovint es converteixen en un refugi, en una distracció. Hi ha diferències?
10: Hi ha diferències, però també hi ha moltes semblances, en el sentit de que cada vegada està més demostrat que les persones que pateixen soledat no desitjada en la seva infància i durant la seva adolescència tenen un 70% més de possibilitats de patir-ho en edat adulta o quan són persones ja grans, no? A partir de 65 anys. Per tant, sí que hi ha una gran relació. Quina podria ser la diferència, no? Els joves tenen accés total a una societat hiperconnectada, i precisament és aquesta hiperconnectivitat de la societat la que també provoca, no?, contràriament, un aïllament de la pròpia persona. I, per un altre costat, en el cas de les persones grans, no tenen aquest accés a aquesta hiperconnectivitat, no tenen accés a les xarxes ni a moltes de les plataformes, no dic a totes, però sí que a moltes de les plataformes que fan servir les persones joves.
0: Parlem de joves i parlem d'avis, de gent gran. Passar més temps amb els avis i amb les àvies ajudaria els dos col·lectius?

0: Sí, des d'Amics de la Gent Gran treballem la soledat des de diferents maneres. Per un costat intentem que sigui l'acompanyament individual entre persona voluntària i persona gran. Pot ser acompanyament a domicili, acompanyament a residències, acompanyament a hospitals. També intentem que sigui una... Hi hagi trobades mensuals per combatre la soledat d'una manera grupal entre persones entre iguals. I sobretot reforcem els punts més importants d'on la soledat és més palesa, com és el cas del Nadal, de l'estiu, del Sant Jordi o del Sant Joan, de dates més senyalades a cadascun dels territoris.
1: Mm-hmm. Penses que la gent gran pateix també una soledat de caire institucional? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana passada llegíem que més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés, per exemple, de fer els tràmits de la llei de la dependència, no? De fet, les famílies, la gent gran pot sentir-se sola també davant d'aquest procés, no?
0: Sí, si bé és cert que Catalunya a nivell entorn a la llei de la dependència és de les comunitats que més ràpida resposta ofereix en comparació a la resta de comunitats autònomes, sí que veiem molt de temps entre aquesta resposta. Les situacions, quan comencen a empitjorar, poden empitjorar molt ràpid i a vegades aquí a Catalunya, per exemple, tenim 6 mesos de resposta fins a l'entrevista. I el problema és el de sempre, no? No és només aquesta resposta, és tot el sistema burocràtic que hi ha al darrere, que fins que des que ho sol·licites, fins que pots tenir otorgat algun ajut, poden passar entre 7 i 8 mesos, o un any pràcticament. Llavors, durant aquest temps, les persones estan completament desemparades, depenent dels familiars i del seu entorn. Mm-hmm.
1: Com es podria agilitzar també, diguéssim, aquesta tramitació? Ara el govern català també intenta reduir aquests temps d'espera a mig any, a 6 mesos.
0: Sí. Bé, per començar s'hauria d'intentar augmentar el número de professionals dins del sector social que poguessin fer totes les entrevistes, que poguessin dedicar el temps precís a atendre totes les persones, i després es podria proposar un pla d'urgència per a les persones que ho sol·liciten i durant el procés puguin tenir un seguiment més exhaustiu, no? I no que hagin d'estar 6 mesos a l'espera d'aquesta resposta, sinó que hi hagi un seguiment des de la Generalitat cap a totes les persones que en aquest temps estan a l'espera d'una resposta de l'administració pública.
1: José Donate, coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita, allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò, veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christy McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguessin pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: Moltíssimes. De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja,

0: Hem començat amb la Kirsty MacColl, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra, del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
1: Molt bé, i que, doncs, amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
0: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va
0: van
1: sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, en la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que vaja, que no defuig als temes candents, i en aquest cas, en aquesta cançó ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual en una reunió a la Casa Blanca formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos. Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò un, que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys, no?, coneguda, no?
1: Més
0: en a la no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses, diguéssim, és a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i jo crec que té tot un sentit de que hi siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada, no? És a dir, vale, d'acord, me les has fotut, però jo... de l'hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa
1: bona. Si la vida té llimones, fes-ne limonada, no? Per tant, d'una cosa
0: dolça... I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt potent, molt irònica, no?, de deixar un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa àcida, no amarga, àcida, n'aconsegueixes fer, doncs, una de boníssima, no?, podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista. És una tia super, super conscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida al segon disc ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no?, i els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en la qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no?, i en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My babies, I'll come for you. You'll find you've been mine. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. Aquí l'he portat, la cançó és molt xula, de fet té una frase molt bona al final, que és fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un
0: no?
1: home, no?
0: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics ja dona.
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què, busca tu mateixa, una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les pedres pel mig s'arrupen.
1: Doncs ens lliga precisament amb aquest empoderament
0: sí,
1: femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castornado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem en Claudi Mans. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I avui, doncs, posem la mirada al Pròxim Orient. Ja fa 8 dies, si no m'erro, que va començar l'atac dels Estats Units-Israel contra l'Iran. Un primer atac que va escapçar bona part de la cúpula del govern iraní i que s'ha succeït, doncs, com sabeu, amb atacs en nombrosos països de la zona, fins i tot amb alguna interceptació de míssils que haurien estat dirigits cap a Turquia. Avui volem parlar una mica de quin és l'interès que podria haver al darrere d'aquest nou atac cap a l'Iran i de tot el conflicte, un conflicte bèl·lic que, si bé és cert que ja té reminiscències en el passat, veiem com pot agafar embranzida també de cara al futur. Què és el que hi ha al darrere d'aquest interès, no?, doncs en aquest cas dels Estats Units i d'Israel, a l'hora de tornar, diguéssim, a atacar un país com és l'Iran?
5: Sí, home, jo no sóc analista polític, però el que més m'ha cridat l'atenció és que els últims dies, ahir i abans d'ahir, es destacava molt el fet de que sembla que volien agafar els Estats Units o l'Iran o tots dos l'urani enriquit que té l'Iran per tal d'evitar que puguin fabricar, doncs, bombes nuclears. És a dir, el concepte és de dir, faran bombes nuclears si tenen l'urani. Si no tenen l'urani, no podran fer bombes. I, per tant, el risc d'una confrontació més complicada, doncs, disminueix. De fet, un dels arguments que es va donar ja fa algun temps per tal de justificar una mica la guerra aquesta i tot el que estan fent és evitar que l'Iran fabriqui les bombes nuclears. Feia bombes nuclears l'Iran? Sembla que sí. No les feia, sinó que les intentava fer.
1: És l'únic?
5: L'únic país que ho fa?
1: L'únic país
5: que
1: ho fa.
5: Home, no, naturalment, França ho fa, Anglaterra ho fa, tothom ho fa, Israel ho fa sense que ho digui, Estats Units, Rússia, Pakistan, la Índia, tots aquests...
1: No, perquè sembla que potser sigui l'únic, no?
5: No, és l'únic que podrien atribuir-li que volien atacar els altres. Els altres representen que són amics i aquest és enemic.
1: Què és l'urani enriquit?
5: Sí, l'urani és un metall. Si mirem un tros d'urani, el veuríem igual que un tros de ferro, és a dir, un metall. És el més dens de tot. No és el més dens, però és un dels més densos. Vol dir que un litro d'urani pesa 20 quilos. un litro pesa 20 quilos, un litro d'aigua pesa 1 quilo, doncs 20 vegades més. Aquest urani representa que està en forma de diferents, el que se'n diu, isòtops. És a dir, l'urani és el mateix, químicament, però hi ha un urani que es diu urani 235 i un altre que es diu 238. El 235 serveix per fer bombes, l'urani 238 no. Ara bé, perquè puguin fer bombes a partir de l'urani 235, l'han d'enriquir, perquè en l'urani natural només n'hi ha un 1%. L'urani natural té un 99% d'urani 238, té més coses, però ara per simplificar. I l'urani enriquit només un 1%. Però per fer una bomba representa que has de tenir urani de 235 enriquit al 80-85%. El qual vol dir intentar separar aquest urani 235 d'aquest urani 238. I això és complicadíssim.
1: Com es fa aquesta separació?
5: Doncs mira, primer agafen l'urani, l'oxiden fins a òxid d'urani. Després el fluoren fins a fer hexafluorur d'urani. Química, estic parlant de química. Llavors aquest hexafluorur d'urani l'escalfen i és un gas. L'hexafluorur de 235 és menys dens que l'hexafluorur 238. I la diferència de densitat és molt petita. Llavors, el sistema que fan servir és curiosíssim, perquè el que fan servir és unes centrífugues. Una centrífuga és allò que tenim a casa per assecar l'enciam, allò que gira, i l'aigua va cap a fora i l'enciam queda dintre. Doncs és el mateix, però amb urani, amb hexafluorur d'urani. L'urani 238 va cap a les parets i l'urani 235 queda al centre. I això ho separen mitjançant una cadena llarguíssima, potser són 200-300 enriquidors d'aquests, 200 o 300 centrífugues, i llavors al final obtenen urani 235 més pur.
1: Què és l'urani enriquit?
5: Què és l'urani enriquit? Quanta més vegades fan això, més s'enriqueix. Llavors, pel que sembla, i tot això jo parlo només del que diuen els diaris, perquè jo no conec més que el que llegeixo, sembla que tenien uns 400 quilos d'urani enriquit i 400 quilos d'urani enriquit al 60%. O sigui que encara els hi faltava enriquir-ho fins un 20% més. Fer això vol dir les centrifugadores aquestes, posar-les en marxa i així. Una de les coses que va fer Israel en el seu moment i que els Estats Units deia que feia era destruir les zones, les fàbriques, on hi havia aquestes centrifugadores.
1: On es podia enriquir l'urani.
5: On es podia enriquir l'urani, efectivament. On ho feien, això? Tenien centrifugadores enterrades, o sigui, subterrànies, per evitar les bombes dels enemics i tot això. 400 quilos, diu que tenien, d'urani enriquit. De quin urani és? Jo no sé si és urani enriquit referint-se a urani 235 o a l'hexafluorur d'urani o una altra vegada descompost en forma d'òxid d'urani. És igual. Són 400 quilos. Sembla poc. No sembla molt. 400 quilos d'aquest urani ocupen, doncs, jo què sé, uns 80 litros. No és molt. Llavors, enriquir-lo més, voldria dir, més centrífugues, posar-los en marxa i concentrar-los més fins a de l'ordre d'uns 300 quilos d'urani enriquit del tot ja per fer bombes nuclears. Quantes bombes es poden fer amb 300 quilos? Doncs bé, depèn de la bomba, però en principi de l'ordre de 4 a 8 bombes. Tipus Hiroshima.
1: Bombes atòmiques, estem parlant, eh?
5: Clar, sí, bombes atòmiques. Bombes atòmiques tipus Hiroshima, que són, diguem-ne així, petites. 8 bombes. Clar que 8 bombes tipus Hiroshima fan molta destrossa. Si les són capaços de tirar-les en algun lloc habitat, com va passar a Hiroshima, no? Llavors, estem parlant d'aquestes bombes. El que estan dient ara és de dir, a veure, si poguéssim arribar a l'Iran, agafar aquest urani, emportant-se'l, deixaria de tenir la capacitat de fer això. Llavors, això representaria, doncs, uns comandos que anessin allà i fossin capaços d'agafar aquest urani enriquit.
1: Se l'haurien d'endur i portar a on? I mantenir com?
5: Doncs, bueno, mantenir-lo.
1: Es pot destruir l'urani?
5: L'urani no es pot destruir. L'urani és un dels problemes que hi ha. Bueno, en general es poden destruir poques coses. Hi ha coses que es poden cremar, i llavors quan cremes ja desapareix. Però això no, no estem parlant de química, ja estem parlant de física, i a la física no es destrueixen aquestes coses. L'urani aquest aniria a parlar...
1: Es transforma, no?
5: Aniria a parlar amb uns magatzems, en els mateixos magatzems, sigui Israel, sigui França, sigui Anglaterra, sigui on sigui, que ja estan conservant el seu urani per fer les bombes. Però allà, doncs, els Estats Units tenen moltíssims força magatzems, Rússia té força magatzems d'aquests, seria uns quants quilos més d'urani per fer 6 o 7 bombes més. El qual és poquíssim, però per l'Iran és tot. Mm-hmm. Llavors estem en això. Si poguessin emportar-se.
1: Se sap quants quilos d'urani té, per exemple, als Estats Units?
5: Doncs, no, jo no ho sé, perquè no ho diuen, però podem comptar que 200 vegades, 1.000 vegades més.
1: Que el que pot tenir l'Iran.
5: Que el que pot tenir l'Iran, i tant, moltíssim més, perquè, per exemple, hi ha caps nuclears per tot el món distribuïts.
1: I el tindria enriquit, també.
5: Esclar. Esclar, no pot, és que si no ja no és urani el que en diuen nuclear. Uh-huh. Llavors, destruir-lo no es pot. Es podria fer el procés invers, és a dir, aquest urani passar-lo a una forma que es n'és barrejant amb l'altra i així.
1: L'estat espanyol té urani?
5: Sí, té urani, el que passa és que no el té enriquit. Però hi ha urani, sí. L'urani és un mineral bastant estès a la superfície terrestre. Tenien bastant cap a la zona d'Extremadura, de Salamanca i tots aquells llocs. Hi ha urani. Hi ha minerals d'urani, vaja. Més que urani, minerals d'urani. D'aquest mineral d'urani es pot enriquir i fer. Es havia suggerit en el seu temps, a 30 o 40 anys, que a Espanya estaven intentant enriquir aquest urani per veure si feia combustible nuclear per una bomba hipotètica, que potser no la farien aquí, però la farien en un altre lloc i la tindria Espanya com a propietat, vist que l'urani seria seu. Però jo no n'he sentit a parlar més d'això. Ah, no vol dir que jo no n'hagi sentit a parlar més, no vol dir que no n'estiguin parlant, evidentment. A mi no m'ho expliquen.
1: Doncs, Claudi, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Sentim molt a parlar també de l'urani, no?
5: Sí.
1: Com una de, diguéssim, dels motius que hi hauria darrere d'aquesta guerra armamentística, i per això és interessant també conèixer quina és la seva aplicació, com es treballa, no? I d'on s'obté.
5: Deixa'm dir una sola cosa petita. De vegades es parla d'urani empobrit, i es parla de bombes d'urani empobrit. Aquestes bombes no són radioactives, aquestes bombes són el mineral que ja no té urani nuclear, que la fan servir, que com que és tan dens, és capaç de fer molta destrucció, perquè és capaç de perforar molt fàcilment. Llavors hi ha projectils d'urani empobrit, que no són radioactius, però que poden fer mal també per la seva capacitat de perforació.
1: Doncs queda clar. Que vagi bé.
5: Adéu-siau,
1: bon dia.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
1: Els geòlegs demanen el trasllat de la línia R1 de tren cap a l'interior, ho veuen com l'única alternativa viable, i donen per perduda la batalla contra el mar. És un posicionament que xoca d'entrada amb el dels enginyers, que en la mateixa línia de treball que el Ministeri de Transports aposta per reforçar la protecció d'aquesta infraestructura de la costa i mantenir-la. De tot plegat avui en parlem amb en Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc. Què tal? Molt bon dia. Benvingut.
6: Hola, què tal?
1: Abans de fer una valoració a futur, no?, quins diria que són els processos geològics que expliquen la regressió actual de les platges del Maresme?
6: Sí. Hola, bon dia. A veure, els processos geològics sempre són un conjunt, no? Mai una cosa passa per un únic procés i un únic motiu. Per entendre el que ens passa amb les platges hem d'entendre diferents aspectes. Per una part tenim el més conegut per tots, que és el tema de l'emergència climàtica actual i un canvi que es va donant ja d'una manera progressiva, que ja dona per assentat, que és una cosa que va en ferm, que hi ha una modificació de certs fenòmens, podríem dir, que abans eren molt puntuals, llevantades i temporals grans, i ara ja no són tan puntuals, ja comencen a ser molt habituals, no? Per tant, hi ha una dinàmica en aquest sentit que canvia. Però és important que entenguem com funciona la dinàmica litoral a Catalunya, amb la nostra costa mediterrània. Un litoral, una zona amb sorres, amb platges, tota una dinàmica litoral, ve molt condicionada per la quantitat de sorres que té, no?, per tota la sorra que té i que es va redistribuint al llarg de la costa. De manera que hi ha al llarg del litoral hi ha un equilibri que mai és estàtic, sempre és dinàmic, entre aquestes sorres i la dinàmica pròpia del litoral a partir de l'energia que acaba arribant al mar amb les oles i amb els temporals. Què passa? Quin problema tenim o en què ens trobem? Els aports de rius de les sorres. Comencem per aquí, de les arenes. És un aport que no el tenim naturalitzat. Els torrents, les rieres, torrents, estan totalment antropitzats i llavors es produeix que dos fenòmens. Per una part, l'aport de sorres és menor, no? És menor, Per què és menor? Doncs perquè a capçalera doncs hi ha zones doncs, que queden embassades, zones que estan de circulació molt ràpida, bueno, de manera que quan arriba al mar, aquell torrent, no porta la quantitat de sediments que hauria de portar. Per altra banda, que ens trobem també amb moltes zones d'embossament. Hi ha molts embossaments de totes les rieres, abans no arriben a mar, no? No és una sortida lliure d'origen a final. De manera que també hi ha molta part dels sediments que es queden abans d'arribar al mar. Si recordeu la imatge del delta de la desembocadura de la Tordera ara fa crec un parell d'anys que hi va haver amb un dels temporals, doncs es va produir com un petit delta, no? Va ser com un mini delta, perquè realment és obert la Tordera i va portar molt sediment. Però després, per altra part, tenim una redistribució d'aquesta sorra. La dinàmica litoral fa que pels corrents, tot el litoral sigui com una cinta transportadora gegant, podríem dir, que porti les sorres doncs, de dalt a baix, de nord a sud, per simplificar-ho, no? De manera que va baixant doncs, des de la Tordera, per exemple, doncs, va baixant cap al sud. És una distribució natural. Aquesta distribució natural té un problema, es troba amb un problema, que és els ports marítims, que són unes estructures artificials, i quan se'l troba, doncs aquí queda aturat, no travessa, no fa la volta i l'esquiva. Aquí es queda aturat, de manera que en unes zones hi ha una sobreacumulació, però a la zona d'ombra, doncs en falten. De manera que llavors el que s'ha de fer és doncs, gestionar aquestes sorres i es fa, de tant en tant, es van movent d'un costat a l'altre, no? D'un costat a l'altre. I ja per acabar, doncs, tenim antropització del litoral, o un litoral tan antropitzat com el nostre, doncs fa que genere un problema perquè les onades, quan arriben al litoral, no tenen una pèrdua d'energia, podríem dir, tranquil·la i fàcil, sinó que es troba de cop l'ona en plena energia, es troba amb una barrera i allà impacte.
1: Podríem dir que hi ha hagut errors històrics en la gestió i construcció al nostre litoral, sense tenir en compte, diguéssim, aquesta sinergia amb un espai natural com és el mar?
6: Bueno, errors, segur. El que passa és que els errors també moltes vegades els veiem quan l'experiència ens demostra que allò va ser un error, no? Per tant, bueno, a vegades és simplement això, és la falta d'experiència, d'haver viscut situacions similars i, per tant, doncs, tampoc som els tècnics, arribem tots on arribem i sempre hi ha coses que se'ns escapen i de vegades hi ha fenòmens que els identifiquem i els estudiem prou i els coneixem prou quan, a partir dels efectes que han produït, no? Però que abans no n'eren prou conscients. Però sí, està clar, tant de bo fa, no sabria dir quants anys, tot s'hagués fet 100 metres més terra endins. Tant de bo, no? Però suposo que igualment haguéssim anat ocupant cap a direcció mar.
1: Fins a quin punt la pujada del nivell del mar condiciona el futur de les infraestructures costaneres?
6: De condicionals és evident que els condiciona, no? Per exemple, ara tinc aquí unes dades, no? Doncs el nivell del mar s'ha incrementat doncs, a la zona de l'Estartit, per exemple, 3,3 centímetres cada 10 anys de mitjana, no? Per tant, això són uns 10 centímetres en 32 anys. O a Barcelona, el mareògraf de Barcelona, amb dades d'un estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona del 2024, doncs el nivell del mar ha pujat 14 centímetres en els darrers 25 anys. Per tant, és evident, un pot pensar, bueno, 14 centímetres tampoc és tant, no? 14 centímetres no és ni un pam, no? Però si tu ja mires en tema de cotes i comences a mirar, ja és molt, no? Perquè això vol dir que s'accedeix terra endins a molt, amb 14 centímetres més d'alçada. Per tant, l'energia ja es distribueix diferent. Per tant, sí, la pujada del nivell del mar, doncs, condiciona.
1: Per què considereu, des del Col·legi de Geòlegs també, GeoRisc, que mantenir la línia R1, el seu traçat actual, no és viable a llarg termini? Per tots aquests condicionants, l'emergència climàtica, aquesta manca d'aportació de sediments i aquesta doncs, construcció, també urbanització al final de totes aquestes rieres, torrents doncs, o ports, fins i tot, que haurien de possibilitar, diguéssim, aquesta dinàmica natural que s'ha vist interrompuda en les últimes dècades?
6: Sí, nosaltres considerem que hi ha dos escenaris que actuals que s'han de gestionar els dos a l'hora. No? No podem anar només a gestionar-ne un i no gestionar l'altre, que és la gestió a curt termini, el que nosaltres en diem quan en parlem el mentrestant. S'ha de gestionar un mentrestant que poden ser desenes d'anys en algunes zones, vull dir que no és un mentrestant de 4 dies, però alhora hem d'estar ja pensant, planificant, dibuixant i dimensionant un futur, un escenari futur. Per què? Doncs perquè si no dimensionem i pensem bé aquest escenari futur, ens trobarem amb el que passa sempre, no? Que acabem dient, ja, clar, ja tens raó, però és que estem parlant d'una obra que, en el millor dels casos, podríem estar 30 anys a tenir-ho tot això fet, no? Uh-huh. Doncs és cert, en el millor dels casos potser podríem estar 30 anys a fer-ho, però posaré una dada. El Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l'any 2010, incloïa aquesta infraestructura que es traslladés, estava dibuixada, un trasllat amb un traçat per interior, no? Després va caure.
1: Parlem de l'ERU, eh?
6: Pla Director d'Infraestructures. Sí, parlem de l'ERU. Uh-huh. Després ha caigut d'aquest Pla Director d'Infraestructures. Bueno, doncs si el 2010 doncs ens hi haguéssim posat, d'aquests 30 ja en portaríem 15. Uh-huh. 15 de llargs, no? Ja n'hauríem fet la meitat, no? Doncs, bueno, que no ens trobem al 2050, doncs, igual com estem avui, no? No tindria sentit. Uh-huh. Ara, sí que és cert que hem de gestionar un mentrestant. Per tant, s'han de fer prendre moltes mesures perquè avui la infraestructura sigui viable, funcioni i amb el mínim risc possible, però considerem que l'estratègia de defensa sobre aquesta nova situació és una estratègia que la tenim, podríem dir-ne, perduda. Mm-hmm. Perquè a la llarga ningú tampoc vol assumir un cost econòmic tan gran de reparar totes les coses contínuament, ni tampoc volem tenir una costa amb un mur a davant que no veguem ni el mar. Mm-hmm. Tampoc ho volem, això.
1: Clar, ens deia, s'ha de fer el mentrestant, no?, que és aquesta reparació de l'actual línia R1, que és la línia, en definitiva, amb més passatges també de Catalunya i, per tant, la més freqüentada, però alhora començar a planificar ja i actuar doncs, en aquest trasllat. Eh? Quins riscos reals comporta continuar invertint en murs, en espigons, en altres defenses costaneres? Ho dic perquè aquí a Badalona doncs, ja s'ha començat en la construcció d'una escullera en aquest tram, que segurament ha vist imatges, no?, de la platja de la Barca Maria, que va quedar malmès pel temporal Harry, abans no es torni a refer el passeig marítim, que funcionava també com a via protectora de la pròpia R1, no? Està a molt pocs metres, diguéssim, en l'actualitat de l'aigua. Aquesta escullera, diguéssim, pensa que és una bona idea com a protecció del passeig i de la via?
6: Segur que a curt termini doncs serà una bona solució i s'ha de fer alguna cosa, no? Ara, com a solució de llarg termini definitiva, doncs tenim els nostres dubtes, perquè al final posar un objecte que el que fa és que l'ona trenqui una mica més mar endintre, doncs el que aconseguim és que de bones a primeres sí que t'ature l'ona, però es va produint un efecte de reflexió de la pròpia energia de l'ona i la següent ona torna a impactar encara més fort amb aquesta escullera i al final es produeix una erosió a les bases d'aquestes esculleres que fan que s'hagi de tornar a reparar. No? De manera que és una solució doncs, per parar el cop, una escullera serveix per parar el cop, però com a solució definitiva no. Val a dir que hi ha zones, perquè això no és o tot blanc o tot negre i a tot arreu s'ha de fer el mateix, no? Això no és així. Un projecte d'aquestes característiques en una zona tan complicada i tan heterogènia com és tot aquest litoral, no hi ha una solució. No, ni la solució és les escolleres, ni la solució és els murs, ni la solució és desfer-ho tot i naturalitzar-ho tot. No, a cada lloc tocarà una cosa diferent segur, no? Hi haurà zones per tot. Hi ha zones que possiblement la millor solució és naturalitzar, desfer infraestructura i deixar que l'aigua flueixi, perquè és la millor manera de dissipar l'energia, que l'aigua, una zona que estigui naturalitzada, doncs mori allà, no? Pensem que estem parlant de que solucions n'hi ha moltes, no? Per exemple, tenim experiències d'altres països que posen com uns, podríem dir-ne, matalassos, perquè són mòbils com de pedra d'escullera enfonsada, a mar endins, que no ho veus.
1: Espigons submersibles, no?
6: Sí, però que no són fixes, tenen una mobilitat, és com uns matalassos, que amortiuen molt bé, sembla ser, doncs les onades, no? Doncs absorbeixen molta energia. Bueno, doncs en alguns casos aquesta potser serà la millor solució. Però en qualsevol cas, el que nosaltres sí que posem més èmfasi és que és el moment, perquè les evidències ja ens hi porten, a que ens assentem i que es parli realment d'un projecte, que és un projecte de país, això. Mm. És un projecte molt gran. Un projecte que ha implicats enginyers, economistes, advocats, ambientalistes, polítics, geòlegs, biòlegs, tothom.
1: Uh-huh. En aquest cas, han rebut des del Departament de Costes, des del Ministeri o des de la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona algun encàrrec en aquest sentit des del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues?
6: No, nosaltres d'encàrrec no en tenim cap amb ningú. Sí que hem parlat amb tots ells, els hem explicat. Nosaltres fem una presentació habitual d'aquest tema, ja fa temps que ho hem anat fent, ho hem presentat al Consell Comarcal del Maresme, a certs ajuntaments, no a tots, a la Generalitat de Catalunya, a Costes, vull dir que converses n'estem fent parlant d'aquest tema. Nosaltres ho posem aquesta idea, el problema és que s'hi sumi com més gent millor, però almenys parlar-ne d'una manera doncs proactiva de veure què fem, no? Veure què fem.
1: Quan parlen de moure la R1 cap a l'interior, no? De quin tipus de solució estaríem parlant? De soterrament, de nou traçat, de túnels, no? És una proposta tècnicament viable avui en dia i no sé si han estudiat quina seria la millor fórmula al pas per la ciutat de Badalona, no? Pel nostre entorn.
6: Sí, nosaltres de bones a primeres repesquem, perquè com a punt de partida doncs no creiem pas que estigui mal dibuixat, la proposta de trasllat de la R1 a l'interior del Maresme, que sortia en el Pla Director d'Infraestructures de Mobilitat del 2010. És una proposta que és tota interior i soterrada. En la gran majoria, hi ha algun tram que no és soterrat, però una gran part és soterrat. Vindria a ser un metro. Al final és com si fos una línia de metro. Evidentment, això té una connexió a Barcelona. Jo no sóc especialista en gestió ferroviària, per tant, aquí no hi entro, hi ha gent que en sap més que nosaltres, però està clar que tampoc fora fàcil veure en quines estacions hauria d'anar, pels temes d'ample de via, això ja és una altra cosa, no? Evidentment, tot tindrà la seva solució. Però un traçat interior i amb estacions soterrades. Sembla que fora la solució més lògica, perquè així, a més, continués estant a dins a la població, que és el que és el millor, no? Perquè si la posem tan lluny de la costa que cal llançar aeris i vehicles per arribar a les estacions, això no és viable, no? No és una cosa còmoda. Des del punt de vista de la viabilitat tècnica, a nivell geològic, i per tant considerem que també a nivell enginyeril, la viabilitat tècnica és total. No estem parlant d'una infraestructura complicada, que se li pugui donar el segell de complicada. Senzill no hi ha res, i menys quan treballes en entorns urbans. Però allò de dir, ui, és extraordinàriament complicat, no. Sovint, quan surt aquest tema, es compara amb la línia 9 del metro de Barcelona. I es diu, buf, el projecte de la línia 9 del metro de Barcelona ha costat un munt d'anys i unes dificultats tècniques molt grans. Ostres, sembla que ens tornaríem a posar amb un altre tema com aquest. No té absolutament res a veure. La línia 9 de Barcelona és complicada. Aquesta sí que és complicada. Per la variabilitat de terrenys, és més llarga, la variabilitat de terreny, que és molt variable, i sobretot una diferència de cotes molt gran, el que fa que, segons els llocs on està, el que obliga a unes estacions soterrades a unes profunditats molt grans, 80 metres de profunditat, 50 metres, unes profunditats molt grans. No és el cas de què parlem. Mm-hmm. Que parlem d'un terreny en general homogeni, i unes estacions que no són profundes.
1: Ja per acabar, què passaria si no es pren cap decisió estructural i es continua doncs, actuant només en aquestes solucions, diguéssim, de reparació de l'emergència, no? Quina caducitat li donen vostès a la línia R1?
6: Per caducitat en temps no li podem donar perquè això fora molt agosarat, no? Perquè a base d'anar reparant, invertint en reparacions i cada vegada fent infraestructures de protecció cada cop més agressives i més grans, doncs podem anar tirant molt, no? El que passa és que econòmicament és anar invertint molts diners en una solució que mai acabarà sent definitiva i sempre amb problemes, i el més important és que durant aquest mentrestant també ens hem de plantejar-nos quin risc estem disposats a assumir pels propis usuaris de la infraestructura, perquè al final es tracta no només d'un tema de recursos econòmics, sinó que l'exposició i la vulnerabilitat de la gent amb aquesta situació és més alta potser que la que fos desitjable. Justament hem de treballar perquè sigui mai serà zero, però que sigui el mínim.
1: Ramon Pérez.
6: I fa més por el fet d'un accident.
1: Ramon Pérez Geòleg i membre de l'Observatori del Georris, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Víctimes al telèfon i el Carles Carvajal.
1: Anem fins a la comarca del Ripollès. Què és això?
0: Un asa, diria jo.
1: No. És un asa, això?
0: Una vaca.
1: En teoria és una vaca.
0: Ah, una vaca, una vaca.
1: En teoria, ara.
0: No, no, si ara que ho dius, sí, és una vaca.
1: Sí, és una vaca. Bé, t'explico tot plegat una polèmica que hi ha a la comarca del Ripollès. Resulta que des de fa setmanes s'està denunciant per part, sobretot, d'agricultors, de pagesos a la zona, que hi ha moving rural.
0: Moving rural, sí. Sí. Ho vaig llegir-ho, sí.
1: Resulta que, segons expliquen, la gent que hi va de cap de setmana, sobretot la gent de Barcelona, es queixen, en aquest cas, dels sorolls a les vaques. De la pudor que fa l'activitat agrícola. De, per exemple, que fan, en aquest cas, sonar les esquelles. Les esquelles són...
0: Les campanes aquelles.
1: Aquestes mena de campanes que porten les vaques. Tot plegat, es veu que hi ha un grup de persones que són propietàries de segones residències, que s'han queixat d'aquest soroll, que s'han queixat de la pudor de vaques...
0: Gent tiquismiquis.
1: Sí, que ho han portat fins i tot i ho han denunciat, que dius, a veure, si tu ets a Barcelona o de l'àrea metropolitana i puges al cap de setmana, això que la gent li molesta, per exemple, quan s'aixeca el dissabte o el diumenge al matí, escoltar les esquelles a les vaques. O quan surt al carrer li molesta la pudor a fem.
0: Doncs jo trobo que això és maco, això fa muntanya.
1: Home, és que
0: natura.
1: Això és el que toca, eh? El Sindicat Joves Agricultors i Ramers de Catalunya denuncia fa uns dies una nova forma de moving, el que va dirigit contra el món rural. Segons aquest sindicat, les granges i explotacions agrícoles són víctimes de l'assetjament per part de plans urbanístics i propietaris de segones residències.
0: Molt bé.
1: Tela, eh?
0: Tela marinera.
1: Tela.
0: És un problema creixent, això.
1: Aquesta acció, i des d'aquesta associació, diu que, home, que el que s'ha de fer és que qui no li agradi, que no hi vagi.
0: Clar.
1: Que no hi vagi.
0: Que es quedin a la gran ciutat.
1: Anem a trucar, si et sembla, perquè això afecta diversos municipis. Un d'aquests municipis és el fantàstic municipi de Camprodon. Anem a trucar-hi. Aviam a l'Ajuntament.
0: Típic lloc on van els nens de colònies, no?
1: Sí, típic indret de les galetes.
0: Sí.
1: Són molt bones.
0: Són Miquel d'Alfà i Camprodon.
1: Són boníssimes.
2: Ajuntament de Camprodon, atén la Carme.
1: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona a Barcelona. Mira, escolta una cosa. Has mirat de fer un tema sobre aquest... sobre aquesta notícia del moving rural.
2: Això se passo amb la ràdio, un moment.
1: Amb la ràdio,
0: amb la ràdio, directament.
1: Que hi ha ràdio?
2: Perdó, sí, amb la Núria de la ràdio, és que no sé jo...
1: Hi ha ràdio a Camprodon?
2: Sí.
1: Ah, sí, val, sí, no ho sabia.
0: Amb la Núria de la ràdio ens passa.
1: Núria de la ràdio.
0: La ràdio, a vegades, en alguns ajuntaments estan al mateix edifici.
1: La Núria, la ràdio i les galetes.
0: Sí.
1: A Camprodon tenim això.
0: I el fred.
1: No sabia, que hi havia ràdio.
3: Manem.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que ets la Núria?
3: Sí.
1: Hola, Núria, sóc en Carles, a Ràdio Badalona.
3: Hola, Carles, què tal?
1: Tu ets la Núria de Ràdio Camprodon.
3: Sí.
1: Molt bé, què tal?
3: Molt bé.
1: No sabia que hi havia ràdio.
3: Sí.
1: Digue'm ignorant, però no ho sabia.
3: No, molt petitona, però bé, sí.
1: Què feu? Què feu a la ràdio?
3: Res. Mitja jornada només fem.
1: El què?
3: Fem horari de mitja jornada, molt poques hores.
1: Què feu, informatiu?
3: No, ara no. Abans sí que en fèiem, però ara com que no tenim gaires mitjans, no fem informatiu.
1: I ja, la com tot el dia?
3: Gairebé, però no tot el dia tampoc, perquè tenim col·laboradors que fa més de 25 anys que venen
0: i
3: fan els seus programes específics i fem una mica.
1: Bé, escolta, no truca pel tema de la ràdio.
3: Ja m'ho penso.
1: Ja, jo truca pel tema aquest del moving rural.
3: Sí.
1: Aviam si em pots dir quatre coses. Perquè, bé, aquests dies estem mirant els mitjans de comunicació, llegint notícies... I escolta una cosa, és una mica escandalós, no?, tot plegat.
3: Sí, sí, sí.
1: Però això és veritat que hi ha gent que hi puja, ciutadans de segona residència, que s'han queixat pels sorolls i per la pudor de les vaques?
3: Saps què passa? Que això passa a Llanars, eh?
1: Però som a la prop de Camprodon, no?
3: Sí, però és un altre municipi que té una realitat diferent a la nostra. O sigui, que hi ha moltes cases...
1: Però tu ets a la comarca, tu
3: em
1: pots parlar.
3: Sí, jo de Molló.
1: Sí.
3: Però jo, millor que no t'ho expliqui jo, millor que truquis un dels organitzadors d'aquest acte.
1: Ah, tu tens el telèfon?
3: Sí. Val. Jo, si vols, et dono el telèfon del ramader, que és el més famós d'aquest.
1: Ah, sí, aquest que ha sortit a tot arreu, sí.
3: Sí, el que es diu Joan Moret.
1: Joan Moret, eh?
3: Sí, et dono el telèfon d'aquest noi, llavors
1: sí.
3: És molt amable i t'ho explicarà molt bé. I des, perquè això passa a Llanars, no a Camprodon, eh? El que passa és que Camprodon és la capital de la vall, uh-huh. Aleshores els actes de protesta així es faran
1: doncs,
3: aquí.
1: Doncs si pots donar, t'ho sí. agrairé molt, el telèfon del Joan Moret.
3: 629.
1: 629.
3: 72.
1: Ahà. Uh-huh.
0: I dos números més.
1: Perfecte.
3: Doncs vinga.
1: Molt bé, gràcies, Núria.
3: A tu.
1: Que vagi bé la ràdio. Adéu, adéu. Anem a trucar al Joan Moret.
0: Joan Moret, és un ramader, que està patint aquest moment.
1: Bé, és el que ha sortit a TV3, crec, aquests darrers dies.
4: Sí.
1: Hola, ets en Joan.
4: Sí.
1: Hola, Joan, mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, bones.
1: Què tal, com anem?
4: Mira, aquí, liats amb tanta premsa.
1: Mira, escolta una cosa, perdó, només et robaré un minut, eh? Va donar el teu telèfon la Núria, de Ràdio Camprodon.
4: Un moment, sisplau, eh?
1: Sí, sí, sí. Quin vent que fa.
5: Vinga, demà, Miquel.
1: Oi. Les vaques, que
5: s'estan... Callada popular.
0: És vida de poble. Ui, se li va la vaca.
1: La vaca paca.
0: La vaca paca se li en va. Ja o aquí? Ja o aquí?
4: Adéu. Sí, perdona.
1: Joan, escolta, que m'ha donat el teu telèfon la Núria de la ràdio de Camprodon.
4: Sí.
1: Escolta una cosa, tu ets el famós que ha sortit ja tot arreu, eh?
4: Sí.
1: Denunciant aquest moving rural, no?
4: Ah.
1: Escolta una cosa, jo la meva pregunta que et faig, és veritat que hi ha gent que puja de segona residència els caps de setmana que s'han queixat dels sorolls i de la pudor?
4: A mi, de la pudor, no.
1: A tu, de la pudor, no? De la pudor a vaca, no?
4: No. Jo tinc eugues i de la pudor no s'han queixat alguna vegada les mosques.
1: Mm.
4: De, per exemple, jo què sé, doncs que si hi ha cagarades per allà a l'estiu, doncs hi ha més mosques, però a mi el que se m'han queixat és de les esquelles.
1: De les esquelles?
4: Sí.
1: Però a veure, una cosa, però això no hi ha hagut tota la vida.
4: Sí.
1: I ara quin és el problema?
4: Bueno, és que això ve de molt de temps. Això, les primeres queixes les vaig tenir jo poder fa 12 anys.
1: Uh-huh.
4: D'una senyora que venia aquí als estius i té una casa de quasi tota la vida i es va queixar i va dir, és que esclar, no puc dormir amb aquestes esquelles.
1: I clar, jo ja... Aquesta senyora d'on és?
4: Aquesta és de Barcelona.
1: De Barcelona, clar, Barcelona a la nit no hi ha sorolls, no. No hi ha cap soroll. La típica pixapins, vaja.
4: Bueno, no ho sé, perquè era una dona que era casada amb un senyor d'aquí dalt que es va separar.
0: Tu i jo també ho som, de pixapins.
4: I la veies...
1: Ja, però a Barcelona, o jo que et truco de Badalona, a la nit no hi ha cap soroll, no. No,
4: sí, bueno,
1: no. Badalona només hi ha 4.000 gamberros cada nit que ens molesten, però, i no hi ha guarda urbana. Però a part d'això no hi ha res més. És veritat, sí.
4: I després, bueno, al cap d'un temps hi va haver un altre senyor que va llogar un pis aquí dalt i ara et parlo d'uns 4 anys o així.
0: Quina
4: realitat. I també es va queixar, aquest ja no hi és, va tornar a marxar, es va estar un estiu per aquí i ja no hi és, no l'hem vist més.
1: Mm.
4: I després algun dia així en concret, diu, és que aquestes esquelles que a la nit se senten molt, i jo sempre dic el mateix que dius tu, vull dir, que quan esteu por ahí no se'n senten de soroll. Hi ha gent que dorm al costat del tren,
1: Sí.
4: Vull dir, no...
1: I hi ha gent que dorm al costat d'una autopista, per exemple.
4: Exactament. Com que això ha anat agafant una dimensió bestial amb tots els mitjans de comunicació, doncs ara ho fem servir una mica com a punta d'espasa per explicar a tot l'altre que realment sí que són problemes, no?, del món de pagès. Vull dir, això és una mica ara el símbol, l'esquella, avui mateix fem l'esquella i demà fem l'esquellada allà a Camprodon, uh-huh. Atravessarem tot Camprodon amb esquella.
1: Perquè vosaltres, a més és el sindicat, crec, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, no?,
4: sí, però ells han fet tot el moving rural en general. Nosaltres no som de cap sindicat.
1: Correcte. I vosaltres, però per això heu muntat un acte, no?, de cara a aquesta setmana?
4: Sí. Ho ha fet muntat? El jovent de Camprodon, per iniciativa pròpia, per tot aquest tinglado que hi ha hagut a les teles i als diaris i a les ràdios i ara al Facebook, que hi ha més de 13.000 persones agregades.
1: Ah, sí, el Facebook és molt interessant, també els comentaris.
4: Sí. I, bueno, doncs el jovent de Camprodon em van trucant a mi, escolta, que volem fer una escallada aquí per a Puyata i tal i qual. Dic, dic de primera. Dic, a mi cap problema, a mi ja m'agrada el fullon. I, bueno, com et dic, el tema de les esquelles ara és una mica l'estandard, però és per explicar una mica tot, no? Tots els problemes que tenim amb els passos ramaders aquí, que d'aquí un temps deixaran d'existir, perquè s'han construït cases i fàbriques i algú s'ho ha fet particular i els passos ramaders acaben desapareixent, temes de subvencions que el departament no ho controla, vull dir, es donen molts calés a pagesos, mal anomenats pagesos, perquè Hi ha gent que té altres negocis i després, per gràcies a tenir calés, o gent del món immobiliari, fa 3 anys enrere, doncs, cobrava un paston de subvenció quan una persona d'aquests no sap ni per com pixoneu, jo sempre dic el mateix, no? Vull dir, no hi ha res. Hauria de cobrar les subvencions la gent que s'hi dedica, que està al peu del canyó cada dia.
1: Ja, perquè una cosa, aquests dies que tant se sap parlant en els mitjans de comunicació, Joan, aquest problema que hi ha d'haver-hi aquesta separació entre un nucli urbà, un nucli habitat i una granja, això, clar, moltes vegades, bueno, gairebé sempre, la granja està molt abans que no pas el nucli urbà.
4: Sí, moltes vegades ha passat això.
1: Però és que això és una mica, clar, tu pots tenir una granja, però si, no sé, si al cap d'uns anys et posen un nucli urbà, et posen una urbanització de cases al costat de la granja, això vol dir que tu has de tancar el negoci?
4: Ha passat moltes vegades. Aquí, al nostre sector del Ripollès, potser no tant, ara hi ha el cas aquest de Can de Bano, que també exposa la Jarc, que li passarà amb aquest senyor, però a l'Empordà i en llocs d'aquests d'Ultramort i aquests llocs que se'n parlen sempre aquests de Jarc, es veu que sí que és així. Que el poble s'ha anat cresquent i les granges han quedat aquí. Al llarg del meu poble va passar això. El senyor al final va plegar i es va jubilar, però era un senyor que estava a dins del poble amb les vaques. I, bueno...
1: Joan, aviam què passa, digue'n.
4: Sí, clar, que... tant a Set Cases, per exemple, també passava molt això, hi havia les vaques a dins del poble. I, hosti, higiènic no,
1: Ja.
4: Vull dir, d'acord que les vaques hi havien set sempre, però... ja estem al segle XXI, vull dir que...
0: que hi ha coses que han de canviar, però...
4: fins treure 20 o 30 vaques cada dia per als carrers d'un poble, s'ha de ser una mica conseqüent també, no? No sé, és difícil, és complicat, és complicat.
1: Molt bé, doncs, Joan, escolta, espero que vagi bé aquest acte que feu aquest cap de setmana.
4: Molt bé. Doncs,
1: gràcies, que vagi molt bé. Molta sort, adeu.
4: Adéu, merci.
1: Bé, és un tema que dona per molt,
0: Dona per molt, ens ha informat molt bé el Joan.
1: Sí, Joan Moret, aquest ramader que s'ha fet famós durant els darrers dies a tot arreu perquè ha denunciat aquest moving rural,
0: Sí. Canviem de tema, suposo.
1: Canviem de tema i parlem, atenció, d'una notícia que no té res a veure. Aviam si les trobem. Ese seria el titular, Resulta que arriben les perruques per gossos. Què et sembla?
0: No conec gossos calbs.
1: Diu que és la darrera moda en mascotes. Diu que és el més fashion, és posar-li un cabell diferent, una...

0: Suposo que ho deuen tenir, perquè sí. És molt conegut, el Mr. Wow.
1: Mr. Wow.
0: Sí, a Barcelona.
1: A l'Ulisses no li agrada gaire.
0: Al carrer Aribau. Al carrer Aribau hi ha el Mr. Wow.
1: Mr. Wow.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Ràpid,
0: mira, us volia fer una pregunta. Digue'm. Teniu perruques per gossos?
2: Com?
0: Perruques.
2: Això he de trucar a la botiga.
0: A la botiga. Em pots donar
2: el telèfon? Sí. 93?
0: 93? Vale, molt bé, gràcies.
1: Uau, uau.
0: Uau, uau.
1: L'Ulisses, mira com està.
0: No, perdis,
1: no veu clar, l'Ulisses.
0: Hi ha models variats, eh? Perruques estil afropunky.
3: Para hablar con veterinarios, marque 1. No. Venta de cachorros, 2. No. Venta de gatos, 3.
0: No, de gatos no.
3: Almacén, 4.
0: No.
3: Peluquería, 5.
1: Ah, para peluquería, ¿no?
0: Sí.
3: Espere, por favor.
0: El 5, el 5.
1: El 5. 1, 2, 3, 4 i 5.
0: Marquem perruqueria. Aviam si ens poden dir alguna...
1: Mira, que és rudimentària.
0: D'aquestes perruques que venen. O espero que venguin, perquè potser no els hi ha arribat encara.
1: Ulisses, que per tu no és, tranquil.
0: Ulisses, va.
1: Està l'Ulisses nerviós.
0: Però no t'ho perdis, que hi ha també una perruca, diu...
4: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Uau.
0: Mira,
1: bon
0: us trucava perquè volia fer-vos una pregunta.
4: Digui'm.
0: Us ha arribat unes perruques per gossos?
4: No, nosaltres no hem tingut mai.
0: Bueno, és que és una cosa novetat, que surt avui al diari.
4: Ah, doncs no, no en tenim,
0: No teniu vosaltres.
4: No.
0: I això, saps si en tindreu? Perquè es veu que això està triomfant a mig món.
4: Doncs no, per ara no.
0: Però
4: no
0: has sentit a parlar o no?
4: No tinc constància de res.
0: Ha sortit el diari avui, avui és el diari.
4: Vale, doncs jo ho comentaré aquí a la botiga i aviam què em diuen, però...
0: Hi ha de diferents tipus, posa afro, punky... I els hi pots posar els gossos. No, no, pues, no és cap broma,
4: No, però que em fa gràcia perquè, clar, imaginar-me el gos amb la perruca, doncs...
0: Bueno, però...
4: No, està divertit, molt divertit.
0: Ja, és l'último pona... Diu, el último grito de moda canina.
4: Que fort.
0: Sí, doncs... sí. No. Diu al diari, y digno de hacerle competencia a cualquier modelo de alta costura en París.
4: Que fort.
0: Sí, sí.
4: Pues, no en tenim, però ja et dic, ho comentaré aquí a la botiga amb les encargades i aviam què, si ho poden demanar o...
0: Bueno, doncs
4: vale.
0: ja m'ho dius.
4: Truqui aquesta tarda, aviam si aconsegueixo alguna cosa.
0: Truco aquesta tarda, gràcies.
4: Vinga, Mercès,
0: adéu. Anem a d'altres temes al dia, deixem les perruques...
1: Per
0: i
1: cert,
0: anem...
1: no sé, aquestes esperant a comentar que el pitonista Sergio es va equivocar i que ahir a l'Espanyol va perdre.
0: Ja.
1: 3
0: ja.
1: A 2.
0: Ja, ara anem pel tema, va.
1: Sí, ho tenies present?
0: Sí, ho tenia present. Recordareu, però ahir vam trucar a Tarot de Sergio.
1: Sí.
0: Surt al 20 minuts i diu, Tarot de Sergio, si te miento, cuelga.
1: Doncs...
0: Ahir en directe...
1: Ens ha mentit.
0: Ahir en directe ens va dir que en el partit entre el Barça i l'Espanyol guanyaria l'Espanyol.
1: Mm.
0: Què et sembla?
1: Que guanyaria l'Espanyol i que això seria l'inici de la debacle del Barça.
0: Sí. Va dir que en 4 partits tot seria desgraciat per al Barça, començaria a perdre els partits i finalment el Real Madrid guanyaria la Lliga.
1: Home, jo t'he de dir que quan el Barça anava 3-0, però després 3-1 i després 3-2, jo vaig dir, calla.
0: Calla.
1: Quin de petit.
0: Va haver un moment que dic, aviam si Sergio té raó.
1: Perquè si haguessin quedat 3-3, ho sabem, l'Espanyol és qui hagués passat l'eliminatòria. Per tant, jo estava patint,
0: Anem a trucar i, clar, anem a penjar, perquè ens ha mentit. Ens ha mentit.
1: Ens ha mentit totalment.
0: Sí, això val caríssim, Sí. No estem aquí per gastar dinerons. Què hi ha crisi?
5: Mayores de 18 años. Servicios prestados por Grupo Opala.
0: Sí. Va.
1: Oi.
0: Anem aviam si hi és. Potser està ja saturat de trucades. Tarot de Sergio.
1: Home, s'hi ha de posar ell,
0: Sí,
1: fet, potser només hi treballa ell.
0: Potser sí. Aviam si hi és.
6: Sí, buenos días.
0: Hola, Sergio.
6: Hola, buenos días.
0: Hola, te tengo que colgar,
6: ¿Por qué?
0: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
6: No, perdona, yo no te mentí.
0: Hombre, me dijiste que ganaría el Español.
6: Vamos a ver, yo te dije a ti, Yo te dije a ti que el Español está para ganar y que ganaría el Español,
0: Sí, claro, tú, pues no ganó.
6: El Barcelona, perdón, metido. Si quiere colgar, me da igual, ¿me entiendes?
0: Oh,
6: el Barcelona, El Barcelona estuvo bastante peligro,
0: Bueno,
6: eso
0: pero...
6: me he enterado yo.
0: Sí, pero perdió
6: vamos a ver,
0: el Español.
6: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
0: I, eh?

0: Y si no eres adivino, ¿qué eres?
1: Escúchame, Tito. Estuve mirando todo lo que tú me dijiste, preguntando, y efectivamente no había fallado en nada, que había cambiado un entrenador que era argentino, no sé qué historia, Es decir, que a mí me gusta, me metí para verlo por ti, ¿me entiendes?
0: Bueno, te cuelgo, adiós.
1: Venga, adiós.
0: Fuera.
2: Adiós.
0: Opa.
2: Ens ha mentit, i a sobre...
0: A sobre vol tenir raó.
2: Estava ofès a sobre.
0: Escolta, Tarot Sergio, surt anunciat al 20 minutos. No li feu ni cas. I acabem. Sí. Acabem, no sé si aquest matí ho has comentat, aquesta enquesta que ha sortit, que el 96,5% dels espanyols no passaria avui l'examen teòric del carnet de conduir.
2: Avui hem fet la prova entre els tertulians i s'ha comprovat, El 100% de tertulians no tenien ni idea.
0: Va, faré la prova amb tu.
2: Ja ho imaginava.
0: Aviam, a la pregunta. Atenció, De dia con niebla densa, ¿qué luces antiniebla está obligado a encender? Opció A, només el que és la llum posterior. Opció B, només la llum delantera. I opció C, tant la llum delantera com la posterior.
2: La posterior.
0: Molt bé, correcte. Molt bé, molt bé.
2: Alguna pregunta més?
0: Va, la segona, et sembla o no?
2: A veure.
0: Si s'encuentra un semáforo con una franja blanca iluminada sobre fondo negro, tal com apareix en el dibujo...
2: Un dibujo? Home, si no puc veure el dibuix, això és trampa.
0: Bé, deixo veure el dibuix, però no et deixo veure la resposta, amiguita.
2: Vale, va.
0: Va, ja està. Diu... ara m'he portat... què diu hacer? Opció 1, t'has de detenir... T'has d'aturar, millor dit. Opció 2, has de continuar la marxa perquè les seves indicacions afecten els turismes. O opció 3, has de girar a la dreta.
2: Diria la del mig.
0: Molt bé, proseguir la marxa perquè sus indicaciones no afecten a los turismes.
2: Clar, és per tramvies i tot plegat.
0: Anem a l'última, va.
2: Va, ràpidament.
0: Diu, perquè ja t'estic agobiant, no, veig?
2: Sí, perquè estic quedant molt bé i ara em vols fer quedar malament.
0: Va, última pregunta, jo crec que llavors aquesta enquesta no serveix gaire, Diu, per incorporar-se a la circulació al conductor... Clar, però clar, això si no ho veus no té cap mena de sentit. Aquesta no te la puc fer. Aquesta, la luz amarilla intermitente de un semáforo, opció 1, le obliga a detenerse como si se tratara de una luz roja fija. La opció B le indica solamente precaución. O la opción C, obliga a los conductores a extremar la precaución y cuando es necesario ceder el paso.
2: La tercera.
0: Molt bé.
2: Demostra
0: has deixat esturat.
2: Demostra que quan un puja moltes vegades al carnet és perquè... Per mala sort, perquè a un també se li queda tot.
0: Sí, sí.
2: Val la pena.
0: Marxo de cap de setmana.
2: Molt bé.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
8: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamado a Telechorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
0: sí,
12: gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
2: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
3: Comencem, va.
4: Comencem.
3: Comencem i comencem amb una alegria també de Badalona, perquè no tot són notícies negatives, va.
4: Som. Notícia positiva per Badalona, que deixa'm endevinar, té alguna cosa a veure amb el cinema?
3: Amb el cinema, no.
4: Ah, jo pensava que parlaries del Jordi Dalder.
3: Sí, bé, des d'aquí felicitem, per el seu paper a Camino, a aquesta gran pel·lícula que tracta sobre l'Opus, i que ha guanyat un Goya aquesta mateixa nit.
4: Sí, sí, sí.
3: Actor, en aquest cas, actor de repartiment, Bé, no vull parlar de Jordi Dauder, encara que ho podríem fer, sinó d'una altra notícia relacionada amb Badalona. Diari El Punt, recuperem aquest diari del passat dissabte. Diu, dos grups de la comarca arriben a la final del concurs d'Eurovisió. Això ens agrada més, el tema Eurovisió.
4: Vam entrevistar el de Badalona, el dic que sí.
3: Doncs, de seguida parlem d'aquest grup, però us he de dir que hi ha un altre grup, en aquest cas, que és de Santa Coloma de Gramenet, que es diuen Electronic Boy, que han estat també seleccionats per participar, volíem dir, en les gales que decidiran qui representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. Tu deies els Di Que Sí, que són quatre noies, les vas tenir en el teu programa, en els 5 minuts més, sonen així de bé.

0: Les Dic que sí estan formades per quatre noies que concursen amb la cançó Sobiré.
1: Què és aquesta?
0: És aquesta. És la cançó que, bé, és una de les més votades per al públic a través d'internet i ha quedat entre els 20 més votats. Televisió Espanyola organitzarà properament tres gales per mirar d'escollir quin serà el candidat espanyol que participarà en aquest festival. Recordem que aquest any tindrà lloc a Moscou.
1: Hem de dir que de les quatre integrants del Dic-Sí, només una és de Badalona, que és la teclista.
0: Ah, que és la...
1: teclista.
0: La teclista, l'Ester, oi?
1: La que toca el teclat.
0: Anem fins al diari El Punt. Això sí, deixem el de dissabte i agafem el d'avui mateix, el d'aquest 12 de febrer. Diu el titular d'aquest diari. Ara de 20 en comptes de 50. Estem parlant dels bitllets. Resulta que amb tot això de la crisi, les còpies de 20 euros desbanquen les de 50 durant el segon semestre del 2008. Segons el Banc Central Europeu, alerta d'un nou increment de les falsificacions que en van pujar un 13%. Segons el recomanat des del Banc Central Europeu, Carles, se n'ha de comprovar sempre que agafeu un bitllet que siguin autèntics o no.
1: I com es comprova això?
0: Ah, és el que jo vull preguntar. Perquè, clar, de 50 o de 100, clar, jo, per exemple, ja no en toco gaires, eh?
1: Jo no n'he tingut mai.
0: O de 200...
1: Menys encara.
0: I de 500...
1: No l'he vist mai a la vida.
0: Els Bin Laden, no? Els diuen?
1: Els Bin Laden per què?
0: Sí, perquè són els més buscats.
1: Ah, doncs no, no l'he trobat mai.
0: No. Doncs de 20... Clar, com ho podem saber, si els de 20?
1: És cert que jo ara vaig al Capravo.
0: Sí, no diguis marques.
1: Al supermercat d'aquí aquí al costat.
0: Sí.
1: I quan vaig a comprar, pago amb un bitllet de 20 i ara m'ho revisen molt.
0: Ah, sí?
1: Que mai el revisen. El
0: aviat revisaran els de 5 euros.
1: Els euros també el revisaran.
0: Anem a trucar a l'atzar, he triat... anem a trucar a la Caja Jaén de Badalona.
1: Sí.
0: Aviam què hem de fer si tenim un bitllet de 20 i vull saber si és autèntic o no. Què he de fer?
1: El que fa molta gent típica és posar-lo contra llum per veure si hi ha algun dibuix.
0: Perquè hi ha molts trucs, eh? Sí. Això també podríem fer ronda de trucades, si algú vol explicar-ho, que ens truqui, eh?
1: Sí, recordem el telèfon, 933954004. Si algun oient sap algun truc per descobrir si un bitllet és fals...
0: Sí, o si li han colat algun bitllet fals, també.
1: O si li han colat algun bitllet fals.
0: Perquè això darrerament...
2: Sí, que fem, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
2: Sí, dígame.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estamos haciendo un tema sobre el tema de los 20 euros, los billetes de 20 euros, que nos ha llegado que últimamente hay muchos falsificados.
2: Pues, francamente, siempre aparece alguno, pero no he notado...
0: Yo quería saber, por ejemplo, si yo tengo un billete de 20,
2: sí.
0: ¿Cómo sé que es auténtico o cómo es falso?
2: Bueno, es hay varias hay varias características. Yo tengo aquí un manual, pero sí. Aparte nosotros lo que
0: pero hacemos... lo más fácil, por ejemplo, o sea, si
2: sí.
0: Yo, por ejemplo, ahora tengo un billete de 20,
2: sí.
0: Aquí en la mano,
2: sí.
0: Lo tengo aquí. ¿Yo cómo sé que es falso o es verdadero?
2: Normalmente a primera golpe se ve con el tacto. Después ya hay que fijarse en otros detalles. Si quieres que te diga la verdad, hay muchos detallitos que son los que te lo marcan. La franja esta que lleva... No tengo uno delante ahora mismo.
0: Sí, esto, pero... esta de plata, ¿no? Es de como plata, de plata, sí.
2: Normalmente el falsificado, la franja esa se nota, ¿eh?
0: Se nota, ¿no?
2: Sí. Pero por lo demás... te podría decir mil detalles que, claro, ahí están y que, evidentemente, si te dicen, pues esto es falso, pues bueno, pues miren, pero es que eso la gente no se da cuenta, ¿eh?
0: Ya.
2: Sería tacto y, sobre todo, los que yo he visto han sido la franja esta plateada, ¿eh?
0: Y una pregunta. Eso, por ejemplo, en un cajero automático, ¿es habitual que, pues, entre los billetes que sacas tú de un cajero automático haya uno que sea falso?
2: Normalmente no, porque nosotros cuando los clientes nos entregan billetes, los pasamos por un reciclador que él detecta si son falsos o no. Entonces,
0: ya.
2: De ahí hacemos luego las cargas a cajero. O sea, normalmente el dinero que hay en cajero ya ha pasado filtros internos que lo que hacen, que son sistemas automáticos de detección, que lo que hacen es que si sale uno falso ya lo retiramos de circulación. Normalmente en un cajero nunca dispensará billetes falsos, ¿eh?
0: ¿Y con eso de la crisis habéis notado que esto va aumentando o no?
2: Yo particularmente no he visto mayor número de falsos, ¿eh?
0: Ya, porque una pregunta, ¿de 5 hay falsificados?
2: ¿Cómo?
0: ¿De 5 euros?
2: No he visto ninguno.
0: ¿Ninguno?
2: No he visto ninguno. Nosotros
0: una idea.
2: Manejamos billetes y tal, y de 5 no he visto ninguno falsificado. Quizá vale la pena más falsificar los de 20, ¿no?
0: Ya.
2: Puestos ya, y o de 50. Lo que pasa es que el de 50 ya se vigila más, y el de 20, o sea, el de 50 normalmente...
0: Pero tú vas al súper, con billetes de 5 y no lo miran.
2: No lo miran, no.
0: No lo miran.
2: Sin embargo, el de 50 te lo miran. Mm.
0: Claro, pero entonces, tú puedes pagar, yo qué sé, con todo de 5 y fuera.
2: Claro, claro.
1: Estas son unas ideas a falsificar.
2: Vamos,
1: ¿no?
2: Que falsificaciones siempre habrán, y en épocas de crisis imagino que alguna más.
0: Ya. Muy bien, gracias por todo.
2: De nada.
0: Venga, adiós, gracias. Adiós. Sempre que truquem a Caja Jaén, ens són esplèndids.
1: Ens atenen molt bé.
0: Sí, de veritat,
1: Està molt bé que em diguis a mi que no digui marques i tu ara estàs dient això.
0: No patrocino, no, Caja Jaén?
1: No, però no. Podria patrocinar.
0: Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla? I anem fins al 20 minuts. Atenció, us parlem avui d'un estudi que us quedareu astorats.
1: Què diu aquest estudi?
0: Et quedes astorat ara.
1: A veure.
0: A veure, t'oloro. No sé si aquest estudi em dona la raó amb tu. Resulta que, segons un estudi, diu «Les mujeres huelen a cebolla i los hombres a queso». Què et sembla?
1: Un altre estudi que han fet gent soltera, eh?
0: Això que ho afirma un estudi d'investigació portat a terme a Suïssa. Diu que la semblança de les olors es deu a les diferents composicions de la suor de dones i homes. Mm. Per això que l'objectiu dels investigadors és elaborar desodorants específics per cada sexe. Què et sembla?
1: Doncs que m'ha de semblar una ximpleria, no?
0: Per què?
1: Home, perquè no conec cap home que faci el formatge. Bueno, alguns sí.
0: Atenció, segons aquest estudi, les axil·les de les mujeres despiden un aroma a cebolla i a uva. Sí, tot barrejat, eh? Tot barrejat.
1: Jo tinc una pregunta que em ve al cap. Les persones hemafrodites?
0: Ja, no ho sé.
1: Que fan una barreja d'olor entre formatge i ceba?
0: Formatge i ceba, com una pizza. Mentre que la suor dels homes, quan tornen de la feina, s'assembla a l'olor del formatge.
1: Del formatge.
0: Per favor, quina notícia.
1: I posa quin tipus de formatge?
0: Bé, jo t'explico, perquè
1: Rocafort, o
0: això ho han fet amb una investigació. Van agafar la suor de les axil·les de 24 homes i 25 dones. De fet, els van posar durant un quart d'hora a la sauna.
1: Però com s'agafa?
0: A la sauna, els van posar a la sauna.
1: Ah.
0: Els 25, no sé si junts, però els dos els van posar a la sauna. I d'aquí, segons aquest estudi, va sortir això.
1: Sí, a veure si a la sauna havien cuinat una pizza i va alterar el resultat.
0: Però ara et quedaràs més astorat encara. Segons aquest estudi, aquestes olors només són per ciutadans de Suïssa.
1: Ah, vol dir que potser
0: d'espanyols... Sí, cada país, segons aquest estudi, té la seva olor. Vés a saber aquí, jo crec que aquí és olor a xoriço.
1: Sí.
0: Xoriço pamplonica.
1: Sí.
0: I les dones a Chopet el Pozo.
1: Per exemple, no? Podria ser una,
0: sí,
1: un exemple.
0: Sí, Chopet el Pozo, no?
1: Sí.
0: Chopet, bueno, baratíssim.
1: Sí, que no s'hi té en marca ara, tampoc.
0: No, tampoc. Bé, no sé què dir-te. És que, clar, no sé com fer aquest estudi.
1: No, clar, ni sabem com corroborar-ho via telefònica. No,
0: no
1: podem de cap manera.
0: Clar, perquè, clar, no en trucarem a algun lloc i preguntarem, escolti...
1: A què té voler la sudor, no?
0: Sí, l'axila fa olor de ceba o formatge?
1: No, no és el tema.
0: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Diari El Punt, apartat d'Economia, seguim parlant de crisi. Mm. La paraula crisi és la que més sona.
1: Sí, que ja cansa,
0: diu, avui el diari El Punt diu la crisi porta a un nou consum. Diu que el grup Mercadona, li dediquen una pàgina, ha liberat unes 800 referències de les prestatgeries per abaratir els seus productes. Mm. Per exemple, exemples que han fet Mercadona per la crisi. La pasta de dents...
1: Sí.
0: Doncs la tenen ara sense cartró. Que sí, ho posa la notícia.
1: Sí o no?
0: Diu que s'estalvien uns 200.000 euros. Per exemple, les ampolles d'oli ara són quadrades i no pas rodones. D'estalvi, 250.000 euros. Jo no ho acabo d'entendre, però bé. L'envàs de les ampolles de gel diu que tenen ara menys plàstic. L'estalvi són 250.000 euros a l'any. Mm. Les ampolles de tomàquet no porten serigrafia. Amb això s'estalvien 450.000 euros. Mm. I, per exemple, el bric de llet va sense paper setinat. I això vol dir un estalvi de 1.400.000 euros a l'any. Com t'has quedat ara?
1: M'he quedat astorat. Però estalvi que notarem els ciutadans, suposo.
0: No ho sé,
1: ho
0: però...
1: Ho haurà tirat de cara a la venda.
0: Jo el que em quedo més parat és amb la pasta de dents.
1: Sí. Però és que la capsa aquella tampoc té molt de sentit, no? Perquè quan arribes, treus la pasta, ho poses al
0: lavabo... Sí, a més, ara les passes de dents van amb una mena de... com de plàstic, que tu has d'obrir el plàstic i ja veus si aquella pasta de dents ha estat abans tocada per algú.
1: No, estem d'acord.
0: Oberta per algú, eh?
1: La capsa de cartró no compleix cap objectiu.
0: L'altra cosa, per exemple, exemples, eh? La fruita.
1: Sí.
0: Diuen que la venen ara a granel, sense aquella safata, saps que... A molts supermercats hi ha les safates de fruita.
1: Sí.
0: Doncs des del Mercadona han proposat tot que sigui a granel. Suposo que s'estalvien les safates de plàstic.
1: Jo tinc un dubte sobre això. Jo l'altre dia vaig comprar un pebrot vermell.
0: Pebrot vermell, sí.
1: Per què el pebrot vermell estava dins la bossa catalogat amb el seu codi de barres i, en canvi, el pebrot verd l'havies d'agafar tu i pesar-lo? Per què els plàtans a vegades estan en una bossa ja marcats i, en canvi, les taronges no? N'entens o no per què faran aquestes distincions?
0: O per què les taronges van amb aquelles bossetes?
1: Per exemple.
0: Precioses.
1: Per exemple. Perquè les patates tenen aquell mal agafar.
0: Sí, també, eh?
1: Que se't clava tota la mà.
0: Anem a trucar al Mercadona, a algun de Barcelona. Anem a preguntar, per exemple, això de la pasta de dents, que jo trobo curiós. Aviam si ho venen amb capsa de cartró o sense capsa de cartró.
1: Perquè la capsa posa alguna cosa interessant. Res. No posa res.
0: És que jo crec que a vegades es podrien estalviar tants diners amb coses...
1: Bé, potser, bé, com deien, potser és per protegir, eh?
3: Mercadona, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
3: Sí.
0: Mira, hoy hemos visto en el periódico que la pasta de dents, eh?
3: Sí.
0: La veneu sense cartró, ara.
3: ¿La pasta de dents?
0: Sí.
3: Un segon, eh?
0: Vale.
1: Va a mirar-ho.
0: Sí, va a mirar-ho.
1: Ah, fa allò que fan de... Llamando a Yoli. Sí. Yoli. Mírame el pasta de dientes, no? Yoli o Teresa.
3: Hola.
0: Hola.
3: No, de moment no, eh?
0: De moment no. És que avui surt el diari,
3: sí,
0: que a partir d'ara posa Mercadona, per estalviar-se amb tot això de la crisi.
3: Sí.
0: Es vendrà, per exemple, la pasta de dents sense capsa de cartró.
3: Jo encara no tinc notícia, no ho sé.
0: Diu també les ampolles d'oli que seran quadrades i no pas rodones.
3: De moment són rodones.
0: De moment són rodones, eh?
3: Sí.
0: Això ho posa avui al punt, eh? No t'estic jo aquí enganyant ni res, eh?
3: Sí.
0: I les ampolles, per exemple, de tomàquet...
3: A quin diari m'has dit?
0: Al punt.
3: Al punt.
0: Sí, sí, sí. I hi ha una pàgina sencera, que parla de vosaltres.
3: Sí.
0: I que, per exemple, la fruita com la veneu vosaltres?
3: Com la venem?
0: Sí.
3: Envasada.
0: Doncs diu que a partir d'ara serà fruita a granel.
3: És possible que en un temps hi hagi a granel.
0: A granel,
3: però
0: oi?
3: Però de moment no.
0: Tot això per estalviar, eh? No per
3: estalviar en envasos.
0: Sí, en envasos, sí, sí. En aquelles safates de plàstic.
3: En envasos i no en qualitat.
0: Sí, sí, sí, en tot moment, aquí diu en envasos, eh? Per exemple, la pasta de dents diuen que sense capsa de cartró.
1: És una bona treballadora.
3: Jo, de moment, encara no tinc notícia. És possible, és possible. És veritat que estalvien en envasos.
0: Mm. Perquè una cosa, entre tu i jo, hi ha a vegades envasos que no serveixen per gaire.
3: Clar.
0: Mm. I és una bona forma d'estalviar, no?
3: És una forma d'estalviar sense baixar la qualitat dels productes.
1: La qualitat
0: sempre es manté. I no contamina. Molt bé. Escolta, m'has ajudat molt. Gràcies.
3: No hi ha de què.
0: Vinga, gràcies. Adéu.
1: No t'ha ajudat gens.
0: Sí.
1: Sí.
0: Home, ens ha dit que possiblement properament sí que hi haurà.
1: Has vist que ella ha insistit en que la qualitat és la mateixa, eh?
0: Sí. Bé. Escolta, per cert, parlant d'estudis i parlant de coses que passen al món, eh? Es veu que el Banc d'Anglaterra està impartint uns cursos als seus treballadors, en aquest cas a les seves treballadores,
1: sí,
0: de com presentar-se a l'hora d'anar a treballar.
1: És que és important, eh?
0: Per exemple.
1: La postura que adoptes...
0: Ho explica avui el diari La Vanguardia. Diu maquillaje. Diu lleven siempre algún tipo de maquillaje, aunque solo sea lápiz de labios.
1: Mm.
0: Què et sembla?
1: Bé, això en el cas de les dones, clar, eh?
0: Tacones. Lleven siempre algún tipo de tacón máximo 2 pulgadas.
1: Sí. Perquè si no queda massa com exuberant, eh?
0: Zapatos y faldas. Diu, los zapatos y las faldas siempre tienen que ser del mismo color.
1: Mm.
0: Perfume. Sean cuidadosas con el perfume. Estilo. Tengan un aspecto profesional, no de que van a la moda. Mm. Tot això... els he donat a través d'uns cursos, no t'ho perdis, al Banc d'Anglaterra a les seves treballadores.
1: Només a dones, per tant?
0: Sí, seria. O sigui, el titular seria, diu La Vanguardia, con los labios pintados sí, pero con tacones bajos.
1: Mm.
0: Bé, anem a d'altres temes, et sembla?
1: Sí.
0: I anem a recuperar el tema de l'Eurovisió, aviam si ara tenim més sort. Recordem que dèiem, us explicam que hi ha un grup de Badalona, les Di que sí de quatre noies, que han arribat a la final d'Eurovisió. Anem a aviam si podem parlar amb la teclista que és a Badalona, l'Esther Mas, truquem-hi. Ara sí.
1: Ara fa línia.
4: Sí?
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que ets l'Esther?
4: Sí.
0: Et truco de Ràdio Badalona.
4: Ah, hola, què tal?
0: Que estem en directe, eh?
4: Ah, que esteu en directe?
0: Sí, en directe.
4: Ah, vale.
0: Què et sembla?
4: Bé.
0: Escolta una cosa, trucant per felicitar-te.
1: Havia de semblar.
4: Sí.
0: Perquè bé, heu arribat a la final del concurs Eurovisió, no?
4: Sí, estem a la final, sí.
0: Esteu a la final. I escolta, sí, una cosa, això us ho esperàveu o no?
4: Bueno, a la final. A veure, estem a les gales de
0: bueno,
4: semifinalistes, eh?
0: Sí, però sí, escolta, sí, una cosa, està molt bé.
4: Sí,
0: perquè mira que hi havia grups i grups i grups i gent i cantants.
4: Home, uns quants.
0: Tants uns quants.
4: 450.
0: 450,
4: sí.
0: De 450. Quedar 20, i d'aquests 20, quedar vosaltres està molt bé.
4: Sí, sí, sí, estem molt contentes.
0: Escolta, us esperàveu o no? Va, sigues sincera.
4: Home, doncs, a veure, confiàvem molt, creiem molt en nosaltres. La veritat és que sí.
0: Uh-huh. I escolta una cosa, quants vots teniu?
4: Quants vots? Doncs sí, ara em sembla que 59.000 i el pico no te'l sé dir.
0: Sí, gairebé 60.000 vots.
4: Bueno, no sé si arriba, no gairebé, em sembla que 59.000 poquets, però bueno, ja són molts. Sí,
0: bueno,
4: sí,
0: són molts, no?
4: Sí, sí, sí.
0: I això que suposo que s'ha mirat molt el tema dels vots, crec, no?
4: Bueno, segons tinc entès, sí. I fins l'últim dia encara no se sabia exactament els vots de cadascú perquè havien de fer una revisió vot per vot per descartar els vots fraudulents fets amb robots o màquines d'aquestes, sí.
0: Mm-hmm. I escolta, sí, sí, una cosa, i ara sí, participareu en alguna de les tres gales preparades.
4: Sí, de fet ens van trucar abans ahir de Televisió Espanyola i ens van dir que participem el 21 de febrer.
0: 21 de febrer, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Ja està clar.
0: Escolta, això, una cosa, jo crec que això s'hauria de fer una campanya a Badalona perquè la gent us votés d'alguna forma, eh?
4: Home, sí, sí, aquesta setmana volem començar ja a promocionar-ho per tot arreu perquè tothom se n'assabenti. I res, de fet, ja tenim emparaulada una actuació al Dadà el 14 de febrer.
0: Al Dadà? El 14 sí, sí, de febrer, el dia dels enamorats.
4: De exacte, el dia de Sant Valentí.
0: I escolta, jo crec que hauríeu de fer alguna campanya de màrqueting d'aquestes por todo lo alto.
4: Sí, sí, doncs mira, no és mala idea, jo ho teníem pensat. Sí.
0: No?
1: Home, sí, la ràdio, sí, ja saps que la...
0: Escolta, jo de tu, sí? Per què no vas a l'Ajuntament que us ajudin?
4: Vale, doncs ja ho farem.
0: No? Que organitzin, que posin telèfons allà a la plaça de Vila, que la gent pugui trucar.
4: Home, doncs sí, no estaria malament.
0: No estaria malament, això.
4: Era una idea que teníem al cap, sí, sí.
0: Ah, ja ho teníeu pensat, això?
4: Sí, sí, sí.
0: No, perquè s'hauria de fer alguna cosa, no?
4: Sí, sí, sí, i tant.
0: Bueno, escolta una cosa. Digue'm. Si algú us vol escoltar, recordem que la cançó finalista és Sobiré.
4: Exacte, Sobiré. Sobiré.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs, que us votin, no... El dia,
4: sí, sí,
0: 21 de febrer.
4: Que ens vegin per la tele el dia 21 de febrer. I que si us agrada la cançó, que ens votin,
1: que votin,
4: sobretot.
0: Molt bé. Doncs vale, escolta, Esther, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé, gràcies,
4: sí,
0: bon dia.
4: Adéu, adéu.

0: Doncs aquí les felicitem a les Di que sí.
1: 21 de febrer, encara.
0: Sí, 21 de febrer, eh? Escolta.
1: A votar tothom. Ho tenen difícil, eh? Perquè recordem que les favorites són Soraya
0: sí.
1: i la dels goril·les.
0: I la dels goril·les.
1: La Melody.
0: La Melody, com la crema catalana.
1: Com la crema catalana,
0: exacte. Jo em quedo amb la crema catalana, eh?
1: Sí?
0: Home.
1: Home, la Melody canta
0: entre
1: molt bé.
0: Entre Melody i crema catalana. Crema catalana.
1: Crema catalana.
0: A més, és una cosa nostrada. Es fa aquí a Premià de Dalt.
1: Sí.
0: Sí, és una cosa nostra, nostra.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, va.
1: Millor.
0: Anem fins a Londres perquè ens arriba una notícia d'aquestes també que dius... És real?
1: És real?
0: Sí, el protagonista és un senyor de 60 anys. Ja
1: de quan?
0: Perquè... 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60 anys.
1: Posa't seriós.
0: Es diu Joe Galliotti.
1: Sí.
0: Viu a Londres. Resulta que va passar aquest senyor 60 hores atrapat sota el seu sofà. Sí.
1: I per què, eh? Que no sabia que s'ha de seure
0: a sobre. No, li va caure el moble a sobre.
1: Quin moble?
0: Tenia un moble, el sí. menjador de casa, eh? Un tocador, d'aquells tocadors, eh?
1: Sí.
0: I estava llibres. Veient la tele, aquest senyor, i li va caure tot a sobre.
1: I com va acabar sota el sofà, no m'entenc?
0: I va estar 60 hores. És molt fort, això, eh?
1: Però sota el sofà...
0: Sota el sofà i no podia sortir, pobre home.
1: Però un moment, no ho entenc.
0: A veure, ell estava tu segut, al sofà.
1: Ell estava assegut al sofà.
0: Sí, i li de cau... cap i volta et cau...
1: I com acaba
0: no sé
1: sota
0: si
1: el sofà?
0: No sé si podem reproduir algun so, eh? Et cau tot un moble a sobre.
1: Sí.
0: I, doncs, i tu quedes a sota.
1: Dedueixo que l'home es va enfonsar fins a baix.
0: Correcte, i suposo que es va fer alguna ferida i va fer que no es podia moure durant 60 hores.
1: I per què el tocador va caure?
0: Això no ho sé. El que sé és com va sobreviure durant 60 hores.
1: Ah, com ho va fer? Mirant la tele?
0: Resulta que tenia a la mà una ampolla de whisky.
1: Apa, va.
0: Que sí?
1: Sí o no?
0: Que sí.
1: I anava ben whisky?
0: Correcte.
1: Home, es mantenia calentó, això està clar.
0: Sí, sí, el titular diu atrapado por su sofá, salvado por su whisky.
1: I això qui ho ha publicat?
0: Això a la BBC. O sigui que...
1: Ah, no és poca broma.
0: Refiem, eh?
1: I tant.
0: Això que després de ser rescatat, l'home va assegurar que va sobreviure gràcies a una ampolla de whisky que tenia a la mà.
1: Mm.
0: Diu, tomé un trago i pensé, esto no es tan malo, i vinga.
1: Això ho posa a la notícia?
0: Ho posa a la notícia.
1: Esto no es tan malo, va dir?
0: Sí, sí, ho posa a la notícia. Sí, sí. Això que aquest senyor va ser rescatat quan un veí, preocupat perquè, atenció, les cortines de la casa estaven cerrades.
1: Sí.
0: Típic, això que devia ser el típic...
1: El típic tafaner.
0: El típic veí tafaner que diu, a veure, aquest senyor...
1: El típic veí que mira per la finestra a veure què està veient l'altre per la tele.
0: Sí, diu que va decidir espiar por la rendija.
1: Sí.
0: I això que va ser quan va veure que li havia caigut, en aquest cas, el moble a sobre. Això que ara està bé, eh? Per això va estar 5 dies a l'hospital, però una vegada donat d'alta, diu que a partir d'ara mantindrà sempre una ampolla de whisky a la mà per si li passa alguna cosa.
1: Clar, és que, pobre home, s'ha quedat sense tocador i alcohòlic. I dius que està bé, doncs jo no veig on està l'alegria, aquí.
0: Sí, sí, tot plegat ha passat a Londres. Bé, i acabem amb l'última notícia que ens porta fins a les comarques gironines. Diari El Punt, edició comarques gironines, diu, roben 30 bales de 500 quilos de menjar per al bestiar a Santa Pau. Què dius, per què ho vols?
1: Per què ho vols?
0: Darrerament estan robant tot tipus de coses que dius... Per què?
1: Sí, què van robar l'altra vegada?
0: Això que uns desconeguts han robat una trentena de bales de menjar per al bestiar triturat, premsat i embolcallat amb plàstic que pesen uns 500 quilos cadascuna del mas Caselles de Santa Pau, al costat del volcà de Santa Margarida.
1: Perquè això és comestible pels humans?
0: No, això és pels animals. Es veu que les bales de menjar pels animals, unes 80, eren a fora, a l'exterior, estan ja plastificades, deixades al camp, i es veu que les van robar.
1: Ah, però poca broma, perquè quedes tot atrapat en el sofà, perquè cau el tocador, tens una bala de bestiar a prop, i això et salva la vida.
0: No t'ho perdés que, home, les bales estan valorades en uns 1.000 euros.
1: Home, 1.000 euros. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, però actualment ho roben tot ja, eh?
1: Ho roben tot, sobretot tot... a granges últimament. A granges,
0: sí, sí, darrerament hi ha una onada de robatoris a les granges.
1: Això és el moving rural, potser.
0: Doncs sí. Bé, així marxem avui.
1: Molt bé.
0: Demà hi tornem.
1: Demà hi tornem, Carles Carvajal, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins demà.
1: Vigila'm el tocador d'aquí fora.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: I diga...
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Un momento, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns, 20 de juliol. Us parla Jordi Ribàs. Badalona, t'estimo. Amb aquestes paraules, Jordi Fernández ha acceptat l'honor de convertir-se en fill predilecte de la ciutat de Badalona. El badaloní ha agraït especialment el paper de la seva família, que l'ha ajudat a arribar fins a l'elit. Fernández, primer espanyol en entrenar a l'NBA, ha rebut el nomenament aquest diumenge en un acte al Teatre Zorrilla, amb un auditori ple de gom a gom i amb espectadors de primer nivell, com Ricky Rubio, Berni Álvarez o Pedro Martínez. Al Zorrilla s'hi respirava bàsquet i molta emoció i ADN badaloní. El propi Jordi es mostrava orgullós de la ciutat d'on prové.
4: Bueno, els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera, amb la que em vaig criar, segueix aquí. Sempre tornava a Badalona, però jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
3: La medalla la va rebre de mans de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui també li va fer entrega de la Venus de la ciutat.
5: Una persona que ha triomfat i que porta el nom de Badalona allà on va.
3: I avui dilluns s'ha celebrat un ple municipal extraordinari on ha quedat aprovada definitivament la modificació de l'estudi que ha de permetre la construcció de nous habitatges al barri de Canyet. Es tracta d'una urbanització projectada ja fa 25 anys i que també inclou la millora de la connexió amb les pistes d'atletisme Paco Águila. A més, el ple també ha aprovat l'enderroc de l'antiga fàbrica Focus, que serà el primer pas per construir un nou complex esportiu municipal amb piscina olímpica al barri de Bufalà. Dissabte, quatre persones van resultar ferides en un nou tiroteig al barri de Sant Roc. Segons els Mossos d'Esquadra, una baralla entre clans ha acabat amb dues persones ferides per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb una contusió. Segons ha pogut saber Badalona Comunicació, el detonant de la trifulga hauria estat una proposta de casament rebutjada. I acabem amb esports, amb el nou fitxatge del Badalona Women. Lucía Martínez, migcampista de 24 anys, nascuda a Burgos, arriba procedent del Deportivo Abanca per ocupar la posició de migcentre. La incorporació de Lucía Martínez se suma a la davantera Vicky Losada, la portera Txell Font i la defensa Izarne Sarasola.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Benvingut al club. Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i, contra tot pronòstic, continua endavant i gaudint de molt bona salut radiofònica i d'audiència. Gràcies per estar en connexió. Algú va dir: diuen que hi ha que veure per creure. Així que posa't davant d'un mirall i comença a creure en tu. Ei, però ja saps que això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola i gràcies pel programa. Soc el Josep de Torelló i voldria que em posés la cançó Wish You Were Here. O no sé si ho pronuncio bé, traduït el que saps seria Quisiera que estuvieras junto a mi, de Pink Floyd. Una de les joies del rock sinfònic.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and now would you, Derek, this star nonsense?
3: Yeah.
4: No, it is it.
3: I'm sure of it.

0: quina meravella. Quin so que ens transporta a aquella meitat dels anys 70, quan encara teníem tants somnis per realitzar. Potser algun d'ells s'ha fet realitat, oi, Coco? Però la música de Pink Floyd ens ha acompanyat sempre amb aquest Wish You Were Here. M'agradaria que estiguessis aquí, que donava títol genèric a un àlbum que era el novè àlbum d'estudi de la banda britànica, que precisament es va gravar als estudis Abbey Road, els estudis que van fer famosos els Beatles. La peça està considerada una obra mestra caracteritzada per la seva temàtica sobre l'ausència, la crítica a la indústria musical i la melancolia.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa perquè l'escoltis en diferit o el descarreguis. Recorda que si no vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos, entre altres plataformes, a iVox.com, també a Apple, iTunes o Amazon Music i YouTube. Si ens descarregues, ja saps el que passa, no? Que ens portes amb tu allà on vagis, que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah. T'has parat a pensar quines serien les teves 10 millors cançons preferides de tots els temps? Doncs quan ho tinguis clar, m'ho expliques. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Les 10 millors cançons de la teva vida. No busquis les més rares, les més estranyes. No, les que t'agradin, de veritat, sincerament. Encara que siguin molt populars. Així ho ha fet la Mercè, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, em dic Mercè García Masgoret i sóc de Soses, Lleida, una ràdio oient teva, tot i que encara afegiria algun tema més. Aquestes són les meves 10 millors cançons. La primera, I Will Survive, Sobreviviré, de Gloria Gaynor.

I Will Survive també està considerada una de les primeres cançons feministes. Es va convertir en un autèntic himne feminista. La seva intèrpret, Gloria Gaynor, que ha actuat en concert a Catalunya en diverses ocasions, havia nascut a Nova Jersey el 1943. I, bueno, dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, encara que aquesta no és gaire agradable, quan Gloria Gaynor tenia 35 anys, es trobava actuant en un teatre a la ciutat de Nova York. Tot anava bé. El públic vibrava amb la seva música, però van sopegar amb un monitor d'escenari. I el matí següent es va despertar paralitzada de cintura cap a baix. La cançó que acabem d'escoltar, la primera de la llista de la Mercè García de Soses, Lleida, es va publicar als Estats Units el 1978. Aquí va ser un gran èxit durant tot el 1979. I seguim ballant, però amb molt de gust, perquè la segona també és un d'aquests himnes discotequers ben fets, ben treballats, ben construït, absolutament rodó, i dels que dona bon rotllo, a més, el September, There, Wind and Fire, també dels mateixos anys, del 78-79. Després t'explico una cosa del seu líder.

Do you remember? Maurice White, fundador de Earth, Wind and Fire, líder de la banda i autor d'aquesta cançó, es va inspirar en un moment nostàlgic de la seva vida i en els sentiments que va tenir per una persona especial durant el mes de setembre. Malauradament, Maurice White ens deixava el

I tu has aconseguit estar al costat d'aquesta persona especial que tant t'agradava, que encara tant t'agrada i que te n'estimes? Ah, de tant en tant, la vida et fa petons a la boca, com deia la cançó del Serrat, eh? Sí. I la tercera és una balada, o sigui que també es pot ballar a qualsevol de les nostres sessions, en les que sessions de ball amb les que no hem perdut mai el bon costum de ballar lents. És un tema bastant recurrent, o sigui que ens el demanen bastant sovint tant al programa com a les sessions. Wonderful Life, una vida meravellosa de Black, de 1987.

Wonderful Life, una vida meravellosa, on el seu intèrpret, Black, parlava de sobreviure a un accident i, curiosament, al cap d'un temps, ell va morir d'un accident. Espanya va ser el país on va triomfar més de tot el món aquesta cançó de 1987, la tercera de la Mercè García. Quines serien les teves 10 millors cançons de qualsevol època? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. La següent és el gran clàssic dels Beatles, All You Need Is Love.

0: Corria 1967, aquell any que va passar la història com el que va tenir l'estiu de l'amor. I John Lennon va escriure aquest All You Need Is Love. Tot el que necessites és amor, com a himne definitiu d'aquell estiu de l'amor.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Amb molt de gust, encantat de la vida. I la selecció de les 10 millors cançons de la seva vida de la Mercè García és com el programa Ric i Variat. Ah! Una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segons enriqueix a tots. Des del 1984 amb Van Halen, una banda formada a Pasadena, i el seu famós

0: Jam salta al hit de Eddie Van Halen, el catalán de la banda Van Halen, del 84. Hi ha un proverbi xinès que assegura que és més fàcil canviar el curs d'un riu que el caràcter d'una persona.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estem compartint les 10 millors cançons de la Mercè García Masgoret, que ens escolta i escriu des de Soses, Lleida, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En sisena posició ens posa, bueno, una cançó que en la versió maxi comença amb aquell efecte de marcar un número de telèfon dels anys 80. Ara això ja no sona així, però us en recordeu quan els telèfons tenien un disc i anaves fent... 3, 6, 8, etc. I de cop...
1: I just called to say I love you.
0: Només trucava per dir-te que t'estimo.
1: I just called to say how much I care.
0: Stevie Wonder, el mestre.
1: I just called.
0: Que, per cert, va entrar a la música per l'oïda, perquè Stevie és invident de naixement. Havia nascut el 1950 i de moment ha venut més de 100 milions de discos.

0: I just called to say I love you.
1: I just called to say I love you.
0: Una cançó que també podria formar part d'aquella secció de bandes sonores en la que et preguntem quina és la teva cançó de pel·lícula o tema instrumental d'una banda sonora preferit. I Just Called to Say I Love You va formar part de la banda sonora d'una divertida comèdia del 84 que es va dir La Mujer de Rojo, que si no l'has vist i algun dia pots recuperar-la d'alguna manera, jo crec que passaràs una bona estona. Sempre, sempre, I love you. Bé, la Mercè Garcia de Soses, Lleida, de moment s'està comportant amb una selecció impecable que ha començat amb Gloria Gaynor, ha seguit per Air, Wind and Fire, el Wonderful Life de Black, el All You Need Is Love dels Beatles, el Jam de Van Halen, ara Stevie Wonder, i després ens diu Mama de Queen. Bueno, suposo que et refereixes a Bohemian Rhapsody quan diu oh, Mama Mia, Mama Mia. Una cançó, què podem dir de Bohemian Rhapsody? Si és que per parlar d'aquesta cançó i de les seves circumstàncies necessitaríem tot un programa.

La Bohemian Rhapsody de Queen, publicada a Londres el 1970, no va passar gaire res, però reeditada a la resta del món el 1975, quan tota la gent responsable que envoltava Freddie Mercury li deien que estava boig, que era com diverses cançons juntes, que era massa llarga, que era operística, que això seria anticomercial, que no es vendria, que no la posarien per la ràdio. Evidentment es van equivocar tots, perquè Freddie i Queen van fer una petita obra d'art amb aquesta rapsòdia bohèmia. Increïble, espectacular. I a més en Freddie ja sabeu que era molt perfeccionista i això ell ho va cuidar al mil·límetre. S'ha parat a pensar que és un privilegi poder disposar d'aquestes gravacions fantàstiques i compartir-les en un programa en el que sovint posa cançons que només sonen aquí. Bueno, per un moment estava pensant en la gent que va viure abans de que s'inventés la música gravada. Però la Mercè García ara va molt forta amb AC/DC, Shoot Me All Night, em vas sacsejar tota la nit. ...1980... Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco.

AC/DC, banda formada a Austràlia, però que oficialment és britànica-australiana. Shot Me All Night Long, em vas sacsejar tota la nit, des de 1980, i curiosament, no té res a veure amb la següent de la selecció de les 10 millors cançons de la Mercè García. Una coseta molt suau d'Ava, que passat els anys transcorreguts no ha estat dels seus èxits més representatius, però que és una història bonica, després te la resumeixo. Es diu Fernando.

0: Fernando parla de dos amics que van lluitar per la llibertat del seu país i ara que ja són vells ho recorden. És una cançó de 1976 d'ABBA. I com acaba aquesta selecció, eh? Com podria acabar? Doncs d'una de les millors maneres. Amb el Sweet Home Alabama de la banda Lynyrd Skynyrd. M'encanta.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

una dolça llar, allà, a Alabama. Aquesta, en la meva memòria personal, és una de les primeres cançons que vaig escoltar en estèreo a través de la ràdio. Acostumats a escoltar la música per l'ona mitjana, que té molta més cobertura i que malauradament està desapareixent de mig món, però que retalla algunes freqüències, amb la qual cosa té un caliu, la veu per ona mitjana té un caliu maco, la música també sona diferent, però és que tota la vida l'havíem escoltat d'aquesta manera i alguns instruments no hi eren a l'ona mitja per aquesta retallada de freqüències, no? I de cop i volta, el 1974, Ràdio Joventut de Barcelona es converteix en la primera emissora de l'estat espanyol en emetre en estèreo a través de la seva FM. Clar, no teníem receptors en estèreo. Ens vam donar molta pressa per veure què era això i com sonava, no? I sonava de meravella, perquè, a més, el dial estava molt més net que ara, no hi havia gaires emissores. I posar la ràdio i sentir això en estèreo amb tots els seus detalls sonors va ser una sensació tan agradable, tan reconfortant, que no he oblidat mai aquesta cançó. Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Una cançó que va vendre, poca conya, 28 milions només als Estats Units. 28 milions de còpies. Malauradament, la majoria de components de la banda van morir el 1977, 3 anys més tard d'aquest èxit, en un accident d'aviació. Aquestes són les 10 millors cançons de la vida de Mercè García Masgoret, que ens escolta des de Soses, Lleida, i que acaba el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com dient-nos: m'agrada molt tipus de música com a concepte general i ha sigut difícil fer la selecció. Albert, agraeixo la teva tasca com a locutor. Fins una altra, salutacions i una abraçada. Doncs moltes gràcies a tu per el temps que ens has dedicat, Mercè. I ara... n'hem compartit moltíssimes des de fa anys. Però potser tu encara tens una cançó que dona bon rotllo. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Eh? Digue-m'ho i així la tindrem en el nostre botiquín d'emergències musicals. Avui allà a la Farmaciola, una cançó que també podria ser per aquell espai dels més ballats de la història, però que en Jesús Moreno Gálvez diu que li dona bon rotllo. Sí, sens dubte tens raó. El Love is in the air, l'amor està en l'aire, 1978, John...

Aquest és un altre dels himnes de les sessions de ball del cocodril, perquè en elles sempre hem comprovat que l'amor està en l'aire. Bon rotllo, sí senyor, tens raó. Jesús Moreno Gálvez. Gràcies per aquesta proposta. Hi ha cançons que realment et poden arreglar un dia d'aquells tontos, un dia d'aquells de mal humor, espatllat, on gairebé tot et surt malament. I aquesta és una d'elles. John Paul John, cantant australià, nascut a Escòcia, eh? O sigui, cantant australià, però d'Escòcia, el 1950. Bueno, jo vaig a ficar una cullerada. És el clàssic Stand By Me de Beanie King en la seva veu original, però amb una nova edició que m'ha regalat el meu amic Jordi Carreras, que és mestre de DJs i que jo crec que agrada molt i molt. Mira.

0: Stand By Me. Queda't amb mi. Sí, el gran clàssic dels anys 60, ara en una versió actualitzada que m'ha regalat el company Jordi Carreras, que està molt ben fet i que serveix per ballar i complir la nostra pista. Acabem aquesta secció de cançons que ens donen bon rotllo amb el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Barcelona, d'en Fernando García, que ens diu: Albert, te escucho desde los inicios del programa en 1993. Por eso la música que me da buen rollo es el tema de amor de Barry White, porque cuando la escuchaba sabía que empezaba tu programa y me sentía bien con tantos buenos recuerdos que me llegaban de tus canciones. Te he seguido por todas las emisoras en las que has emitido el programa en diferentes horarios. Ahora es mucho más fácil detectar dónde estás y también escucharte en diferido. Gracias por hacerme feliz, Fernando García. Doncs ets tu que m'has fet molt feliç, dient-me que la sintonia genèrica que va voler identificar el nostre programa quan vam començar l'octubre de 1993 és la música que et dona bon rotllo, perquè això significava que començava el programa. Barry White havia nascut a Texas el 1944 i ens va deixar a Los Angeles el 2003. El seu cercle més proper li deien el mestre. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, cocos? Gràcies per tornar a la ràdio. Avui, així com per curiositat, recuperarem els 35 èxits que va publicar la revista musical Disco Express el 7 de maig de 1971. Per cert, tu ja hi eres, cocodril, cocodrila? En el número 35 estava Domenico Modugno i La Lontananza.
3: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

el número 33, un tema de Màquina, del primer extender play del grup Màquina de Barcelona, Sun Bridge the Summer.

Hem repescat la llista d'èxits que va publicar la revista musical Disco Express el 7 de maig de 1971. Eren 35 èxits, com anireu comprovant, amb una barreja d'estils sensacional. Alguns temes de molt fàcil record, perquè no els hem oblidat mai, però altres que només van ser èxit en el seu moment. També gravacions descatalogades, com aquest superstar de Tony Romo. En el número 30 estava José Feliciano i Kiss.

Era la setmana del 7 de maig de 1971. En el número 26, el primer single en solitari després de la separació dels Beatles de Paul McCartney.

quant temps feia que no escoltaves per la ràdio el fregit d'un vinil vell? Aquí no els hem deixat d'acariciar mai, de punxar mai. Has connectat amb el Coco. En el número 24, un tema oblidat de Donna Hightower, d'ella sí que te'n recordes, oi? Sobretot per el vals de les mariposes que va gravar amb Dani Daniel, però ella era molt gran, havia fet temes tan brillants com aquest If You Hold My Hand.

If You Hold My Hand era Donna Hightower en el 24 d'aquesta classificació d'èxits de la revista musical Disco Express del 7 de maig de 1971. En el 23, un grup anomenat The Boys of East Harlem i No

Aquest ja ho veus, ja ho sents. És un programa fet com els d'abans. D'aquella ràdio que tant t'agradava. En el 21, la versió d'Astro Gilberto del tema de la pel·lícula Love Story.

En aquesta hora del teu Cocodril Club estem recuperant una llista d'èxits a l'atzar publicada per la revista musical Disco Express el 7 de maig de 1971. En el número 18, un tema que sempre ens ha agradat molt, de Stephen Stills. Love the one.

0: Love the one you're with.
1: Love the one you're with.
0: M'encanta. Stephen Stills. Era el número 18 d'aquella llista de Disco Express del 7 de maig del 71. Per cert, que la revista va néixer a Pamplona senzillament perquè allí hi havia una impremta amb humor per financiar-la. Parlava una miqueta de tot i barrejava Led Zeppelin amb Rafael, per exemple. Quan va desaparèixer, el juny del 1979, deien que Disco Express era la revista musical més antiga de la premsa espanyola. Va estar més de 10 anys als quioscos. Van ser responsables gent com Jesús Ordovás o el nostre amic Jordi Sierra i Fabra. Però al final només venia uns 2.500 exemplars. Va ser venuda al promotor de concerts, Gai Mercader, per alguns milions de peles, i de setmanal va passar a quinzenal. També del blanc i negre va passar el color. Però m'imagino que molts afeccionats, molts cocos, se'n recordaran d'aquest Disco Express. O d'aquesta cançó de Stephen Stills que ve a dir: si no pots estar amb qui estimes, estima qui està amb tu. En el 17, Pino Donaggio.
2: Il mondo muore sempre un po', quello che ami se ne va.
0: Concierto para Venecia.

Algunes d'aquestes cançons d'aquesta classificació d'èxits del 7 de maig del 71 se't van escapar del seu moment? Tu ja hi eres? Ah, les coneixies però les havies oblidat totalment, oi? En el número 16, un tema absolutament instrumental. De los Pequeñiques. Això es deia Tren Transoceànico a Bucaramanga. I com no podia ser d'una altra manera, en el seu moment es va utilitzar també molt com a sintonia de programes musicals de ràdio. Aquella ràdio que estem revivint sempre, aquí al Coco. Aquella ràdio que pots tornar a escoltar amb un sol clic i gratis. A internet et connectes amb el quiosc d'àudios ivox.com. iVox s'escriu amb V baixa, dues O's i acaba amb X. Et connectes a iVox.com i a la recerca, a buscar, poses el meu nom o poses una vida de ràdio, el que prefereixis, el que recordis. Allà et sortiran àudios de la ràdio que jo he fet i de la ràdio que jo he escoltat. Són 80 capítols de 80 minuts cada un que comencen per la ràdio dels anys 40, 50, 60, 70, 80... A iVox.com per escoltar o per descarregar, col·leccionar, enviar, guardar, escoltar per fragments, quan et vagi bé. A la recerca, a buscar, poses el meu nom o poses una vida de ràdio. Estic encantant de compartir amb tots vosaltres tants bons records de la meva passió, de la meva vida, perquè, sens dubte, la ràdio és vida. La vida és ràdio. No perdis la sintonia.

0: en un mundo nuevo. Una de les cançons més maques que Televisió Espanyola ha enviat a Eurovisió, eh? En un mundo nuevo. I aquella Karina, de la que tants cocodrils n'estaven ben enamorats, eh? I en el nostre grup del Facebook, en el grup Cocodril Club, que és un dels grups més intensos de tots els grups relacionats amb programes de ràdio, algú ens diu... Sí, sí, ah, no has estat mai? Dóna't una volta. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Agrega-t'hi i tu també podràs fer els teus comentaris, les teves publicacions i comentar les dels altres amics. Al Facebook, Cocodril Club. Y algunos dicen, tendríamos que ser música para no envejecer, poesía para no rompernos y muerte para sentir la eternidad. Fuera de eso, estamos expuestos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Seguim recuperant, repescant els 35 èxits de la llista de la revista musical Disco Express, publicada el 7 de maig de 1971. Aquest és so en directe des del Festival de la Illa de Wight de Jimi Hendrix. Perquè el seu Voodoo Chile estava en el número 14.

I al costat d'èxits que sovint recordeu o recordem aquí al programa, alguns, com per exemple el Cabé, que estava en el número 11, que no ha sonat mai, malgrat que hem compartit junts més de 50.000 cançons, era Beaucoup of Blues de Ringo Starr.

està claríssim que els Beatles, per separat, triomfaven en aquella setmana del 7 de maig del 71. Ja hem escoltat abans John Lennon, Paul McCartney, ara Ringo Starr, només ens falta George Harrison. Estarà entre aquests 35 èxits de Disco Express. De moment, qui està és el malaurat Andrés Dobarro i el seu Sant Anton.

Sant Antoni Andrés Dobarro en el número 10. En el 9 estaven Los Canarios, que no feia pas gaire que havien triomfat d'una manera absolutament espectacular amb el Ponte de Rodillas, amb un tema que aquí hem oblidat absolutament i que tampoc havia sonat mai al programa, que es diu Magna.

Teddy Bautista, el capdavant de Los Canarios. Magna. En el número 9. Curiositats d'una classificació d'èxits agafada a l'atzar de la revista musical Disco Express del 7 de maig de 1971. En el número 8 estava la genial Creedence Clearwater Revival i Hey Tonight. Hey!

Tonight. La Creedence. En el número 8. Però al seu costat, ara seria increïble en una llista d'èxits. En el seu costat, en el número 7, estava Rafael i...

Però ja sabeu, llavors, la rivalitat que havia entre rafaelistes i serratistes. Curiosament, un numeret més a dalt, al costat de Rafael, estava Joan Manuel Serrat. En el 6 entre el 35, fiesta!

Si acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia i no saps de què va això, deus estar al·lucinant, perquè al costat de Rafael, de Joan Manuel Serrat o de Juan Pardo, en el número 5 d'aquesta llista hi havia Led Zeppelin. Immigrant Sound.

I al costat de Led Zeppelin, un invent produït per Fernando Arbex, el creador de Los Brincos, amb un gran impacte comercial. The Middle of the Road, just a la meitat del camí. Chirpy, chirpy, chip, chip.

Middle of the Road. Chirpe, chirpe, chip, chip. Número 3 entre 35 èxits d'aquella setmana del 7 de maig de 1971 a la revista musical Disco Express. El sotcampió en el número 2, el nostre amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària de Lone Star i... Quiero besar otra vez tus labios.

0: besar otra vez tus labios.
1: Quiero besar otra vez tus labios.
0: Quiero volver a compartir contigo tantos buenos recuerdos en forma de música. Tot un plaer, tot un privilegi encara avui dia compartir amb tots vosaltres, cocodrils i cocodriles. Tants bons records. Lone Star estava en el número 2 d'aquests 35 èxits de la revista Disco Express de la setmana del 7 de maig de 1971. Feia molt poc que s'havien separat els Beatles, el món encara plorava la seva separació, però els primers discos en solitari estaven tots col·locadets. Hem escoltat Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, faltava George. I George estava en aquella llista en el número 1. Per aquest seu primer disc en solitari, que després, curiosament, va ser acusat de plagi, una cosa que no m'ha entès mai. My Sweet Lord.
2: My Sweet Lord.
0: Mi Dulce Señor.
2: My Lord.
0: Stay Coco.
2: My Lord.
0: No perdis la sintonia.
2: I really wanna see you.
3: Cocodril Club.
2: Really wanna be with you.
3: El programa revival de l'Albert Mall.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Do You Wanna Funk?
1: Non-stop radio. Non-stop music.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, és terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí amb
4: Vinga,
5: tu.
4: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
5: I impressiona, ara... quan el veus de prop.
4: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer en discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva?
5: Doncs, mira, deixa'm que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació de parella o relació amb qualsevol altra persona, que és el telèfon mòbil, al final ens està generant desconnexió, ens està generant manca de comunicació, ens està fent microagressió a les relacions, i això al final, aquesta suma de coses petites, ens provoca un estat d'ansietat, d'emprenyament, de solitud, i això ens ho emportem a tots els temes socials i polítics i fins i tot econòmics. O sigui, mira si afecta, no? Doncs hi ha una terminologia nova que és el FAVIM, o podríem dir-ho en català, que és com el ningufonejar, ningunejar algú perquè estàs amb aquest telèfon a la mà com a tercer element en una relació de parella, que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
4: És que, de fet, la pantalla molesta... home, amb el durant és impossible, evident, no? Però molesta abans...
5: Ui!
4: I molesta en el després.
5: Clar.
4: Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
5: Exacte, és com que no... encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
4: És a posteriori, però passa.
5: Clar,
4: també.
5: Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà. Ja no us dic tant comentant la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
4: Clar que sí. Per tant, se li diu FAVING,
5: O, si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningufonejar.
4: En aquesta intromissió del telèfon,
5: exactament,
4: en les relacions.
5: Exactament.
4: Que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
5: Mira, estem en un moment en què estem... Hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé. Però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella. I jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella: ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
4: Tu creus, Eva, que en una habitació, no?, hi ha qui deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no?, o a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable, sí, a la nit, i no passa a l'habitació, no?, i ho té com a norma. Hi ha qui fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
5: a moda una mica
4: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
5: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
4: Per tant, si voleu tenir sexe,
5: clar,
4: no deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
5: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda. Malgrat, no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin, que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón, ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un estàs a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que estar descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue.
4: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no?, la llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava del telèfon mòbil.
5: Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps deixant el telèfon abans d'anar-nos-en a dormir. Fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu. Amb qui estàs parlant? Què li estàs dient? A qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi? Tot això es genera, i es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles. Perquè hi ha un punt de respecte que tenim, que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
4: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, ara tu feies referència. A qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances, que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
5: Així és, no? I per què no pregunto, no? És com, és aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon, és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni a fesgonejar en el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment, que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació. Des d'un lloc de la curiositat i el que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
4: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no?, perquè pot, abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
5: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, m'entretinc amb el telèfon. Doncs, per què no, si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa, que ens ajuda a créixer sexualment, busca entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el bànol d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens. Hi ha d'agressives, però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular als dos en un moment donat. Doncs fer servir, si és que ho podem fer servir tot, Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-se visualment, auditivament, podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques, i mentre ens estem
4: acariciant, que sigui un punt d'inflexió, no?
5: Exactament, exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres, i a favor. Però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, heu d'escoltar aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
4: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon, sobretot en aquesta relació.
5: Tal qual, exacte. I que sabem que persones autònomes, jo, per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella. Vull dir, cadascú té les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva, i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació, que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip, i estem absolutament desconnectats.
4: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma,
4: Santa
5: de
4: Gramenet. Que vagi molt bé.
5: Fa falta, gràcies.
4: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I cuiner és el títol de l'últim llibre de Josep Lluís Sabatés, amb Pep Salsetes, és com el coneixen. Ell assegura que la cuina se'ns mor, que la cuina catalana està pràcticament a l'UCI. Però el que volem avui, Tuti García, en aquest espai de cuines al Badalona Matí, és precisament doncs reviure-la, o com a mínim ho intentarem.
0: Mira, en aquest llibre, que està il·lustrat per Daniel Soms, pas a pas, ens convida a fer cuina catalana de debò, a ensenyar-los també als més petits que les tradicions no s'han de perdre. El saludem, perquè ell està a casa seva. Pep, bon dia.
6: Bon dia i bona olla.
4: Benvingut.
0: Això mateix, bon dia i bona olla. Un llibre, deia Pep, que ens guia a través d'elaboracions senzilles. Com quines? Quins plats trobarem en aquest llibre?
6: Home, ara, per exemple, és una època que és molt bo, són molt bons els espinacs, i pues, uns espinacs amb panses i pinyons, i això pot fer-ho qualsevol. És ben bé comprar espinac fresc, això sí, si pot ser en algun pagès de proximitat o una d'aquestes moltes botigues que hi ha de productes naturals, d'ecològic, no?
0: Sí.
6: I llavors pues, els rentem dues o tres aigües i després els posem escorreguts directament amb una paella o cassola, que si abans li hem volgut donar una mica més de picardia, hem fregit uns alls i posem els espinacs i llavors les panses remullades i els pinyons, sobretot, una mica fregits o torrats, perquè li dona més picardia a la cosa. Això es pot convertir, doncs, en un plat més complet si el posem damunt d'una massa tipus massa de pa, el que la gent entén com a pizza, però que a Catalunya hem fet sempre la coca de recapte.
0: De recapte, sí.
6: Això ho posem per sobre i ho podem menjar quasi bé. És un entrant que ja sàcia molt, ja dona molt d'entrada, no?
4: O ja tenim el sopar d'aquesta
6: sí.
4: nit, eh?
6: Sí, per exemple, si espinacs, passes i pinyons, això va de primera.
0: Els podem fer sense pinyons? Ho dic perquè els pinyons van a preu de gasolina.
6: Bueno, sí, això totalment d'acord. El que passa que potser cal posar-ne menys, però és que la presència dels pinyons de pi, els sí. de pi d'aquí del país, jo crec que...
4: És de gràcia. Podem...
6: Sí. I si no volem posar pinyons, doncs hi posem unes ametlles filetejades, però vaja,
0: no el pinyó mateix,
6: li dona una presència. Això, cadascú, segons les seves possibilitats. També es pot fer el mateix plat amb bledes. O sigui, la bleda, si és acabada de collir, tallada també filetejada bastant a trossets, per exemple, d'un centímetre o dos, tallada petita també sense bullir, directament ofegada a la paella o cassola, té molt més sabor. O sigui, de vegades bullim molt els menjars, i molts menjars no cal bullir-los. Els podem... Per exemple, ara encara queda alguna cosa de bròquil d'aquest romanesco, d'aquest sí. que fa aquesta forma fractal, com una pagoda, diguéssim, no? Doncs agafem i fem uns paquetets amb aquests papers de cuina que hi ha avui en dia, que van tan bé, o emboliquem i ho coem al forn. I aquest bròquil cuit al forn, o la coliflor, que és més insípida, cuit al forn és sensacional. Doncs acompanyem una salsa romesco, que més o menys tothom ja sap com es fa, o salsa de calçot també pot ser, i llavors, bueno, doncs tenim una verdura que normalment la mengem bullida, i aquí, doncs, sempre que fem una verdura bullida, que també està bé fer-la bullida, sempre aprofitar l'aigua, sobretot, per fer sopes escaldades, mm-hmm. amb pa torrat i un gran tall, si s'hi vol posar.
0: Que bo, quina gana m'està entrant.
6: L'aigua de bullir les verdures, en general, si són, sobretot si són ecos, sí. doncs aprofitar-la sempre.
0: Pep, en aquest llibre també hi trobarem anècdotes, curiositats... Quants anys portes sí. dedicant-te a això de la cuina?
6: Home, entre una cosa i una altra, pues, ara fa 16 anys que estic jubilat, però anteriorment, quan treballava, doncs, jo podria dir que 30-40 anys abans i 10 o 12 d'ara, sí, quasi més 50 anys, jo posaria ja.
4: Dius, Pep, sí. que la cuina catalana està a l'UCI. Està en perill el patrimoni culinari sí. català? L'ensenyem sí. poc a tenim, casa i el practiquem poc?
6: Sí, tenim el Corpus Culinari Català, que és un manual que ara també sortirà a la tercera edició, i tenim tota aquesta informació, i en canvi cuinem de vegades cuina més forana, perquè som una mica de menys il·lumina aquestes cuines de fora, no? Que llavors hi ha molts tutorials i tot això, ja està bé que també es faci aquesta cuina, jo soc el primer de fer-ne. Però sempre que puguem, doncs, basant-nos que tenim una cuina medieval molt rica, perquè en el llibre aquest de cuina també d'aquest per nens, per tota la família i per nens, també hi ha un parell o tres de receptes d'origen medieval, vol dir que es poden fer avui en dia. És que la cuina medieval és antiga, però no és res més que antiga, vull dir, segueix sent bona. Aquella època eren antics, però eren llestos també, no?
0: Queden restaurants, Pep, de cuina tradicional catalana a Barcelona? S'està perdent i guanya
6: sí,
0: terreny d'avantguarda.
6: Poquets, però n'hi ha, sí, sí. Jo crec que també hi ha una mica d'involució d'una certa moda, gent jove que se'n dona compte que hi ha receptes d'aquestes antigues que es poden actualitzar. Clar, la cuina catalana, en el moment que es practicava més fort, també hi havia molt més exercici físic, vull dir que la gent... Hi havia... Totes les feines eren manuals. Ara, avui en dia, molta maquinària. La pagesia, també, que abans era molt més dura, ara, doncs, també ho és, però

0: adquisitiu. Clar, les persones que tenen un poder adquisitiu baix...
1: Una vez car, Pep?
0: No, no és que sigui car, però d'alguna manera no és tan, tan econòmic com el que és d'això que en diem d'aquests sistemes que estan... que estan això, els ultraprocessats que deies. O sigui, clar, han aconseguit economitzar perquè han fet molta cosa a nivell mecànic i després de verdures i peixos i tot el que vulguis de producció, a piscifactories, treballen a base de bé, no? Clar, llavors, la gent que té un poder adquisitiu baix, per força, té que anar a parar amb aquestes coses que ja sabem que no són gaire saludables, però... Però bueno, la cuina mediterrània sempre, qui pugui accedir-hi, sense arribar a extrems de disbauxa econòmica, perquè vull dir, esclar, hi ha plats de la cuina mediterrània que són una mica, sobretot, doncs, quan entrem en el món del marisc i del xai, no?, que també està amb uns preus més elevats, per lògica, perquè és un... O sigui, no és el mateix un porc que fa 12 cries o més a l'any i, en canvi, doncs, un xai en fa dues o tres. Vull dir, és lògic que sigui més car. Clar, quan entrem en aquest aspecte, jo crec que no es pot fer ser de cap manera integrista, sinó recomanar-ho més aviat.
2: Tu, Pep, ets un defensor acèrrim del producte de temporada, del producte local.
0: Exacte,
2: també.
0: Sí,
2: ara
0: sí.
2: Ens ho estaves explicant. Amb el canvi climàtic, això del producte de temporada canvia.
0: Sí, el canvi climàtic té dos aspectes principals, que és, per un cantó, doncs, que les dates de replantació han canviat com a 15 dies o més de diferència. El que hem d'aclarir sempre és que no és el mateix el calor que la claror. Clar, no ens penséssim, perquè fa calor, doncs podem fer tomàques pel desembre, no?, que és el que trobem fent. Que trobem tomàquets o barcines pebrots que venen d'invernacles de l'Anda, per exemple, que venen tots perfectes, tots els tomàquets iguals, els pebrots iguals, sembla que estigui fet en fàbrica. Però, esclar, allà resulta que treballen amb llum d'ultraviolats, amb temperatura, i, clar, llavors ve un producte molt vistós, però gens gustós. En canvi, ara, doncs, d'aquí 4 dies, que hi ha tot arreu, ja a generalitzar la carxofa, el pèsol, el cirabec, les faves, ja n'hi ha, sobretot al Maresme, ja, tot això ja hi ha accés. Clar, llavors un plat de pèsols desgranats i cuits, aprofitant sempre si podem les trevelles per fer una crema, que és ofegat i després amb algun sistema de trituració aprofitar tot el que és la trevella, que és boníssima també. Llavors les faves, doncs, fetes xiulets, que és quan ja són tendres, o sigui, amb pell i tot, perquè la pell també porta la vitamina B12, que normalment la gent del món vegetarià, pues, té que utilitzar fruits secs, i, en canvi, pues, a la pell de la fava hi ha una vitamina que no hi és gairebé amb gaire verdures més, no? I, bueno, pues, tot això aprofitant, fent uns arrossets amb els estirabecs, que és aquelles trevelles que es mengen senceres, o sigui, que no s'han de desgarrar.
2: Sí.
0: Bueno, no ho sé, jo crec que la carxofa, que no cal dir-ho, que té una quantitat d'elaboracions impressionants, no?
2: A la brasa. I les faves, Pep, si no els has tastat,
0: sí,
2: amb anís sí, del mono i menta.
0: Sí, sí. Bueno, hi ha una elaboració d'origen italià jueu, que és feta del forn amb una picada d'all i menta.
2: Són les carxofes a la jueva, no? I
0: fetes d'oli a la jueva.
2: Exacte.
0: Encara que els jueus estan una mica desprestigiats, pues, també va bé el plat de la jueva, eh? Vull dir, no cal dir que una cosa és la cuina, altra cosa és la política.
2: Tenen gran cuina, sí. Revolta de pagesos, reivindicacions als pescadors. Els cuidem prou, els productors?
0: Sí, sí, el primer sector s'ha cabrat, no cal dir-ho. Sí, el sector primari està cabrat, i és perquè també, de vegades, com que... Jo crec que hi ha persones que poden accedir amb uns preus una mica més altets, i tothom va molt pendent del preu, i esclar, llavors arriba un punt que la gent no se'n dona compte que un enciam s'està 3 mesos a la terra. Hi ha poques coses, que com és l'agricultura, que tinguin processos tan llargs i tan arriscats, perquè avui en dia, pues, que si pedregades, que si aquests ruixats que hi ha hagut, nevades, glaçades, Clar, l'exposició que té la verdura, que és la més bona,

0: que toca el sol i així, pateix una sèrie de conseqüències el que deies del canvi climàtic, que això... Llavors, esclar, moltes vegades pues, busquem productes molt, molt allunyats perquè està molt més a prop, perquè també s'ha de dir que les zones on ho fabriquen tampoc no reben uns sous gaire fins. Clar. Vull dir, són gent que també estan explotats en el seu lloc. O sigui, si tu compres una cosa barata, tant si és de menjar com de roba, com de mòbils, com del que sigui, és perquè hi ha una explotació darrere, això està claríssim. Mm-hmm. Les coses tenen un preu. L'altra cosa pot ser el tema de la benzina, que això ja és ja dominen multinacionals, però el que són productes més pròxims, com és el cas de l'alimentació, aquí és on hem de posar tots a fer una mica el paper de reivindicació i de protecció a l'entorn nostre, perquè s'està acabant la pagesia, s'està acabant els ramaders, s'està acabant els pescadors, tota la gent que del sector primari ho està passant molt magre perquè ja estem en aquesta situació que la globalització ha fet en aquest aspecte més mal que bé, no?
1: Pepi, ja per acabar ràpidament, ara la meva companya, la Tuti, assenyalava doncs això, no?, el paper dels productors i
0: sí.
1: Tenim, diguéssim, en comú, no?, el fet de que les nostres mares han estat carnisseres, també la meva, eh? I aquest també és un sector doncs, que viu també aquest moment, no?, una mica delicat, podríem dir, també pel producte de sí. Primera, diguéssim, de qualitat, també de proximitat, no? Ho dic perquè recordo de petitona la quantitat de menuts que s'utilitzaven també en cuina catalana i de tot.
0: Exacte.
1: I a dia d'avui ens limitem a quatre plats, eh?
0: Els menuts, si són sobretot amb ecològica, vol dir que no hi ha residus de productes contaminants i de més, els menuts tenen una gràcia que tenen gustos específics, no? O sigui, no és el mateix el gust del fetge que del ronyó, que dels lletons, que de les turmes, que totes aquests menuts, cadascú té el seu gust. I, en canvi, la carn potser té un gust més uniforme. Hi haurà pues, peces que la gent li agrada més, que són les costelles, la meva mare de carnisser, i deia a les clientes, deia, que us penseu que els xais caminen amb les costelles, que també tenen potes, i per tant els braons i tot això també. Un braó guisat amb carxofes és sensacional.
1: Clar.
0: I això de la carn, jo voldria insistir només en un aspecte. Dies enrere vaig estar en una trobada, que vam fer una festa amb unes noies que ara aquí a Vigues, que es dediquen al ramat de cabres, i quasi tots eren d'un caire així vegetarià. Pues la cassola d'una cabra que vam coure, d'aquestes cabres que no eren prenyades, que són ja una mica més grans, però està de carn vermella molt gustosa, es va acabar la cassola de carn. Digo, home, que és curiós que la gent que és del món una mica pròxim al vegetarià, en canvi, s'haguessin acabat la cassola d'estofat.
1: Doncs sí.
0: Tothom va dir el mateix, diu, és que no mengem carn gairebé sovint, però quan és tan bona...
1: Clar. No se'n podien estar.
0: O sigui que... De vegades el problema de la carn és que no té el gust que té que tenir.
1: Josep Lluís Sabater és autor també d'aquest llibre, Cuinem, del qual avui us n'hem parlat. Gràcies per haver-nos atès. Gràcies, Tuti.
2: Gràcies, Pep.
0: Adéu. Molt bé, a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
0: Vinga, adéu-siau.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora anem amb un nou Badalona Pregunta amb en Sohab Seva. Com va?
5: Bon dia, Núria.
1: Avui, què és el que ens porta, Sohab?
5: Doncs, Núria, avui parlarem d'un tema de bastanta actualitat i és que sembla que ens envaeixen.
6: Brother.
7: Sirvienta!
8: Uf, cringe.
9: 6-7.
10: 6-7.
11: Fama, cringe.
12: Giving me character energy.
13: Se m'acaba de buguear la córnea, eh?
14: Que soy mi workaholic era.
5: D'això parlem, Núria, del fenomen lingüístic...
1: Jo no entenc res.
5: Sí, millor, perquè ara veuràs, mira. Del fenomen lingüístic que segur que molts heu sentit últimament, el vocabulari que utilitzen els adolescents d'avui en dia, paraules com, per exemple, bro, aura, funar, bogejar o gimrat, apareixen constantment en converses entre joves. Moltes d'aquestes expressions venen d'internet, dels videojocs o fins i tot de les xarxes socials, sobretot, i passen molt ràpidament del que és les pantalles al carrer. Segons expliquen diversos experts i adolescents en un reportatge de 3CAT, aquesta generació ha creat el seu propi llenguatge per diferenciar-se de les altres generacions. A més, és una generació marcada per la pandèmia, justament. L'ús intensiu de les pantalles i les xarxes socials, que forma part natural del nostre dia a dia, també, no? De fet, molts joves expliquen que ja no es separen del món digital, del món real, utilitzant les mateixes paraules tant a internet com parlant amb els amics cara a cara. Per entendre-ho millor a aquest vocabulari i què significa, hem sortit al carrer per preguntar directament als protagonistes. Comencem per una primera qüestió molt simple. Si aquestes paraules realment formen part del dia a dia o si només es van fer servir durant internet. Bro, aura, funar o bogejar? Dia a dia o en un context concret?
2: Jo la veritat és que no, no gaire.
7: Jo en principi no, però alguna crec que se m'escapa.
2: Potser bro, però més de manera irònica jo, personalment, eh?
8: Sí, jo sobretot amb els col·legues així, quan estem més de rotllo de festa o fent alguna cosa, sí que alguna així més per riure que per context així.
5: Algunes d'aquestes paraules, Núria, tenen orígens curiosos, com per exemple bogejar, que ve del món de la tecnologia. Un bug és un error informàtic i els joves l'han adaptat al terme i ara també el fan servir quan una persona es bloqueja o s'equivoca, no? Uh-huh. Per això hi havia un àudio que deia "se me ha bugueado el ojo".
1: Això és la quan hi ha un...
5: Sí, sí, sí, pues, l'hem adaptat en aquest context, no?
1: També es fa servir per això bugejar o no?
5: Bugejar, no.
1: No, bugejar.
5: Sí. És un bon exemple també de com conceptes digitals es transformen en expressions del llenguatge quotidià, no? La següent qüestió és també entendre d'on surt tot aquest vocabulari. D'on creieu que surt aquest tipus de vocabulari que utilitzen els joves d'avui en dia?
2: Doncs suposo que també molt de l'anglès, de moltes bromes angleses que també les adoptem nosaltres.
8: Sí, jo crec que també d'això, i bueno, suposo que també amb les xarxes socials i tal s'hauran fet més popular.
2: De TikTok.
7: Sí, de les xarxes socials, jo crec.
5: Segons el catedràtic d'Antropologia Carles Feixa, el llenguatge dels adolescents és com un territori que ells mateixos van explorant. Quan els adults comencen a utilitzar aquestes paraules, els joves sovint en creen de noves per continuar diferenciant-se d'aquests, no? És a dir, el llenguatge juvenil també és una manera de construir identitat i marcar distància entre generacions. De fet, Núria, estic segur que de la teva generació també van sorgir paraules que els més grans no entenien. No sé si recordes alguna, potser...
1: Ara no, però ara estava pensant, justament, és que estava pensant, aquestes paraules que ara ens semblen, no?, tan sí, modernes, sí. Funar, FOMO, tal, qual, sí. Aura, d'aquí uns quants anys faran quedar com a boomers, aquells que la diuen ara,
5: exacte,
1: eh?
5: Sí. I, evidentment, quan parlem d'aquest vocabulari, apareixen sempre les mateixes plataformes. Per això la següent pregunta. Creus que les xarxes socials i plataformes com TikTok o Twitch influeixen a la manera de com parlem?
2: Sí, 100%.
7: Total, i cada vegada anem a pitjor.
2: Sí, personalment a mi amb TikTok, sobretot.
8: Sí, igual total.
1: Que nosaltres dèiem, això mola, tu flipes, no? Vull dir, paraules que ara ja...
5: Sí, bueno, les seguim utilitzant algunes, sí. les hem com adoptat, no? Però n'hem afegit de noves.
1: Ja no ens semblen modernes.
5: Sí, eh? Exacte. Moltes expressions, com per exemple funar, neixen precisament en un entorn de xarxes. El terme es fa servir sobretot quan molta gent critica o ataca públicament a una persona a internet després d'una polèmica. Moltes vegades buscada, també. Això demostra fins a quin punt les dinàmiques de les xarxes socials també acaben creant el vocabulari nou. A més, cada generació té les seves paraules estrella. Hi ha alguna paraula o expressió que utilitzis molt amb els teus amics, però que la gent gran no entengui? Aquesta és la següent pregunta.
2: Slay.
8: Jo, bueno, el tema d'aura i tot això, sí que ho fem, fa molt.
2: Sí, alguna n'hi ha, però ara mateix no et sé dir quina.
7: Segurament. Bueno, hi ha coses que jo dic a casa i ma mare es queda mirant i és com, què estàs dient? No t'entenc.
2: Com cringe, o sí. Què cringe me da, coses així.
7: No paro de dir diablo, jo ara.
1: Diablo, què vol dir Slay?
5: Slay? Bueno, ara et faré el test, no t'ho diria encara, no? Segons els filòlegs que estudien el llenguatge juvenil, paraules com bro són especialment habituals. De fet, alguns experts apunten que es pot utilitzar tant en inici, al mig i al final de les frases constantment entre els joves. Núria, què et deia? O sigui, què et sembla si fem un test?
1: Vinga, va,
5: test,
1: a veure
5: no?
1: Si passo la prova.
5: Sí. Mira, primer et diré la paraula, vale? Després una frase per posar context i tu m'hauràs de dir el significat. Si endevines...
1: Potser no les podrem fer totes, perquè vale. Anem una mica justos de temps, mira, però tu tria.
5: Anem directament. Mira, red flag. Aquesta segur que la coneixes.
1: Una línia
5: ja, no?
1: Vermella, sí.
5: Sí, exacte. FOMO, aquesta l'has escoltat ja?
1: FOMO és aquesta fòbia, no poder-te perdre, saps, aquella sensació és que no em puc perdre això.
5: Vale. Ara anem
1: vaig
5: a Slay, que també la tenia.
1: Slay, ni idea, veus? Aquesta
5: Slay, mira, doncs et dono context una miqueta amb una frase. Amb aquest Slay, amb aquest outfit, estàs molt guai avui.
1: I Slay va al davant de tot això?
5: Slay pot anar al davant o al final, sí.
1: Vindria com ho flipes? Vindria a ser com ho flipes amb aquest outfit, està genial.
5: Slay vol dir, al final, fer alguna cosa molt bé o impressionar. Ve de l'anglès també, matar, literalment, però en argot de la cultura pop...
1: Com estàs i... que ho trenques,
5: sí,
1: no?
5: Sí, exactament. LGTBQ significa destacar o triomfar, amb, jo què sé, amb el, per exemple, amb el que portes vestit o si has fet alguna cosa com una actuació o has cantat, Slay. Slay. I a més s'acompanya normalment amb els dits, no? També el soroll aquest de amb els dits.
1: Vale.
5: Tenim també la paraula
1: o sigui,
5: NPC.
1: Que serveixes, vull dir, que vas servint.
5: Sí, exacte, yeah. Exacte. Tenim NPC també, no sé si l'has escoltat ja, aquesta paraula. Esta...
1: NPC? No?
5: No? No. Mira, aquest tio sempre diu les mateixes frases, sembla un NPC. Pel context, no?
1: Com un disratllat que dèiem nosaltres, no?
5: No, vol dir non-playable character, personatges dels videojocs que al final no controla el jugador. Ara s'utilitza sobretot per descriure algú que sembla actuar sense personalitat pròpia o de forma molt, molt previsible.
1: Molt bé, doncs no tenia NPI.
5: Ni idea, no?
1: Després t'ho dic.
5: Aquest tipus d'expressions serveixen al final per crear complicitat dins del grup, però hi ha alguna pregunta que sempre apareix quan parlem d'aquests temes. Penses que aquest vocabulari és només una moda o creus que aquestes paraules acabaran formant part de la llengua habitual?
9: Jo crec que la majoria és una moda, però potser algunes sí que acabaran formant part del vocabulari habitual.
10: Jo espero que es quedi en moda, perquè si no, anem malament.
11: No, no, jo crec que moltes coses de vocabulari són modes. I jo crec que això tampoc durarà tant.
8: Sí, jo igual, jo crec que serà així, més una època i que després ja a poc s'anirà perdent.
5: Aquest canvi de llenguatge, segons la situació, és molt habitual. Els joves poden parlar amb aquest argot amb els amics, però utilitzar un registre més formal amb adults o a classe. Això demostra que no és tant una falta de vocabulari, sinó una manera diferent de comunicar-se segons el context. I acabem amb una reflexió sobre la llengua. Creus que el català s'està adaptant bé en aquest nou vocabulari d'internet?
11: Bueno, no sé, jo personalment no. El meu català almenys
1: bueno,
11: no, però potser altres persones diuen el contrari.
8: No, jo crec que tampoc. A més, bueno, el que deia així en anglès i tal, però el català jo crec que no.
9: Jo crec que el castellà sí, però el català no. Se l'està menjant l'anglès.
10: Bueno, sí, total. Penso el mateix.
5: Moltes d'aquestes paraules són una barreja de llengües, sobretot influenciades per l'anglès i internet. És una mostra clara també de que les llengües evolucionen constantment i cada generació el que fa és crear les seves paraules depenent en quin món viuen, no? Que en aquest cas també és el món digital i la vida real, no? Potser avui algunes d'aquestes expressions ens semblen estranyes, però qui sap si d'aquí uns anys acabaran algunes entrant fins i tot al diccionari. Per acomiadar el programa, Núria, volia deixar-vos amb una cançó d'en Pablo Lluch a TikTok, que és per repassar els conceptes que hem fet fins ara.
1: Molt bé, i així estudio una mica,
5: exacte.
1: No? Me les vaig aprenent.
5: Pel pròxim test. Vinga, Núria, que vagi bé. Adéu.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El 2035 és l'any en què es preveu que les 32 hectàrees de terreny que hi ha ubicats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs es converteixin en un gran epicentre de l'activitat econòmica. El lleure també tindrà un pes important en aquesta parcel·la amb la construcció d'un parc litoral de 90.000 metres quadrats que serà resilient a les inundacions i també una gran zona residencial de prop de 2.000 habitatges. El cor d'aquest projecte serà la nau de turbines de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, que acollirà el Catalunya Media City, un centre que vol esdevenir alhora un pol de referència mundial pel que fa al sector de l'audiovisual i del videojoc. Precisament ens desplacem a aquesta hora fins la nau de turbines on es troba el nostre company, l'Àlex Sisó, per conèixer en detall com progressa aquest projecte. Molt bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, al març de 2023, recordem, es va aprovar aquest PDU de les Tres Xemeneies que preveu ordenar aquestes 32 hectàrees compreses entre el riu Besòs, el barri de la Mora, la línia de tren i el mar, i que preveu també la construcció del Catalunya Media City. De la zona metropolitana podem dir que és el terreny no urbanitzat més gran, i avui parlem amb el Ferran Falcó, que és el director general del Consorci Besòs. Bon dia, Ferran.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Parlem d'un espai, Ferran, fins ara degradat, tancat, i que es preveu que s'obri a la ciutadania. Primer de tot, què suposarà aquest projecte per l'àrea metropolitana i també pel conjunt de Catalunya?
4: Esperem que sigui una demostració del balanç positiu que tenen intervencions urbanístiques en sectors que en aquests moments doncs, estan tenien un altre ús, no? O fins fa uns quants anys tenien un altre ús. Estem parlant de la transformació d'una zona que ocupa 32 hectàrees, que havia estat industrial, com saps, un centre, diguem, de generació d'energia elèctrica que utilitzava carbó al principi i que després utilitzava gasoil, que finalment va ser tancada quan la irrupció del cicle combinat d'aquí al Besòs va fer innecessària la producció d'energia des d'aquí i que ha passat uns quants anys redefinint-se a si mateixa amb quin futur podria arribar a tenir. I les administracions crec que han arribat a la conclusió que el futur d'aquesta zona industrial i contaminada que tenim en aquests moments podia ser una combinació d'usos residencials, d'activitat econòmica i d'equipament i de lleure. I per això el futur d'aquesta àrea és un parc de 98.000 metres quadrats, gairebé 10 hectàrees, 10 camps de futbol. És un equipament, aquest on estem ara mateix, la nau de turbines, que ocuparà, que tindrà 26.000 metres de sostre, 26 metres quadrats. Una part d'activitat econòmica que arribarà als 70.000 metres per a empreses del sector audiovisual, digital i dels videojocs. I un equipament, com deia abans, que no només és important pels metres, sinó pel contingut. Aquí hi ha d'haver-hi projectes interuniversitaris, generació de sinergies entre universitats que facin formació, innovació i recerca, i també una activitat relacionada amb l'exhibició del que és la cultura digital o les arts digitals, audiovisuals i de videojocs a la sala de turbines. Bueno, la voluntat de crear aquest equipament aquí està feta, efectivament, no només amb una vocació local, Sant Adrià de Besòs i un tros de Badalona, sinó que traspassi fins i tot la pròpia marca de Barcelona. Nosaltres serem un equipament de referència per evidentment, Sant Adrià i Badalona, òbviament per Barcelona, definitivament per Catalunya, però també per l'Estat, pel conjunt del continent i globalment. La nostra voluntat, i així hem treballat, és fixar-nos en equipaments similars dedicats a l'audiovisual, al digital i als videojocs que estan en qualsevol lloc del món. I en aquest sentit, en el benchmarking que s'ha fet internacional, s'ha anat o s'ha visitat a gent de Texas, de gent de Kyoto, gent d'Alemanya, gent de França, gent de Gran Bretanya. És a dir, s'ha fet una mica de treball per mirada de que aquest equipament, quan estigui en marxa, i aquest espai, quan estigui en marxa, sigui el millor dels espais de referència per tot el sector audiovisual, digital i de videojocs del món.
3: De fet, dins d'aquest edifici, la nau de turbines, la formació, no?, tindrà un pes important, tant en un edifici de formació professional de més de 3.000 metres quadrats, també 3.800 metres quadrats adreçats a universitats. De fet, ja hi ha converses amb algunes de les principals universitats públiques d'aquí de Catalunya.
4: Hi ha més que converses, ja hi ha projectes sobre la taula que han presentat les universitats públiques catalanes i el govern decidirà en breu o decidirà properament quins són els projectes universitaris que s'inscriuran aquí a la nau de turbines, amb aquesta voluntat de que siguin projectes universitaris que entre ells generin sinergies i que tinguin aquesta vocació tecnològica i internacional que els doni un valor afegit.
3: De fet, estem parlant de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. En principi, també s'hi poden afegir més.
4: Aquests tres projectes ja existeixen, estan en avaluació per part del govern i la voluntat és més que generar compartiments estancs entre universitats, és fer que les universitats, a partir dels seus projectes, puguin fer un upgrade, puguin fer una elevació i puguin començar a treballar fins i tot projectes conjunts d'innovació i cerca i de formació, evidentment, per generar aquest ecosistema interuniversitari.
3: A banda d'aquest edifici de la nau de turbines que es reformarà, just davant es construirà, si no vaig errat, un nou edifici on s'acolliran els platós?
4: Sí, el projecte dels arquitectes no només acaba amb el que és l'obra dins de la nau de turbines, sinó que té dues peces més. Una és un edifici annex al de la nau de turbines, com el de la nau de turbines, però de 5.500 metres quadrats, per tant, més petit, però igual d'alt, igual d'ample, és com una ampliació de la nau de turbines amb un edifici propi, que en diem central de recursos, centre de recursos, que és on s'agrupa tota la tecnologia que s'ha de compartir a nivell, diguem, de nau de turbines pròpiament, però també del sector econòmic que generem a darrere l'estació, la subestació elèctrica, i també un petit volum a davant del parc, entre la nau i el parc, un petit volum alçat que a dintre també conté tecnologia. I quan dic tecnologia vull dir estudis de so, estudis de color, estudis d'edició digital, és tota la infraestructura que un complex d'aquestes característiques requereix.
3: A nivell de platós, estem parlant de quatre platós de més de 400 metres quadrats cadascun?
4: Bueno, això ho veurem, perquè ara estem en la redacció del projecte i jo crec que el pla funcional feia tota una sèrie de previsions, però ara tot això s'ha d'anar aterrant. I durant aquests propers mesos els arquitectes esperem ja, sabent qui ocuparà a dins aquesta nau de turbines, acabaran de definir les prescripcions de tecnologia que requerirà l'espai. Però sí, el pla funcional dibuixava una sèrie de platós, doncs hi haurà d'haver platós i infraestructures destinats a una formació de qualitat que és la que es pretén impartir aquí a partir del centre de formació professional i els projectes interuniversitaris que hi puguin coexistir.
3: I ho hem comentat abans, que aquest projecte va vinculat al desenvolupament del Catalunya Media City, però que també es vol convertir en aquest àmbit degradat, no?, i tancat a la ciutadania en aquest parc naturalitzat de 90.000 metres quadrats, que sempre hi ha hagut el debat, no?, que estem en una zona inundable. Sí que és cert que serà un parc resilient a les inundacions. El projecte ja s'ha adjudicat, oi? De quina manera es preveu fer front a aquestes possibles inundacions?
4: Bé, aquesta és una zona inundable i no deixarà de ser-ho. Igual que és una zona inundable al barri del Poblenou, parts de la ciutat de Sant Adrià i fins i tot al barri de la Mora o del Gorg de Badalona. El que sí que farem amb tota la intervenció urbanística i d'enginyeria és apaivagar i fer menys important qualsevol episodi d'inundació per un riu que es desbordi, o per un temporal. I això com es fa? Es fa, doncs, per exemple, dissenyant un col·lector que haurà de ser nou, que és el col·lector a llevant, que per sota hi portarà tres sifons que conduiran l'aigua en cas que sigui necessari. Es farà amb actuacions a la pròpia riba del riu Besòs, que no ens correspon a nosaltres, però que s'han de fer. Es farà amb una actuació que tampoc ens correspon a nosaltres i que s'ha de fer, i Adif sap que s'ha de fer, que és la millora del pont del ferrocarril quan travessa el municipi de Sant Adrià de Besòs, abans d'arribar, diguem, a mar. Es fa amb un parc naturalitzat que preveu tota una sèrie de basses de retenció d'aigua i unes vaguades d'uns diàmetres determinats per acompanyar l'aigua cap a mar quan sigui el moment, és a dir, amb tota una sèrie d'accions que el que pretenen és que d'un espai contaminat i inundable es passi a tenir un espai descontaminat i resilient al canvi climàtic o a les qüestions climàtiques.
3: Ara, com deies, hi ha tot un seguit d'actuacions que no depenen del Consorci del Besòs pròpiament, i és que és un projecte de molta envergadura, no? On hi ha moltes administracions implicades, ADIF, no? El Ministeri de Costes també implicat. Això pot comportar una demora del calendari previst per dur a terme aquest projecte?
4: Esperem que no. Nosaltres treballem amb la voluntat d'aprovar el 2026 els projectes d'urbanització i reparcel·lació. Això vol dir el projecte d'urbanització del parc, el projecte d'urbanització dels carrers, que són separats, són dos projectes diferents, i la reparcel·lació, que és l'acord entre les propietats per repartir-s'hi beneficis i càrregues del conjunt del sector. Amb aquestes tres qüestions aprovades, més el projecte executiu d'aquesta nau de turbines, la nostra voluntat és, durant l'any 27, licitar i adjudicar obra, perquè tot plegat es comenci a moure, no vull dir que s'acabi, es comenci a moure entre finals del 27 i l'any 2028.
3: I operativament al 100%, quina previsió hi ha? 2035, de que tota aquesta zona residencial i d'activitat econòmica del món digital i l'audiovisual estigui en marxa?
4: Sí, amb una primera urbanització i amb l'arranjament de la nova turbines i la seva posada en marxa, jo calculo que no ens n'anirem més enllà de l'any 31-32. Però després hi ha l'obtenció, per exemple, del terreny on avui està la subestació elèctrica. Nosaltres, o sigui, s'ha de saber que aquesta subestació funciona, que funciona sempre, cada dia de l'any, que primer se n'ha de construir una de nova i que quan la nova estigui construïda s'ha de connectar la vella i desmantellar la vella. Per tant, aquesta és una operació que fem amb Endesa i Red Eléctrica Espanyola, que serà probablement la més complicada i que ens permetrà tenir els terrenys per l'activitat econòmica disponibles al 32. Però això no vol dir construït l'edifici, això vol dir el terreny disponible. Per tant, en relació a la teva pregunta, quan dius el 35 com a eclosió de tot, jo crec que no t'equivoques, perquè quan això passi, disposarem d'uns terrenys, s'hauran de construir i després s'hauran de llogar els espais i hauran de venir les empreses. Per tant, efectivament, sí. Nosaltres estem pensant que l'eclosió de tot aquest procés de transformació urbanística serà al voltant de 2035.
3: El trasllat de la subestació elèctrica es preveu que sigui a l'Avinguda Maresme, aquí a Badalona?
4: Sí, exactament al davant. Hi ha uns terrenys reservats pel propi pla director urbanístic. Hi ha un pla especial en marxa aprovat inicialment, que aquest any s'ha d'aprovar definitivament. I sí, l'espai és el que queda just després de la via del tren al davant de l'actual subestació. Jo crec que és important que es pugui connectar el que és el desenvolupament futur d'aquest sector de 30 hectàrees de les Tres Xemeneies amb l'arribada d'Inditex, que es produeix aquí, on ara hi ha l'actual Alcampo. És una arribada que no és una arribada, diguem, de la logística d'Inditex, de magatzems i de camions, sinó de valor afegit i de qualitat corporativa de quatre marques del grup. Per tant, això serà un impacte important. I aquí, en aquest sector de l'Alcampo, és on es dibuixen, amb el planejament vigent, dos passarel·les d'accés que aniran per sobre de la via del tren, una aproximadament d'uns 12 metres de diàmetre, l'altra d'uns 8, però són passarel·les peatonals que donaran accés aquí a les Tres Xemeneies i que canviaran absolutament l'avinguda i l'arribada des del municipi de Sant Adrià. S'hi ha d'afegir el pas soterrat del carrer Olímpic, que s'arreglarà, i un nou pas soterrat que s'ha de fer a Badalona, a l'avinguda Maresme, que serà probablement el més complicat de realitzar i l'últim de realitzar, però en tot cas aquest sector tindrà quatre punts d'arribada, que seran aquests quatre passos, dos soterrats, dos elevats, i es compta també en fer una ampliació del tramvia perquè pugui arribar amb dues parades més tant davant de les Tres Xemeneies com al port de Badalona. Tot això és el que ara s'està estudiant i començant a treballar.
3: I finalment parlem també d'aquesta zona d'habitatge, no? Són 6 illes en total, estem parlant de prop de 2.000 habitatges al nou barri que es generarà aquí.
4: El pla el que disposa són 1.786 vivendes, de les quals 714 de protecció oficial, de les quals la meitat de lloguer. Aquest és el projecte. Per tant, hi haurà unes 1.040 i escaig vivendes de caràcter privat i hi haurà la resta de fetes, diguem, amb règim de protecció oficial.
3: I com es finança tot plegat?
4: Tot el que és la part de l'urbanització, tot el que són els carrers i el parc, això es paga per part de la propietat. I la propietat qui és? La propietat és, en més d'un 70%, una societat conjunta que tenen Metrovacesa i Endesa. Aquests són els grans propietaris d'aquest sector, per tant, són uns privats. Que la plusvàlua d'aquesta operació I els costos, les dues coses, se les atribueixen ells, i que el que ells faran serà promoure aquestes 1.000 vivendes de caràcter lliure, i per fer-ho pagaran el 70% i més del que és els costos globals de l'urbanització. Això per una banda. Després hi ha la part de la inversió en la nau de turbines. La inversió de la nau de turbines serà 100% pública i la farà el govern de la Generalitat. I després, el que sí que hi haurà, per exemple, en la sala d'exhibició, hi haurà una concessió perquè algú s'ocupi de dinamitzar aquesta sala d'exhibició de la nau de turbines, que ocupa uns 5.700 metres quadrats. La resta, com que serà universitari i FP, quedarà sota el paraigua públic.
3: Es diu que és el projecte urbanístic més important de l'àrea metropolitana i de Catalunya, és així?
4: Sí, bueno, el més important no ho sé, però en tot cas per aquest territori, pel Barcelonès Nord o pel Baix Besòs, és el projecte més important en moltíssims anys. Per descomptat, des dels Jocs Olímpics jo crec que no havien fet un procés de transformació d'un espai tan gran com aquest. En cap cas, els Jocs Olímpics jo crec que són la darrera referència de les grans transformacions a Badalona i a Sant Adrià, i ara, doncs, en aquesta nova etapa, és aquesta actuació sobre aquestes 30 hectàrees, que jo crec que al final el que ens ensenya és un balanç entre l'interès general, l'interès públic i l'interès privat, molt a favor del que és l'interès general i l'interès públic.
3: Molt bé, doncs, Ferran Falcó, director general del Consorci Besòs, gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui, avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per...
2: Jo crec que sí.
1: Antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per patar la xerrada, fent la patada xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament...